0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbó.
1: Escoltes i cas.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. També va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explica Niubó.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
3: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera i en va exculpar el Marroc. Sánchez també va anunciar que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no va concretar quan.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi Narendra Modi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
4: Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, el cinema i la televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau. Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres.
4: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
5: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
1: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
4: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça i avui es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
4: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat en segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmenteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en dos sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Escolta'm, Àlex Bosch, com has pronunciat això?
1: A veure...
6: És que, escolta'm, quina pronunciació. Doncs és que com es nota l'ofici.
1: Oksana Selekmenteva.
6: Caramba, m'has deixat paradíssim.
1: És allò que ho assages un parell de vegades abans de dir-ho, ja t'ho dic ara.
6: Ben tornat, Àlex Bosch.
1: Igualment.
6: Un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 1 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu i a la resta del país, sol. Arribada directament des de Ceuta. Marta Viana, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com han anat les vacances, Marta?
1: Ui, les vacances em queden molt lluny, eh?
0: Ja fa dies que t'has incorporat.
1: Home, ja fa un mes i una setmana, et diria jo. Però bé, no. Escolta, xulíssim aquest estudi.
0: Has vist que no ho hem dit, que avui estrenem l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'Estudi 3.
1: Molt bé.
0: Ajudeu-me.
1: M'agraden molt tots aquests llums, totes aquestes pantalles, fantàstic.
0: Ara ens falta que el que hi ha als estudis habitualment, que són càmeres de tele, que això és una cosa que fins ara no teníem, però que crec que no trigaran molt a instal·lar-les. En tot cas, Marta, com tenim el sol avui?
1: Doncs mireu, avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7 i 19 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 1 de setembre, engeguem el dia amb aquest fragment de Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Ja havíem enterrat el mes d'agost i ningú no deia res de marxar. Els dies passaven, ara l'un, ara l'altre, i el setembre va fer cap dolç com un raïm.
0: Quina meravella, com sempre, les frases, o en aquest cas, les paraules de Mercè Rodoreda. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, repassarem les reformes que hi va plantejar la Consellera d'Educació i les dimissions pel caos a PISA. Ho parlarem amb un membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, pendents de si es fa la vaga o no el dia 8 de setembre, i també amb les famílies que han de portar els nens el primer dia a l'escola. També repassarem que fa 5 anys que no paguem peatges, que no paguem la majoria de peatges, i si els hauríem de tornar a pagar. Tindrem a Jordi Évole a la secció de Rafa Vilà Sant Juan parlant de la seva malaltia, la cataplèxia, i després a Sergi Pàmies repassant les retransmissions esportives ara que fa 50 anys.
0: Serà d'aquí uns moments, vaja, d'aquí uns moments, d'aquí una hora, encara queda estona, amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts. Bé, fins aquí tot bé, però el que fa diferent aquest dia és que avui deixem enrere l'agost i entrem de ple al mes de setembre.

0: Els de Constantí ho deixen clar. La lletra setembre del disc dels Pets Som diu: i aquest sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja despentina el mar a l'horitzó i fa fred, però fa calor. I si ho diuen els Pets, nosaltres només podem dir amén, perquè ells són com una petita religió, on l'església vindria a ser un escenari i en Gavaldà, Déu Totpoderós. Setembre, un mes per tancar portes i obrir alguna finestra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, generalment saps que intento buscar alguna notícia que sigui una mica simpàtica o alegre, però avui la que plantejo no ho és gaire, però aquests dies hi ha encara molta gent que encara està de vacances i fins i tot que poden estar a l'estranger. Avui hi ha hagut una petita tragèdia o una gran tragèdia al mig de Nova York, a Times Square. Aquesta matinada hi ha hagut això, una dona apunyalat aleatòriament dos vianants, un d'ells ha mort, i després que ha passat l'agressora era una dona de 49 anys. La policia l'ha encerclat al mig de Times Square, tot plegat, mentre ella mostrava un ganivet a cada mà. L'ensenyava, els policies li han dit que llancés les armes, però no ho ha fet. No només no ho ha fet, sinó que ha començat a córrer cap als agents. Han disparat una pistola Taser, però un dels agents ha obert foc real. Ho ha fet a boca de canó i l'agressora ha mort pràcticament a l'instant. Com et pots imaginar, les imatges de tot plegat, des de totes les angles possibles, es poden veure a les xarxes socials perquè realment està absolutament ple des de molts angles. Si a algun lloc vols algú amb telèfons i filmant, amb la camioneta a punt,
0: evidentment,
2: és al mig de Times Square. En tot cas, hi haurà polèmica. Per què? Perquè la dona en qüestió tenia 49 anys, només tenia dos ganivets i estava envoltada per una desena de policies, tots armats.
0: Tornarem a posar en qüestió una altra vegada la seguretat americana, en aquest cas.
2: Exacte. En tot cas, l'alcalde Joran Mamdani ja ha tancat files amb els agents a defensar la seva actuació i després hem sabut detalls sobre l'agressora. Resulta que és una dona de Queens, veïna de Queens, de Nova York mateix, i que tenia problemes mentals.
0: Doncs avui, mentre dormíem, ha passat això que ens acaba d'explicar ara mateix l'Àlex Bosch. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I alerta, perquè avui el món serà un lloc una mica millor pel redescobriment, alerta, d'una espècie d'abella que teòricament estava extingida. Andreu Merino.
3: Ha passat a Irlanda, on aquesta espècie d'abella s'ha deixat veure, atenció, per primera vegada després de 26 anys. De fet, només hi ha hagut 7 avistaments en tota la història. Segons explica el diari irlandès The Journal, l'han detectat gràcies a un esquer en concret, una planta que crida especialment l'atenció d'aquest insecte. El descobriment és rellevant perquè manté l'esperança sobre la supervivència d'un animal pol·linitzador molt destacat, malgrat les amenaces diàries a les quals ha de fer front, entre altres, per exemple, l'agricultura intensiva.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Marta, una bona notícia per engegar el dia és saber tots els festius, home, que tindrem aquest any, que això és una meravella.
4: Traieu l'agenda. Avui és el segon dia que treballeu després de les vacances, sí. Doncs us portem aquestes bones notícies que segur que us agradaran. Aquest any tindrem dos caps de setmana llargs i un pont, allò que es diu pont-pont.
0: Un aplaudiment.
4: Sí, molt bé.
0: Que tenim vacances.
4: Sí, jo ja hi començava, eh? A veure, anem a pams. A la Diada. Això és ja. Sí. Serà divendres, dia 11 de setembre, això és la setmana vinent. Després tenim el 12 d'octubre, que serà un dilluns. Nadal caurà en divendres, també passarà el mateix a Any Nou. Reis cauen dimecres i, a banda d'això, doncs, tenim divendres sant i dilluns de Pasqua. Això, evidentment, no canvia. I a tot plegat hi hem d'afegir dos festius locals més. En el cas de Barcelona, un, el tenim aquí a tocar, que és la Mercè. Això serà el dijous 24 de setembre.
0: Aquest el treballem nosaltres, ja us ho dic ara. No cal que aplaudim.
4: Ai, jo pensava que podríem treure el despertador. I l'altre és dilluns de la segona Pasqua, que cau en 17 de maig. I quan arribem allà, doncs ja quedarà poquíssim per l'estiu.
0: M'encanta, és que som optimistes.
4: Home,
0: de mena aquí als matiners. Exactament. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol facilitarà que les jugadores, alerta, puguin congelar òvuls. Ot Serra.
5: L'exfutbolista del Barça, Alexia Putellas, explicava en una entrevista al País Semanal aquest cap de setmana que era una inquietud que tenien les integrants de l'equip. Allargar la trajectòria esportiva va en contra del rellotge biològic de les dones, diu, i veu un avenç molt important l'acord de la federació amb una clínica de fertilitat. Podran congelar òvuls mentre estiguin en actiu fins que els necessitin.
0: Bones notícies per engegar aquest dimarts 1 de setembre. Per cert, m'està comentant, com sempre, Maiol Roger a través de WhatsApp, dos dies i Sant Joan.
4: Clar, ja ho tenim a tocar.
0: És que Maiol Roger ens va contar, nosaltres Sant Joan, com molts dels oients que ens estan escoltant, ho celebrem efusivament des de Vilassar de Mar i estem esperant el de l'any que ve. En tot cas, per cert, una altra bona notícia és que la calor també té alguns efectes positius. Per exemple, la collita de poma que s'ha avançat i els pagesos preveuen que sigui molt millor que la de l'any passat, Lara.
4: La collita de poma Golden ja ha començat a Ponent entre 5 i 7 dies abans del que és habitual i aquest any és un 20% més abundant que els darrers 5 anys i atenció perquè les pomes també són més dolces, ho explica Pere Roquer, president de Saja.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donat també aquesta temperatura i a nivell de calibres el que és el set tan aviat que estiguem començant a collir també s'ha de tindre en compte de que serà de tot el mes de setembre, per tant la poma encara va creixent, però a nivell de calibres jo penso que oferirem un dels productes com cada any molt.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un minut, i alerta perquè tal dia com avui Marta Oman naixia la meravellosa Gloria Estefan.
1: Ho feia a l'Havana l'any 1957. La seva mare era mestra d'escola i el seu pare exsoldat i guardaespatlles de l'esposa de l'expresident cubà Fulgencio Batista. Als 2 anys, però, es va haver d'exiliar als Estats Units. Va començar a estudiar música amb el seu cosí del seu pare, qui, per cert, va acabar abusant d'ella quan tenia 9 anys. Des de molt jove, Gloria Estefan sabia parlar castellà, anglès i francès, i atenció, perquè es veu que la CIA la va voler contractar. Una curiositat més, té un rècord Guinness de la línia de conga més llarga feta mai. Va aconseguir que 119.000 caderes seguides, una darrere l'altra, ballessin alhora.

0: Avui, des dels matiners de Catalunya Ràdio, recordant a Gloria Estefan. I alerta perquè, res, escolta'm, amb 11 minuts arribem a 6:15. I molta atenció perquè de convertir-se en una de les frases de l'estiu, també a convertir-se, alerta, ara en una cançó. Lara, de qui estem parlant?
1: Doncs de la nena que el 12 d'agost va explicar com havia viscut l'eclipsi. Segur que la recordeu.
2: Una cosa mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista. No
0: mai vista.
2: Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
1: A través del compte del David Ordinas, que és un actor, cantant i compositor, hem descobert el que nosaltres hem batejat com una cosa mai vista, la cançó.
0: Ah.
1: I sona així.
2: Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé.
0: Mai vista.
2: No ho sé. No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista.
3: A mi m'encanta.
0: No ho sé. Alerta, que ve la tornada, que ve la tornada.
2: No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista.
1: No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir.
0: M'encanta, per favor.
1: Hòstia, m'era bé jo. Boníssim.
0: 10 minuts, pràcticament 6:45 del matí. A veure, i atenció, oients dels matiners, qui sap si hem descobert el nou hereu de Catalunya, Marta, en Francesc.
1: Sí, és un restaurador de l'Eixample que reivindica el comerç de proximitat, els bars de tota la vida i el bon menjar. L'hem descobert gràcies al compte de TikTok Sos Català.
4: Que aprenguin a menjar d'una puta vegada. I per poder menjar d'una puta vegada, s'ha de menjar a casa una escudella, uns cigrons, unes mongetes, unes llenties, i no obrir el congelador, escalfar el micro, i ara.
5: Què hauríem de fer perquè tota aquesta gent jove volgués tornar?
4: Valors, valors, valors, molt senzill, no fa falta anar a la universitat, valors. Un dia li vaig dir amunt de l'Ajuntament, a què collons ve? Esteu fent tot vegada que la gent vagi al comerç de proximitat. Si us el veu carregat, sou cabrons. Gràcies a aquesta pandèmia de fills de que no esteu en el cap. Canvieu de camí, home, busqueu una ferrada de qualitat. No veus que només dieu que tonteries.
0: Ja ho he escoltat en Francesc. Escolta'm, ho té claríssim. Ho té claríssim.
1: Sí.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin so ens deixa la ràdio, i això ens ho explica... No, on anem, perdona? El cor? Ah, espera, que m'he liat jo. Sí, sí, tens tota la raó. Encara no, obrim la revista del cor. Tens tota la raó, tens tota la raó. Ens estem habituant a la nova escaleta dels matiners. Bé, obrim la revista del cor dels matiners. Avui, alerta, la protagonista és Mercedes Milà, que en una entrevista al País s'ha mullat sobre la monarquia i sobre Aznar.
1: Milà ha confessat que durant la primera legislatura d'Aznar el va defensar perquè considerava que ho estava fent bé. Ara, amb el temps, diu que Aznar li sembla una altra persona. Sobre la monarquia, la presentadora ha defensat la reina Letizia i ha assegurat que ni en 200 anys podran pagar-li tot el que ha fet per la Casa Reial. Recordem que Milà no ve precisament d'una família senzilla, tot al contrari. Així li recordava Marc Giró quan Milà el va entrevistar en l'últim capítol del programa Me meto en un jardín.
6: Venimos de familias, no te diré, la mía es un poco más aristócrata que la
7: tuya. No, la tuya, perdona, no, eso es que no. Venimos de familias completamente distintas porque la tuya sí que es aristócrata y nosotros somos, pobres de nosotros, pues unos buzos. Vosotros sois la padrera, el todo, sí. Periodistas. Tú has sido original. Los rollos son los aristócratas, bueno, en general, las que no son originales, pero tú hubieras sido la típica que actúan con libertad. Con libertad porque pueden y luego porque quieren y porque, ¿sabes? Profundizan eso de la libertad, del libre albedrío.
0: I alerta també perquè Letizia Dolera ha confessat quin és el seu barri preferit de Barcelona.
1: Ho ha fet en una entrevista amb el compte d'Instagram de l'altra ciutat. El barri que més li agrada és Sants i aquests són els motius.
8: Crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita, de lluita obrera, de cooperativisme, de petites grans victòries pel barri que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge.
0: Els matiners. En 8 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí que és moment de saber quins sons deixa la ràdio, com cada matí ens ho explica l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
9: Al matí de Catalunya Ràdio ahir vam estrenar temporada entrevistant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ara que el seu partit ha trencat la lògica de blocs, independentista i no independentista, i pacta amb el PSC, diu que fa política útil.
10: Però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
11: Ser útil.
10: ser útils.
11: Sí, abans eren inútils.
10: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també, i volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor.
9: A la tarda, el periodista Antoni Bassa es va revelar una novetat personal. Serà avi.
12: Va ser, com et pots imaginar, un moment emocionant.
13: Sí, és l'últim estiu sense net. O neta.
12: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé un nen.
13: Tenim nom ja o no?
12: Tenim nom.
13: I el sap tothom?
12: No, més aviat no. No el sap, no el sap ningú.
13: No es pot dir, suposo.
12: Sí, sí que es pot dir.
13: Atenció, serà?
12: Guillem.
13: Guillem, molt bé. Aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas.
12: Què et sembla?
13: Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
12: Doncs ja ho veus.
9: I més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera, la cadena COPE, va arrencar el curs des de Ceuta. Va especular sobre si el Marroc envairà o no les dues ciutats autònomes espanyoles en territori africà.
14: Marruecos jamás va a invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir híbridamente Ceuta y Melilla. ¿Y para conseguir qué? Que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
15: Els matiners.
0: I quan falten 6 minuts per arribar a 6:15 del matí, volem saber com estem energèticament parlant. És moment de connectar-nos, estimades, amb els astres, i de saber quin dia ens espera precisament energèticament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Comencem setembre amb Mart en quadratura amb Saturn. Una tensió entre allò que volem fer i tot el que sentim que hem de sostenir. A vegades, cuidar els nostres pot acabar frenant la nostra individualitat i fer-nos responsables de qui som també pot incomodar més d'un vincle. La clau per començar el mes és no confondre responsabilitat amb renúncia, posar límits, ocupar el nostre lloc i avançar sense deixar que la por al conflicte decideixi per nosaltres.
0: Doncs vinga, intentarem, com sempre, avançar fent camí cap a 6:15 del matí i també volem saber, avui dimarts 1 de setembre, qui li diem l'ara anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui tenim tres noms arribats de punts ben diferents, ja ho veureu. Engeguem felicitant a Barry Gibb, l'únic membre viu que queda pobre de la banda dels Bee Gees. Avui en fa 80. També fa anys l'espectacular actriu Zendaya, números rodons perquè li toca bufar 30 espelmes i acabem dient anys i anys per molts anys a Carlos Sainz Jr., que no sé si l'heu vist, però és exactament una fotocòpia del seu pare.
0: És que és clavat el seu pare. És a dir, és que sembla Carlos Sainz fa...
1: Els confons.
0: 20 anys, 30 anys, és a dir, són exactament iguals.
1: Doncs el pilot d'automobilisme en fa 32. Que tingueu un bon dimarts i un meravellós dia d'aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també a través d'ICAT, que no me'n vull oblidar. Ja sabeu que aquesta temporada, cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners!
15: Núria Marín, periodista, creadora de contingut i presentadora de l'Està passant de TV3.
17: Mira, la cançó que us proposo per despertar-vos aquest matí és Let Me Entertain You, de Robbie Williams. Jo us garantitzo que aquesta cançó us despertarà moltíssim. I si no funciona, em veniu a buscar a casa que us donaré explicacions. Que passeu un dia meravellós! Abraçades!
15: Els matiners. Som pura cafeïna.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 1 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pel desgavell en les proves PISA.
1: La nova secretària general d'Educació serà Marta Clarí, que fins ara era gerent de l'àrea de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran.
1: Sí, ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Però com que el conflicte sembla enquistat, avui una periodista li ha preguntat si descartava l'ús d'armament nuclear contra Teheran. I Trump s'ha ofès.
4: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida.
0: Mentrestant, tots plegats en paguem les conseqüències quan fem benzina.
1: Aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars. El dièsel s'ha encarit tant aquest estiu que el govern espanyol torna a bonificar-lo a partir d'avui. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Per tant, es bonificarà amb 20 cèntims al litre, mentre que la bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
0: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat dues persones a Times Square.
1: Sí, les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup de gent brandant dos ganivets i ells la disparen a boca de canó.
0: El Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica enriuada de l'Himàlaia.
1: El primer ministre demana a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat per arribar a aquesta conclusió. La catàstrofe ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
0: Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
1: No, les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen la tebió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa.
0: I nova victòria del Barça a la Lliga.
1: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, amb doblet de Lamine i de Rafinha. El Barça és líder amb els mateixos punts que el Real Madrid.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts, Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
0: Avui amb la crisi educativa en totes les portades dels diaris catalans.
6: Sí, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació, titular La Vanguardia. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a tres funcionaris després dels errors de PISA. Llegim a El Periódico, un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA.
7: A la premsa de Madrid, protagonisme per a Pedro Sánchez, que hi va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, si titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc

0: Hi va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats?
1: L'editorial de l'Ara exposa que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys.
0: Per això el rotatiu considera que el fiasco de PISA hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració de Salvador Illa per agilitzar aquest tipus d'expedients.
1: Per la seva part, el periòdico fa una crida a repensar l'educació ara que el sistema educatiu de Catalunya viu un moment convuls.
0: El diari assenyala que el silenci inicial sobre PISA és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació.
1: A la premsa espanyola, Ceuta i segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula l'editorial Desídia, distopia i confrontació.
0: El diari critica que la imatge que dona el president Pedro Sánchez és la d'un dirigent que s'està de braços plegats.
1: A El País, l'activista contra la pobresa Gonzalo Fanjul diu que estem davant d'una tragèdia en què els migrants són les víctimes.
0: I recorda que aquesta crisi humanitària està passant en un país amb recursos i capacitats.
2: Pràcticament ja 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
2: Estrenant també aquest flamant estudi dels matiners, l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
3: M'agrada molt.
2: Estic, molt xulo, quina meravella.
3: Molt.
2: Que això surti a la premsa digital, ara, amb un titularet, alguna cosa així.
3: Estrena.
2: Vinga, anem-hi. El jacuzzi està darrere de la mort del matrimoni irlandès a Cullera.
3: Sí, l'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua en els espais i jacuzzi va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar, per l'esforç extrem del marit d'alliberar-se de la succió i de la dona d'ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats protoxicològics. Els Estats Units van comptabilitzar entre el 2013 i el 2017 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
2: Boca aigua, perquè si sou fan del Cabrales, pareu l'orella.
3: Un restaurant de Gijón, apunta.
2: Ah, a veure.
3: Ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales, guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero. Aquesta quantitat de recurs supera encara en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Ho recullen diversos digitals.
2: 37.500 euros, déu-n'hi-do, eh?
3: Sí.
2: Tot allà amb els cucs. Obrim tots els cucs. 3.000.
3: I no ho és.
2: Qui ja has considerat un heroi, Sílvia?
3: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de la gran riuada mortal del Nepal. Es tracta de Rajendra Dagwadi. Llegim la seva història a La Vanguardia. Explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una d'elles des d'una ciutat riu amunt.
2: I tanca per falta de relleu.
3: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona. L'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havia anat acomiadant de la clientela i ara ha tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Recull BTV.
2: Pràcticament ja amb 6 minuts que arribem a 6:15 del matí. Avui, 1 de setembre, aquest dimarts 1 de setembre. Marc, quin temps ens espera avui, que canviem de mes?
0: Arrenquem setembre, Canalies, amb calor, però de fet més que en tindrem, sobretot de cara al cap de setmana. Avui màximes més altes, que vorejaran els 34 graus. El temps serà assolellat amb plogims matinals a les Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i no es descarta algun ruixat puntual al Ripollès.
2: Esteu escoltant Els Matiners, com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, també per ICAT, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya, i amb la Marta. És moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost, no, en aquest cas,
3: ai,
2: per
3: no.
2: avui, 1 de setembre. I avui, malauradament, hem de començar amb un adeu.
4: Però què ets tu, Gas, digues? Què ets? La gossa dels amos, disposada a tot? Tia. Mires al teu voltant i dius... Aquest, això.
5: Aquest és l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys d'un infart. Ho vam saber ahir a la tarda. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català. També ha tingut molts papers destacats en sèries de televisió. I, de fet, l'últim espectacle de teatre va ser just la temporada passada al Teatre Lliure amb El Mestre i Margarita. En una entrevista ahir al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola parlava així d'ell.
6: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions. No? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
2: I alerta la notícia, també aquestes últimes hores hem sabut que Josep Montero, líder, cantant, un dels compositors d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè 2026.

0: Un piró musical que es farà el proper 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. Abans, recordem que també havien fet aquest piró musical aquesta selecció Rosalía o Estopa, i tot plegat doncs arribarà pocs dies abans del concert del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja ens podem preparar per plorar, perquè clar, aquells dies de l'Estadi Olímpic del comiat d'Oques Grasses serà tothom plorant a llàgrima viva.
0: Ai, i tant.
1: Podem, jo sé, però com ho farem, això? I parlant de l'Estadi Olímpic...

0: Avui concert de The Weeknd després de passar aquest cap de setmana passat per Madrid. Un concert que avui fa a Barcelona i que comença a 3:15 del vespre. Seguim amb més concerts. En aquest cas, un que fa molta il·lusió, eh?
1: A mi també.
0: M'agrada tant.
1: Que ploraré.
0: No, home, no. Vinga.

0: És que, clar, a veure, per favor, quines ganes de veure Sílvia Rodríguez. Aquest Mira, horari ens fot una miqueta, eh?
1: T'anava a dir exactament el mateix, que si no fos aquest horari, no fóssim 1 de setembre, que si ja estiguéssim acabant temporada, doncs potser sí que aniríem a aquest concert. Si voleu anar, doncs, al Gran Teatre del Liceu, és un concert que passarà avui a les 8 del vespre.
0: I encara una més. Que no era...

0: Ai.
1: Si encara esteu de vacances o voleu anar de festa major, us ho voleu passar bé, doncs avui concert d'Al·lèrgiques al Pol·len a Vilafranca del Penedès a partir de les 9 del vespre.
2: L'amor està en flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
0: Arribem en 2 minuts a 3:15 del matí. Maria, estàs preparada?
3: Preparadíssima.
0: I es va estrenar. Ah, escolta'm, a veure, per favor, que Sara Llobet, ara no la tinc aquí a l'estudi, que vingui Sara Llobet, que la necessito, jo. Arriba la dada, Maria. Us proposem, com cada matí, oients dels matiners, que participeu a la dada, Maria. Ah, mira, que ve la Sara, que ve la Sara. Gràcies, Sara.
1: Ja estic no són trapes, eh?
0: Gràcies. A partir d'aquesta temporada, la Maria Fernández Noguera ens farà la dada cada matí. I avui per on anem?
3: Avui anem per visites de Reis a Ceuta.
0: Ahir, Pedro Sánchez... Visites de Reis a Ceuta.
3: Sí. Bé, mare meva. Pedro Sánchez va anunciar que Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no va concretar quan ho farà. Per tant, aquesta és la dada sobre visites de Reis a la ciutat autònoma.
0: I la pregunta de la dada, Maria, és...
3: Quantes vegades ha visitat Ceuta un monarca espanyol en els últims 100 anys?
0: A veure, que és que mai el Roger també s'està apuntant per aquí. A veure, en els últims 5 anys, eh?
3: 100.
0: Ah, 100.
1: Molt 100.
0: Escolta, Maria, a veure, hem de baixar una miqueta el nivell, carinyo, que aquí arribem fins on arribem a aquestes hores. 5?
1: 3.
0: Sara Elias, diem 5.
1: No, jo vull dir 3.
0: Espera, un moment, anem per ordre. Sara Elias, 3.
1: Jo, 2.
0: Sara Elias, 3. Un moment. Anem a poc a poc, anem-ho a fer interessant. Sara Elias, 3. Lara García.
1: 2.
0: 2, que això t'està ajudant mai el Roger, t'ho dic ara. A tu, pobra, Marta, no, ningú t'ajuda, carinyo.
1: No, ningú m'ajuda. L'únic que anava a dir que era el número 3, perquè és el meu número preferit.
0: Ja no ho pots dir.
1: No el puc dir?
0: No, home, ja ho hem dit nosaltres.
1: Però ella l'ha dit abans, eh? Jo l'he dit abans, ho havies dit. Primera. Tu estaves dient 5, que guapo.
0: Escolta'm, Sara Elias canviem a 4? Ah, és igual.
1: Doncs 4 3.
0: Sara Elias, 4 Sara Elias.
1: Marta, 3.
0: 2. Lara García.
3: 2.
0: Marta Viana, 3. I qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
3: Lara García!
0: Lara García! Molt bé, a veure, explica'ns això.
3: Mira, en els últims 100 anys només hi ha hagut aquestes dues visites de monarques espanyols a Ceuta. L'última va ser el 2007, fa gairebé 20 anys, quan Joan Carles I va visitar les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, juntament amb la reina Sofia. En aquell moment la visita va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I la visita anterior va ser 80 anys abans.
0: Imagina't.
3: El 1927, quan el rei Alfons XIII, que és l'avi de Joan Carles, va anar a la ciutat després del final de la Guerra del Rif i la consolidació del protectorat espanyol al Marroc.
0: Gràcies, Maria. Fins demà.
3: A vosaltres.
0: Bé, 6:15 del matí, 1 minut. Demà més dada de Maria, que escolta'm, ens està posant dada de Maria.
1: Maria, ja parlarem.
0: Ja parlarem.
1: Que tinc el bastant i bé.
0: No, no, més tant. Ja parlem després. Per cert, moment de moure el dial cap a l'any 2005. En aquella època, la Lloll Bertran presentava un programa els dissabtes al migdia que es deia Quin món de mones. I aquesta era la promo del programa.
4: Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran presenta un programa d'actualitat...
5: No, talla, Ramoneda. Ah. És que d'actualitat en parlem, però jo no ho diria així.
4: Tornem-hi. Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran fa un programa d'entrevistes amb...
5: No, talla, Ramoneda. No és ben bé així, fem entrevistes. Però no, és diferent.
4: Molt bé. Tornem a dalt. A Catalunya Ràdio, dissabtes al migdia, un programa d'autor...
5: Home, no sona massa seriós, això.
4: Ai, nena, doncs què feu?
5: Fem una mica el mico.
4: Dissabtes a 1:00 PM a Catalunya Ràdio. Quin món de mones.
5: Això sí.
0: A menys de res, mira, pràcticament 13 minuts comença el segon programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell d'aquesta quarta temporada. Maria, el Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: I avui quin menú ens heu preparat?
6: Doncs mira, d'aquí una setmana els nens tornen a l'escola,
0: sí, ja
6: teòricament en vaga dels mestres. Cert? Ahir la consellera d'Educació va anunciar algunes noves mesures i va anunciar dimissions. Veurem com ha assentat tot això a la comunitat educativa. En parlarem amb l'Assemblea Educativa de Catalunya. i també amb famílies. Aviam com preparen aquesta setmana prèvia i com estan els ànims després d'aquest curs passat de vagues i aquest curs d'aquest any, que veurem que comença amb una vaga, en teoria, si no es resol d'aquí una setmana, i veurem com acaba. Després anirem a Ceuta, no per parlar de les visites reials, perquè ja veurem si Felip VI hi va, sinó per parlar de l'acollida de menors. Ahir la ministra Cira Riego parlava d'uns 2.000 menors en situació complexa a Ceuta, però la Marta ho va comprovar de primera mà, i parlarem amb el director executiu d'UNICEF Espanya, el Xema Vera, perquè ens expliqui quines accions s'estan prenent. I després parlarem de peatges. Fa 5 anys que els catalans no paguem peatges, o la majoria de peatges de Catalunya. Va ser una campanya llarga, tot i que en alguns casos s'està replantejant què es fa, perquè, per exemple, com en el cas de l'AP7, diguem-ne que molts conductors troben a faltar pagar per un servei una mica millor. A la secció de Ciència de Rafa Vilà-San Juan rebrem Jordi Évole, que ens parlarà de la cataplexia. Després, amb Sergi Pàmies, parlarem de 50 anys de retransmissions esportives, com eren les retransmissions abans i com ho són ara, i després els temes pendents, que tornen amb els nostres invitadors de referència per acabar amb una mica d'alegria i joia. Aquest segon programa de la temporada d'hivern, perquè es diu així, temporada d'hivern, tot i que passi totes les estacions del matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i com sempre els convidem cada matí els oients més matiners a participar en directe al 93207474. D'aquí uns moments parlem amb els primers matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Res, dos minuts i tornem.

0: tarda.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
3: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
4: A un boomer li poses això i surt disparat.
5: És que està com un llum.
3: No sé què faran.
1: Però més i millor.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
6: Parla l'home del temps.
7: I a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar ja a les 6 del matí, saludo el meu Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
8: Doncs bé, mira, aquí preparant per aquesta nova estació que comencem avui.
7: Ai, em fa una mica de mandra, la veritat. A mi el setembre, ara que marxi l'estiu i tot això, no em va gaire bé, eh? Què t'heu de dir?
8: Bueno, mira, tinc una bona notícia per tu, i és que la sensació d'estiu s'allargarà durant força dies. No sé si això a aquestes altures és bona notícia o
7: bona
8: no.
7: Bona notícia, per
8: però,
7: mi boníssima.
8: Però a tu que t'agrada...
7: Sí,
8: doncs
7: sí.
8: Vinga, doncs ja
7: aquí
8: està.
7: La taula de
8: allargarem...
7: tots tres, eh?
3: Sí, ja està bé, ja està bé.
7: Sí.
8: Ho allargarem durant força dies. El que sí que és veritat és que avui en meteorologia comencem el que considerem la tardor. La tardor climatològica o meteorològica comença avui.
7: Fora!
8: El que volia explicar és que aquí mateix, aquí a muntanya, ara mateix no hi ha cap indici d'aquesta tardor. Perquè malgrat que ha anat plovent aquests últims mesos, perquè el Pirineu sí que el tempestre ha fet tanta calor que els prats de muntanya continuen estant rostits, que no refresca la nit. Ara mateix, per exemple, aquí a 1.200 metres estem a 16 graus. Amb això no surten bolets, és a dir, els bolets, el sol, el terra ha d'estar entre 10 i 15 graus, perquè si no fructifiquen.
7: Sí, sí.
8: Així que de moment aquí no hi ha absolutament cap indici de res que s'assembli a la tardor, tot el contrari. I més avall... Tampoc, perquè mira, avui he tingut temperatures que en aquests moments s'acosten als 25 graus en molts trams del litoral, així que déu-n'hi-do, anem forts.
7: De totes maneres, Eloi, és el que estàs explicant. Dissortadament, encara no fa la temperatura, o no hi ha la temperatura que es necessita perquè es facin bolets. Hem tingut un estiu especialment calorós, amb màximes mai registrades, per tant, diguem que no són bones notícies, almenys pel nostre planeta.
8: No, aquests pròxims dies aniran sortint tots els resums. De moment arriben algunes primeres dades, per exemple, de la ciutat de Lleida, de l'Observatori Fabra de Barcelona, i en tots els casos és, amb diferència, l'estiu més càlid des que hi ha registres. Així que, vaja, de moment, i a més de moment això, anem amb la mateixa línia del setembre, com a mínim la primera part del setembre, que continuarà sent extremadament càlida. Així que és el que toca avui.
7: Ai, noi,
8: el que passa, mira, avui sí que tindrem alguns núvols.
7: Bé,
8: la novetat avui, respecte a altres dies, hi haurà alguns nuvolets cap al sud del país, també al centre de Catalunya, i la tendència és que vagi sortint el sol gairebé tot arreu. En tot cas, serà el litoral de Tarragona, que sí que es quedaran més estancats.
7: Et dic que a mi em va fatal, perquè m'encanten a la platja al migdia, és a dir, que a mi els núvols ja es poden allargar una miqueta més, que jo encara he d'estirar l'estiu, saps què vull dir-te?
8: No, però seran intermitents, eh?
7: Val.
8: Vull dir que trobaràs l'estona, segurament trobaràs l'estona. Sí que això, el sud, quedarà una mica més retinguts i poden ser una mica més persistents, però la resta trobaràs el moment que sortirà el sol, així que podràs lluir aquest moreno que segur que portes, que segur que tens, de fet que tens.
7: Altres anys he tingut de millors, ja t'ho dic ara.
8: Bueno, això segur.
7: Gràcies,
8: això segur.
7: Eloi, una abraçada.
8: Apa, fins ara.
7: Que vagi bé, adéu. Vinga, la 93207474, en directe fent els matiners des de Catalunya Ràdio, també una missió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí. Vull parlar amb en Pere. Pere, molt bon dia.
9: Bon dia, Xavi Matiners, com esteu?
7: Molt bé, i tu ja fas veu d'optimista aquestes hores, a mi això ja m'agrada.
9: Bueno, ho hem de fer, si no, malament.
7: Pere, a quina hora et lleves tu habitualment?
9: Doncs depèn de l'any. Jo sóc enòleg de Caves Miquel Pons i especialment ara, a l'època de verema, ens toca matinar bastant. Aquesta època, doncs, entre les 5, les 4 ens posem a collir, les 5 aquí al celler comencem també l'activitat. Per tant, doncs, és una època de l'any que ens toca matinar molt.
7: Escolta'm, fins a quina hora o fins a quina època de l'any ens estem llevant a aquesta hora?
9: Doncs fa uns anys ens començàvem a llevar al setembre i ara, tal com bé deia el teu company, hem hagut de canviar totalment la forma de treballar.
7: Sí.
9: I ara des de principis d'agost que hem començat la verema i, de fet, la cosa excepcional és que ara ja l'estem acabant, que és algo ben rar, quan en teoria, quan jo parlava amb el meu avi, doncs era ara quan començava la verema. Per tant, és algo ben excepcional. I llavors és tot fins que acabem la verema, fins a mitjans de setembre.
3: Us afecta d'alguna manera els canvis de temperatura?
9: Una bestialitat, de fet, principalment amb la maduració del raïm. La vinya ho pateix moltíssim. De fet, la vinya, amb les calors que hem tingut el juny-juliol, s'ha pensat que érem al juliol i agost, i tot el procés de maduració que fa, que en teoria l'ha d'acabar de cara al setembre, l'ha acabat a principis d'agost. i després hi ha un altre factor que és la feina, el treball i la temperatura del raïm. I enguany també ens hem hagut d'adaptar doncs, a ser encara més matiners perquè tot aquest raïm arribi el màxim de fresc possible al celler per aconseguir la màxima qualitat possible.
7: Clar, entenc, Pere, que això amb els anys a més també anirà variant, és a dir, que la temperatura i els canvis de temperatura aniran fent canviar també el vostre cicle a l'hora de fer la barema i de cultivar el vi, no?
9: Correcte, sí, el que les noves generacions ens estem trobant, a diferència del que ja s'ha preestablert, és que cada any és un món diferent i que cada barema és totalment diferent, sobretot degut a aquest canvi climàtic que no sabem cap on ens porta. Hi ha baremes que són més plujoses, vam tenir 3 anys de sequera i aquest any ens han vingut aquestes onades de calor el juliol i l'agost que han sigut totalment excepcionals i que no ens ho esperàvem, de fet. Bueno, no està entre els llibres de records, com bé deia el teu company fa un moment del temps.
3: I tot això també fa que el vi tingui un gust diferent, potser, no?
9: Bueno, al final nosaltres anem fent controls de maduresa i anem seguint les vinyes, doncs les coneixem moltíssim i també collim quan el raïm ja està en el moment òptim per entrar al celler. Més ens afecta a nosaltres que ens hem d'organitzar, doncs, a èpoques doncs, on normalment no estàvem organitzats a fer tota aquesta feina.
7: Ens haurem d'adaptar aquests nous temps i aquests canvis de temperatura, que estic convençut que això anirà, permeteu-me, bastant a pitjor amb els anys, dissortadament.
9: Bueno, Pere, que ens deixin uns quants anys de bon vi,
7: per favor. Aquestes hores del matí encara ens esperareu una miqueta fins al migdia, però de moment encara ens falti el bon vi català. Pere, t'envio una abraçada, gràcies per trucar-nos.
9: Una abraçada, salut i cava.
7: Ara,
3: adéu.
7: Adéu. Lara García, Marta Viana també, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà.
3: Adéu, fins demà.
7: I mentrestant, Teddy Swims és Bad Dreams.

0: És la música de Teddy Swims, un dels seus grans èxits, aquest que es diu Bad Dreams, i que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí, moment on, evidentment, Ricard Ostrell engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. El tinc per aquí, l'Ostrell, o no?
1: Hola!
0: Hola, què tal?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta'm, separats al néixer, si és que ja no compartim estudi,
1: Ostrell.
0: Sí, perquè
1: ara els matiners té estudi propi.
0: Escolta'm, molt maco, molt xulo aquest estudi.
1: Sí, és molt bonic, és molt bonic.
0: Estic molt tranquil, aquí amb una
1: fotografia. És més petitó, és més acollidor, no?
0: És més com jo.
1: Sí. Fa
0: saps,
1: per
0: petitó,
1: fa per tu, fa
0: acollidor...
1: Sí.
0: Jo he de dir que estic molt còmode. Hem començat avui aquesta nova travessa en aquest estudi. Ens estalviarem la gent que veu una mica més del compte des de la Diagonal amb el carrer Beethoven, que també és un gran quem.
1: Sí, no veuràs tants culs, no?
0: És una llàstima, veus? M'ho perdo.
1: Veuràs més clatells, per això, des d'aquí dalt. Tot té coses bones.
0: Vinga, va, que te deixo tot a tu, que vagi pel programa, Ricard. Fins ara. Doncs vinga, que comença el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, matiners, i tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un bon primer dia de setembre. Bon dimarts, fins demà.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap!

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
6: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Un cop encetat aquest nou curs, arriba el moment de repassar com ha anat aquest rànquing de cançons estiuenques, Sergi.
1: Hem de dir que es tracta d'un rànquing que hem creat a partir d'una investigació exhaustiva per part de la redacció d'aquest programa, a la que hi hem afegit una mena de valoració d'estadístiques, algoritmes i altres coses complexes que s'entenen menys que com es confecciona la llista numerada aquesta dels participants dels nostres miniquizos.
2: És que hi ha unes coses que han de ser críptiques per si.
1: És així. Per tant, no us exclameu, eh? Està fet amb tot el carinyo del món, aquesta llista.
0: Ah, anem al gra. La llista de cançons de l'estiu, segons els experts.
1: En el número 10, Miqui Núñez i Un altre cop.
3: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú. Vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar...
0: A veure, sí que tenim dades empíriques, que és la data i els clics que han rebut respecte als dies que fa que s'ha publicat. És a dir, una mica de base sí que hi ha, no?
1: Per exemple, aquesta cançó va ser publicada el 24 d'abril amb 143.000 visualitzacions a YouTube i més de 350.000 reproduccions a Spotify, per exemple.
0: Aquests són els ànsies que no poden estar-se de publicar la cançó de l'estiu l'endemà de Sant Jordi, i després hi ha els que van a última hora, però dius, ostres, no sé qui rascarà més. Si uns per pesats o els altres per oportunistes. Però vaja, al 10 tenim aquesta, un altre cop. I anem a la 9.
2: Doncs bé, anem al número 9. Doctor Prats, Energia.
3: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
0: Aquesta va aparèixer que encara feia fred.
2: Sí, va ser prou prematura, 27 de març. I per tant, també moltes reproduccions a YouTube, més de 165.000. I a Spotify, més de 630.000.
1: Una cançó vinculada al Tour de França, eh? Va ser creada per això, eh? Amb aquella rentre
2: sí,
1: que es va fer des de Barcelona.
2: Exacte, la sortida del Tour de França.
1: La Grande Part, que li van dir.
2: De fet, jo he vist bastantes criatures ballant aquesta cançó amb els mallots del Tour de França.
1: En el número 8, Marcos i Scotty DK, Fastuc.
4: No, els pistachos diu Fastuc.
5: Què?
4: Fastuc.
5: Com dius?
4: Fastuc.
5: Què?
4: Fastuc.
1: Jo estava... Dieu-nos, si també és una mica semblant a la vostra llista de cançons estiuenques, aquesta cançó que, a més, va sortir un 30 de gener. Imagineu-vos si fa temps, eh? Aquest, més de 200.000 visualitzacions a YouTube.
0: Cançons memeo, que per alguna... Memeo de meme, que de risa, que per algun motiu, per això, romanen i a l'estiu encara duren. Sí.
1: Exacte.
0: Potser no tenien la intenció, per això té més mèrit.
1: Totalment. I hi ha una cançó, a més, que ens va pronosticar que ho seria la Laura Grau.
2: És veritat, sí. En el número 7 us hi posarem El ventilador, de Buhos i Banda Neon.
3: La

0: sí que va ser cançó...
1: Aquesta va ser superpuntual, eh?
0: Feta per això,
1: exacte, l'endemà de Sant Joan teníem aquesta cançó, El ventilador, que a més peta estiu absolutament, i s'ha endut ni més ni menys que 122.000 visualitzacions a YouTube, més de 300.000 a Spotify. Déu-n'hi-do com ha sonat aquest ventilador aquest estiu.
0: En el número 6, una de les nostres estimades és Sant Domingo Forever, de la Maria Jaume.
2: Vull estar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere, vull sentir que res m'importa gaire,
0: que Sant Domingo Forever. Cançó que va sortir un 27 de febrer. És un dels discos
1: super,
0: de l'any, aquest,
1: eh?
0: El Sant Domingo Forever, de la Maria Jaume, però sí que és veritat que potser no ha acabat de ser cançó de l'estiu, sí que s'ha colat entre el nostre top 10.
1: Sí, cançó potser més de tot l'any, no?
0: Exacte.
1: Doncs en el número 5, en Joan Dausà i Mamaduixa, amb el seu Papi, posa del disc.
3: Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa el sol una estoneta.
4: Julieta, Julieta, Julieta.
0: Ha sonat, a casa ha sonat
1: moltíssim,
0: aquesta, eh?
1: I aquesta també era bastant estiuenca i parida ben bé al mig del juny, per tant, absolutament pensada per l'estiu. Gairebé 200.000 visualitzacions a YouTube, més de 630.000 a Spotify, ha sonat moltíssim i encara jo crec que seguirà sonant.
0: Un altre que va sortir ben aviat, el número 4, Tututurú, de Siderland.
5: I ara vull estar amb Tututurú, Tuturú, passar la vida amb Tututurú, Tuturú, feliç amb Tututurú.
0: A més, va sortir tant d'hora que aquest estiu el que s'han anat fent són mixos, eh? Han sortit un parell de mixos. En Sergi Ruiz m'anava dient, escolta, no paren de sortir remescles d'aquesta cançó.
1: Jo ja no els sé diferenciar.
0: Sí, sí, quasi 500.000 visualitzacions a YouTube, més d'un milió i mig d'escoltes a Spotify.
1: I en el número 3, Diumenge sense drama, dels Catarres.
6: Sí.

0: més a més, aquesta l'hem pogut sentir de sintonia de programes d'estiu d'aquesta casa, aquí al costat de Catalunya Ràdio. Almenys jo l'he sentit que sonava força. És del 14 de maig, ha tingut 224.000 visualitzacions a YouTube i més de 600.000 a Spotify.
1: Era pronosticable que els tiets escolarien en el podi. Ho han fet en el número 2 amb...

0: Cançó també àdhuc per l'estiu. 26 de juny va ser la data en el que els Tiets, els de Mataró, van publicar aquesta cançó, que s'ha endut més de 600.000 escoltes a Spotify i prop de 150.000 visualitzacions a YouTube.
1: I hem deixat pel número 1, aviam si ho endevineu.
0: Quina?
1: Xavier, el tècnic de so de la Lutfi.

0: gent s'ha fet aquesta pregunta. Quants DJs han baixat i pujat el volum per fer respondre això a la gentada?
1: Ma mare cantava aquesta cançó. Imagina. No tinc res més, no tinc res més. Això és del 27 de febrer i, esclar, ha tingut tota la primavera i tot l'estiu per anar-se fent viral tothom la cantada. 180.000 visualitzacions a YouTube. Més d'un 1.250.000 a Spotify. És, jo crec que podem dir-ho ara, almenys entre uns cercles i en unes generacions, la cançó de l'estiu.
0: A veure si la gent que ens escolta està d'acord.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ens fixem en els llibres que ens arribaran en les properes setmanes i mesos, com ara autors com en Marc Cerrudo, el nostre amic, o també la Laura Gós, en Ramon Mas, la Care Santos, i d'internacionals Ian McEwan o Patrick Reading Kiffy, ens ho explica, o també el Brandon Sanderson, que no para de publicar coses, eh? Aquest, el best-seller de fantasia o best-seller a nivell global. Ens fa un repàs de com comença la temporada literària la nostra companya, la Montse Camps.
2: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que la vida no són matemàtiques, fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Gost planteja al preu de néixer un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Làser, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. Aquests només són alguns dels molts noms d'aquesta arrencada, marcada per la Setmana del Llibre en Català, que entre el 18 i el 27 de setembre presentarà més d'un centenar de novetats i on signaran més de 150 autors. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmere, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en Flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
0: Experts, ICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Qui no vulgui pols, que no vagi a...
2: Laura, tu, el teu espai de fúria, dilluns de fúria, és ben bé contra aquesta activitat, la de treballar.
3: Bueno, nois, és que a mi il·lusió no em fa, en general. Clar. Vull dir, jo, tota aquesta cosa de l'ordre, del seny del setembre, ho puc arribar a comprar una mica, però tampoc ens tornem bojos, eh? Que hi havia gent que semblava que estigués desesperada per tornar a l'oficina. Dic, bueno, tant us avorreix la vostra vida normal? Això bueno, normal, entén-me fora de la feina.
4: Cada cop costa més de trobar, no?
5: Jo, quan ha sonat avui el despertador, jo no he tirat confeti, ho haig de dir.
4: Home.
5: Però un punt de...
4: I no t'has cagat amb tot, fins i tot?
5: No gaire.
4: Hòstia, del tot, eh?
5: Fuà. No.
4: He pensat,
5: prou,
4: quan
5: prou
4: que bé que vivíem
5: I
4: sense
5: despertador. I haig de recordar que el meu despertador sona a les 3:36.
4: Sí, no, exacte, és que és per cremar alguna cosa.
3: Anava a dir, que no sé com et pot il·lusionar, però, ei, endavant. Molt bé, Sergi, molt bé per la teva salut mental, que això et motivis.
5: No, la salut mental se'n va norris, això està claríssim.
3: Clar, llavors, hi ha una frase que es diu, en aquests casos, d'aquestes persones que us apassiona tant tot aquest tema de tornar a la feina i així, que és... És que és una curranta. És que és un tio molt treballador. Bueno, el meu dilluns de fúria és... Potser hem de deixar de fer servir aquest atribut com a positiu, com una cosa que és envejable, com una cosa que ens agrada de les persones. Obrim aquest petit meló que mai s'ha obert de la vida, no? Avui som molts els que hem tornat a treballar. No és que no m'agradi la meva feina, que a mi m'encanta personalment, ni que sigui en contra de la cultura de l'esforç, en un sentit ampli de la paraula, que després sempre surt tot de vells a dir, és que ja el jovent no creu en la cultura de l'esforç. No estic dient això, calmeu-vos. Però, diem... És una curranta a la persona que, per exemple, porta tothom a casa seva després d'una nit de festa, que està cuidant a les amigues a tope? Oi que no?
4: Clar,
3: ah, no ho sé.
4: Sí, sí.
3: Llavors, diem, és una curranta a una tia que es queda a treballar, a fer una feina sovint desagradable, sovint inútil per la comunitat, també, moltes més hores del que li tocaria.
4: No Clar, sé. No, és veritat que jo penso que hem de moderar molt això com a positiva.
3: Però és que està molt normalitzat, eh? És com un adjectiu dels millors que et poden dir.
5: No.
3: És molt treballador, molt treballadora.
5: En el meu cas, jo haig de dir, a mi... És culpa dels meus avis. És a dir, els avis sempre han institucionalitzat com que no sigui dit que no ets un bon treballador, eh? O sigui, com una cosa de...
3: Yeah.
5: És igual si fas coses bones o dolentes, però treballador, que no diguin res de tu a la feina. És així.
6: Jo també tenia alguna àvia. Com més de classe baixa eren, més treballarien gratis.
5: Jo crec que sí.
4: I aquesta com por a fallar a la feina.
5: Exacte.
4: No? I tu igual has fet 26 hores extres, però si un dia surts un quart d'hora i ja no diran res, a veure, un moment.
5: O tu mig amb febre i ets... Estàs bé per anar treballant.
3: Sí.
4: És que... No, tu ets l'especialista, Sergi.
5: Però això ho porto de família, ja t'ho dic.
6: Jo sent cambrer, sent un rogeret a post-adolescent de cambrer, i una àvia em va dir, què et sembla? I home, doncs mira, una feina de cambrer, no, és una merda, ho faig pels diners. I li va semblar fatal que digués que treballava pels diners.
5: Exacte.
3: I per què treballa la gent? És que clar...
5: Per
6: ella deia que, sí, ella deia que t'honorava i que t'allunyava dels vicis.
3: Molt bé, el treball dignifica, eh? Això ja fa temps
5: això
3: que es diu.
5: Això és, bueno, des de Rubianes...
3: Bueno, a mi no m'ho diuen, això de que soc molt treballadora, perquè és mentida, però no em satisfaria gaire, la veritat, que em diguessin ets molt treballadora amb el tipus de feina que tinc, per exemple, perquè a més, clar, hi ha feines i feines, jo faig putorrils, eh? No estic operant a cor obert, ningú m'espera enlloc, o sigui, ojalà fer-ne menys de vídeos.
6: Però els has de muntar, en canvi, qui opera a cor obert, quan acaba, no ha de fer la postproducció.
3: Tota la feina creativa
5: no, perdona,
3: és una mica putada.
5: A la sèrie de Pit, jo, si una cosa sé, és que no acaben mai.
6: Ah, que han de fer l'informe.
5: No, aquesta gent no acaba mai.
3: No.
5: 6 hores al dia, aquesta gent.
3: Molt bé, m'encanta que siguin les 8:22 del primer dia
5: i
3: hagi sortit de pit.
5: Sí.
3: Perfecte. Doncs això, que jo faig vídeos, la majoria no són tan bons com per robar-vos l'atenció tanta estona, jo no m'amago. Jo he fet tot un ghosting espectacular tot l'estiu a tothom, aprofito aquesta plataforma per demanar perdó. Nois, què fotíeu enviant-me un mail el 14 d'agost per dir-me, ai, una cosa, ens pots enviar el guió d'aquest vídeo? No, aneu de vacances, o sigui, és que, de veritat, ningú s'està esperant enlloc. Fa un mes que no obro el mail, absolut privilegi, tant de bo tothom pogués. Si tu treballes de comercial de cotxes i obres el mail de vacances, no ets molt treballador, tens síndrome d'Estocolm, no agradaràs l'empresa, o sigui, per què fas una feina de mentida com la meva i te la prens tan seriosament? Ningú necessita veure un reel ni tenir un cotxe nou per seguir vivint. Calmeu-vos una mica. Llavors, és això, tenim molt normalitzat que considerar algú molt treballador en el sentit laboral és una cosa boníssima, quan realment només vol dir que ets molt pobre, no hi ha cap ric que li diguin ets molt treballador.
4: És veritat, això.
5: És veritat.
4: També diré una cosa, jo faig servir la paraula treballador en un altre sentit, que és el de quan hi ha feina que no és remunerada.
3: Ara,
4: i s'hi arremanguen.
3: Molt bé, Laia, ja ens coneixem tant que
4: clar,
3: ja saps
4: que
3: cap on aniré.
4: Aquest és molt treballador. Ostres, quan demanem mans sempre s'hi apunta. Aquest és molt treballador.
5: Clar, si jo... pots canviar el concepte, tu.
3: Exacte. Jo proposo reservar el mot treballador, currante, tal, compromès, també em sembla bé, a la gent que fa coses per la comunitat sense cobrar. O sigui, això sí que és cultura de l'esforç i no cultura del capitalisme.
5: Jo també ho faig, això.
3: Sí. Ja, també fas moltes hores sense cobrar.
5: Si m'equivoco
3: no
5: d'una, però ho refaig amb l'altra.
3: És veritat.
6: I un dubte, perquè això també s'ha dit molt, com bé dius tu, Laura, que tota aquesta gent que dius és que no heredaràs l'empresa, no ets soci de l'empresa.
5: Això sí,
6: però
5: és veritat.
6: El que sí que l'heredarà, jo potser l'heredarà...
4: Aquest
6: potser...
4: no és mai el treballador.
6: Clar, potser...
3: No, aquest no és mai el que està
6: no,
3: allà...
6: No s'ha romangat tant les mànigues, aquest.
4: No.
3: I a més tampoc necessita ni que li diguin, eh? Vull
5: dir. No, però anem amb aquest altre concepte.
3: Exacte,
5: que
3: clar, és que tu dius, és molt treballador. Clar, molt bé, no te jode, com paga el lloguer, si no, en Juan, que fa 12 hores seguides en un bar, penses que li ve de gust, que no està renunciant a moltes altres coses que l'omplirien molt més a la vida? Bueno, però clar, és un currante, això l'honora, no? Bueno. Crec que ser un currante també té mèrit quan no és necessari per viure. O sigui, quan ningú ho espera, quan dedicar temps a fer servei als altres, no et dona rèdit ni econòmic ni social, eh? Que també hi ha molt postureig de, no, és que clar, jo m'esforço tant pels altres i per la meva família i per la meva comunitat.
4: És veritat, això hem de mirar de corregir, exacte. Perquè a vegades esperem que ens vinguin a aplaudir i donar un copet a l'esquena i ho hem de fer per canvi de res.
3: Aquella gent que ningú sap que està fent feina. Per exemple, la quantitat d'hores extres que fan els mestres, els metges, els treballadors socials, els bombers, bueno, això, tot això que sembla que sí, però que en realitat no està pagat, això sí que és un currante, però per vocació.
4: Sí.
3: Les comissions de festa major. A Granollers, la gent que desmunta les barres de festa major a les 5 de la matinada quan no es veu ningú, es fan dir ells mateixos els imbècils.
4: Ai, pobres.
3: Es fan samarretes i tot, eh? Fan dinar d'imbècils després. Bueno, és que són meravellosos.
6: Van guanyar els blaus, oi? He llegit.
3: El què?
6: Els blaus han guanyat aquest any.
3: Saps que no me n'havies assabentat perquè jo encara estava allà. Sí,
4: però és molt recent, eh? Perquè...
5: El 8 a 5... Ai, ara no me'n
4: recordo. Ahir abans d'ahir encara hi havia actes.
3: Ahir ho devien dir al vespre, no?
5: Sí.
3: Doncs clar, això, es fan dir imbècils ells mateixos, tant els blaus com els blancs, eh? Quan d'imbècils no en tenen ni un pèl, són extremadament generosos, compromesos amb la seva gent. O sigui, jo penso que els autèntics imbècils són els que creuen que treballar molt a canvi d'un sou o un ascens és una qualitat personal. Així que... Bona tornada a la feina a tothom. No us hi canseu, que ser la més corranta de l'OFI és una enganyifa dels de dalt. I guardeu-se tota aquesta energia per ser realment molt treballadores per les vostres amigues i per les vostres veïnes quan ningú us estigui veient, eh? Que
5: bravo.
3: Tampoc necessitem l'aplaudiment.
5: Molt bé, Laura. Mira, com va arrencar la temporada, la tia?
6: Et reacciona la Mireia...
5: Què treballadora que és?
6: La Mireia sol estar molt d'acord amb tu.
3: A mi no insultis.
6: Però diu aquesta oient que ella és autònoma com tu i que ella no pot deixar de mirar el mail en tot l'any, que l'agost l'ha de mirar per projectes que tindrà al setembre.
3: Jo aquest any, mira, regalat una mica.
4: No, escolta,
3: i
4: hem
3: pogut permetre.
4: El que hem de fer és aspirar tothom a poder fer aquestes vacances, doncs, que parla Laura,
5: jo crec
4: no?
5: que ens hem respectat bastant aquí, els experts. Crec que no m'ha enviat gaire correu ni gaire guants.
3: No, la setmana passada no vaig saber res de vosaltres.
4: Doncs, no, tot bé.
5: Doncs, una medalleta per nosaltres.

0: De fet, en parlàvem d'aquesta superestrella fa... En parlem bastant sovint de l'Aitana, eh? Però en parlàvem ja feia mesos del seu concert a Barcelona. Ja s'acosta, perquè és just aquest cap de setmana. Així que amb l'artista de Sant Climent de Llobregat, Anna, comencem l'agenda de concerts, no de la setmana, sinó de la temporada. Perquè, com dic, aquest concert estava assenyaladíssim de fer bastant de temps.
1: Sí, de fet, en fa 4, eh? Aquesta és la gran setmana de l'artista de Sant Climent de Llobregat a Catalunya. Aitana farà 4 concerts a Barcelona, tots ells al Palau Sant Jordi. Els dos primers es faran aquest cap de setmana, divendres i dissabte, i els altres dos, doncs, la setmana que ve, dilluns i dimarts. Si teniu ganes d'anar-hi, doncs sapigueu que no queden entrades. De fet, es van esgotar de seguida que es van posar a la venda. L'altre artista, en aquest cas internacional, que actua aquesta setmana a Barcelona, és The Weeknd. L'artista canadenc tornarà a actuar a Barcelona 3 anys després. Serà aquest dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys, dins de la gira After Hours Till Dawn. El concert de The Weeknd començarà a les 8 del vespre i encara queden algunes entrades a la venda. Sense moure'ns d'aquí, dimarts també torna a la capital catalana un dels grans noms de la cançó cubana.
0: Què passa?
2: M'agrada molt. La palabra precisa, la
1: sonrisa perfecta. Silvio Rodríguez, que torna a Barcelona i ho fa per una ocasió ben especial. Laia, el cantautor cubà, celebra més de 50 anys de trajectòria.
2: Sí, és que anava a dir, el senyor ja està una mica grandet. Quin dia hagués, dius, dimecres?
1: Dimarts.
2: Ai, quins nervis. Jo no puc. Aviam, a quina hora?
1: Doncs mira, a les 8 del vespre, al Gran Teatre del Liceu.
2: Ai, no deuen quedar entrades,
0: has fet allò amb una sola nota, ja endevinar l'artista, no?
2: Sí, sí, és que és, aquesta cançó és fantàstica.
0: Ei, qui són, Laia? Els Ming...
2: Flaming què? Jo què sé?
1: Groovies!
2: Ah, mira, no ho hagués encertat mai.
1: Els nord-americans, que estan celebrant 60 anys de trajectòria, passaran per l'Upload de Barcelona aquest mateix dimecres i la sala, doncs, encara manté activa la venda d'entrades per aquest concert i de fet, doncs, dissabte hi haurà Guillem Remisa. Va girant el món. Tothom persegueix algú. Cantant i poeta de Roda de Ter presentarà dissabte les cançons del seu últim disc, Un somriure infinit, cap a les 8 del vespre. Qui també actuarà a Barcelona aquesta setmana serà Fito Páez, però ho farà en un format ben diferent del que acostuma a oferir als grans escenaris. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. L'artista argentí actuarà dijous a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, tot sol, amb piano i veu. Serà un concert molt íntim dins del Guitar BSN per repassar, doncs, més de 4 dècades de carrera. Les entrades van dels 65 als 95 euros i encara n'hi ha de disponibles. Marxem ara fins a Manresa. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Aquest dimarts, Los Diablos faran el segon dels dos concerts que tenen programats per la Festa Major de Manresa, cap a les 6 de la tarda. Al Teatre Conservatori repassaran més de mig segle de trajectòria i cançons com Un rayo de sol, que enguany celebra 56 anys. Si voleu anar, encara hi ha entrades. Les trobareu a 25 euros a la web del Cursal. I de Manresa, doncs, marxem ara fins a Mataró, perquè aquesta setmana, doncs, torna el Posidònia Fest.
0: Qui són, Laia? Un segon. Ja està, qui són?
2: Alex de Quedar-me.
0: Aquesta sí. Vale, perfecte. Una nota.

0: Doncs deu ser Ginebra Sola.
1: Doncs si voleu fer aquest tren que ha estat tan viral a les xarxes socials, doncs sapigueu que els d'Espolla s'actuaran doncs, després de les al·lèrgiques al pol·len en, en aquesta plaça doncs, del castell de Vilafranca.
2: Seguim bona ara? Combinació, eh, Vilafranca, déu-n'hi-do, com déu-n'hi-do. Acaben la festa major, fa
1: sí,
2: tant.
1: Eh? En marxem ara fins a Sant Celoni. A terra, a Sant Celoni, la gira de les modernes del Raval, una proposta gratuïta que es farà a Barraques, cap a quarts d'una de la nit, dissabte, Doctor Prats.
3: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable.
1: La formació terrassenca actuarà cap a quarts d'una de la matinada, després de Caipirinhas, a l'espai Barraques de Sant Celoni, després de Doctor Prats, cap a les dues, doncs la festa continuarà amb la DJ Trapella. L'endemà diumenge, a les Barraques, dos noms ben coneguts.
3: Quan no tens res,
1: els germans Serrasolses no han parat de girar aquest estiu presentant el seu últim disc, Gira tot igual però diferent, i dijous ho faran a Sant Celoni. De fet, ells pujaran a l'escenari a les 11 de la nit i quan acabi Ginestar serà el moment de Mamaduixa. Per cert, pels fans d'Àngela Dorm, sapigueu que l'Àngela Balcells doncs, actuarà també diumenge, però a les 9 del vespre a l'espai El Perdigó de la plaça de la Creu. De Sant Celoni marxem ara fins a Tortosa, perquè aquesta setmana continuen les festes de la Cinta.
3: A la placeta de les Yalles, Yalles, Yalles, amb paciència.
1: Pepet i Marieta portarà la seva gira comiat a les festes de la Cinta. Actuaran dijous, el mateix dia que també hi tocaran la Ludwig. Aquests dos concerts, que per cert doncs, són gratuïts, es faran a l'escenari del Parc Municipal. L'endemà, en aquest mateix espai, concert de Triquell.
4: Sempre ho dic, jo estic sonat, entro al ring fora combat, estic mal acostumat.
1: Una de les apostes de Tortosa per celebrar divendres les festes de la Cinta és l'artista de Sant Quirze. Aquell dia també hi serà la Clara Vinyals amb el seu projecte Arnaldo i Clara. Diumenge, per cert, al·lèrgiques al pol·len i la valenciana Sandra Montfort. I dilluns, la cloenda de festes doncs, anirà a càrrec de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que enguany incorporarà la participació de la cantautora Lia Sampai. Divendres, a Olot, també arrenquen les festes del
5: sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets.
1: Començaran divendres amb l'aposta pels conjunts locals. Teràpia de Xoc inaugurarà l'escenari principal de festes, el del Firal, a partir de 11:45 de la nit. Cap a les dues, el relleu l'agafarà Santa Mandra. En aquesta primera jornada de festa major olotina, la nit també comptarà amb l'actuació d'Astrio, el grup que fa uns 7 anys doncs, va deixar de tocar i es va reunir de nou l'any passat. Doncs bé, aquest divendres actuaran a la plaça de Camp d'en Mas. Fixem-nos ara en la segona nit de festes d'altura.

0: Del Firal d'Olot. En aquest escenari també actuarà Ocdeu i DJ Casu. A la plaça Major, concert del saxofonista Dani Nelo, cap a quarts d'una, i a la plaça de la Muralla, Norantada amb Miqui Puig, director i presentador del Pista de Fusta Dicat. Pel que fa diumenge, tiets. Era això,
1: sempre volem massa i necessitem... I en Nacho diu, he mirat entrades per anar a Fito Páez, i diu, és caríssimo. Sí. També, aquesta info també la teniu, si voleu.
0: Sí, sí, des de a partir de 65 euros, em sembla.
2: Déu-n'hi-do.
0: Tiets obrirà diumenge a les 10 de la nit les actuacions musicals del Firal, després serà el torn de la Ludwig i Dan Peralbo i el Comboi.
2: Hòstia, Dan Peralbo, Ludwig i... quins són els primers que has
0: dit? I Tiets.
2: I Tiets, el mateixa nit, eh?
0: La mateixa nit. Déu-n'hi-do.
2: Espectacular altura, eh?
0: I abans de marxar d'Olot, aprofito per dir-vos que dilluns al Firal hi actuaran la Jules, Ginestà, Cerco i la DJ Trapella. Seguim ara amb la Festa Major de Sabadell. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer, marxaré de puntetes, em fa el camí prou bé. Divendres a l'Os actuaran a l'escenari que hi haurà apuntat a l'Estruc, Roger Pedrós a la plaça de Sant Roc i l'Ala Love You a l'Eix Macià. L'endemà, en aquest mateix escenari, el protagonisme serà per Nil Moliner. Després dels èxits de l'artista de Sant Feliu de Llobregat, hi sonaran els de l'artista barceloní Macaco. Aquests dos concerts es faran a l'Eix Macià dissabte a Sabadell. També hi haurà la Venus, però el seu concert doncs, serà a l'Estruc, on, per cert, aquest cap de setmana també s'hi faran dos concerts infantils. Per una banda, dissabte, el Pont i Vi Menut, que aquesta setmana fa triplet, perquè també actua a l'Espanyol.

0: festes de Sant Quirze i les de Setmanat, i diumenge hi haurà els Atrapassomnis. Precisament diumenge, una de les actuacions destacades és la de la banda nascuda a Sabadell, 31 Fam.
1: És que jo sonava quan ells no sonaven, i sobren paraules per tots els que ho saben. És que jo sonava quan ells
0: 31 Fam actuarà a l'Eix Macià, igual que els Doctor Prats. Tots els concerts, no cal dir-ho, són oberts a tothom, i ara sí, passem pel poble de la Laia Vidal, Llinars del Vallès.
2: Imagina, tu i jo fent l'amor a la piscina.
3: Porteu grups?
4: Sí, bueno, porta l'Ajuntament, eh? La Flaixi, no?
0: La Flaixi, actuarà dissabte, Laia, a la carpa del carrer Frederic Marès. Això serà la nit. Abans, però, cap a 8:15 del vespre, al pati de Can Mas Bagà acollirà una cantada de veneres amb les anxovetes.
4: Sí, que ja venen cada any, eh? Molt xules.
0: Sí, diumenge el gran protagonisme se l'emporta Miqui Núñez, que actuarà a la carpa del Frederic Marès cap a 8:00 PM. A la nit, en aquest mateix espai, concert dels Pipes. I deixem Llinars i doncs acabem a Santa Coloma, que aquests dies també ja hi tenim doncs festa grossa.
5: Camins, vora les estrelles.
0: La Festa Major d'Estiu de Santa Coloma arrenca divendres i ho fa amb més d'un centenar d'activitats repartides per tota la ciutat. Un dels concerts més destacats de la primera nit serà el de Sopa de Cabra a la plaça de la Vila, més cap al tard, sessió de DJ Trapella. També hi haurà Maria Pelae i Cerco a la plaça Pau Casals i el festival Sintonitza al Parc d'Europa, on per cert doncs dissabte hi actuarà Remei de Calafresca.
3: Laia, on et trobarem a tu? A la carpa on hi punxa el DJ Última Hora o a la placeta amb les iaies?
4: No, mira, una mica de tot, m'aniré movent. Per sort, el Llinars no tenim distàncies i la gràcia és anar-nos movent.

0: experts, ICAT.
1: Camins que hem de fer sols.
2: L'estiu encara li queden algunes setmanetes, que les gaudirem aquí, però Laia pot ser un moment per fer balanç de les temperatures tòrrides, perquè si algú en una terrassa d'un bar, en una nit d'estiu, et diu allò de sempre feta calor a l'estiu i sempre fa fred a l'hivern i no ha canviat res, se li pot replicar o no? S'ha de respectar la seva opinió.
3: Jo no crec que ningú s'atreveixi, perquè amb aquest estiu que hem tingut, si alguna cosa recordarem és que serà l'estiu de les onades de calor.
2: I ho has dit de dir, i no només a terrassetes de nits d'hivern, sinó també fins i tot en palestres de parlaments, de municipis, hi ha gent que diu que sempre ha fet aquesta calor. Clar, jo potser m'ho crec.
3: Bueno, si fes tot de gent gran dient mai havíem passat un estiu com aquest, tothom està... Només cal veure la demanda d'aires acondicionats de la gent no pot dormir, la gent no pot viure, però no a Barcelona, en lloc del país.
2: Tens proves, tens dades, doncs demostra-ho.
3: Però mira, espera, segur que no soc una mica la sensació, trobo, d'enganyats, no en mala intenció, sinó que els esdeveniments ens han trepitjat, ens han passat per sobre. Només una mica enganyada quan sentíem aquesta idea en el set de vocabulari de les onades de calor. És a dir, una onada de calor se suposa que són alguns dies consecutius, sí, de temperatures anòmalament altes que superen, doncs, l'hàbit local, regional, un episodi passatger que se surt de la norma. Però si ens atenem a la definició d'onada, estarem d'acord que seria molt més pertinent dir que ara ens trobem en una onada de frescor que no pas que hem patit onades de calor, perquè les onades de calor antigament ara són la nova normalitat, és a dir, els episodis de frescor, d'ambient respirable directament, són els passatgers, són l'excepció, és on potser diem ens trobem aquests dies quants dies feia o quantes setmanes que no teníem un ambient respirable com ho estem tenint aquests dies. I una mica potser encara hem d'estar agraïts que això se circumscrigui als mesos d'estiu i un cop això arribi al setembre doncs puguem començar a respirar. Mira, les nits tropicals, dades que demanaves, per sobre dels 25 graus es consideren les nits tropicals, abans eren excepcionals, doncs ara són habituals. I no només aquí, en moltes ciutats del Mediterrani. I, efectivament, també comencen a arribar al nord d'Europa, on fins ara eren directament inimaginables i han de començar a acostumar-s'hi. La ciència, per fi, corrobora aquesta tesi, si més no en part, és a dir, un estudi publicat a Science Direct ha analitzat les onades de calor els últims 100 anys a Europa i revela una tendència molt clara a l'alça en la ocurrència d'onades de calor a la majoria de regions europees. És a dir, cada cop n'hi ha de més sovint. És especialment notable l'augment les tres últimes dècades, a partir de principis dels 90, en què les anomenades onades de calor s'han anat fent tan recurrents que ara ja podem dir que és efectivament la norma, la normalitat. A més, s'ha observat un augment dels esdeveniments d'onades de calor tant a mitjans o a finals de primavera com a principis de tardor. Recordareu que aquest any vam tenir onades de calor al mes de maig ja i vam estar patint fort aquesta calor que només era una avançala del que viuríem, aquella nova normalitat de l'estiu. De la dècada del 2011 al 2021, moltes més onades de calor registrades que no pas les anteriors. Recordareu potser estius del 2003, del 2007, del 12, del 15, del 18... Com veieu, cada vegada amb més freqüència. I, com sempre, aquí la pitjor part del pastís, perquè l'augment més pronunciat d'aquesta freqüència doncs s'evidencia sobretot a l'estat espanyol, a França, a Itàlia, i si n'hem sentit més a parlar a Europa és perquè estan menys preparats, no perquè tinguin temperatures més altes que aquí. Aquí han estat altíssimes, però sí que és veritat que ja era una cosa que havia començat a passar amb molta menys freqüència i, per tant, no ens ve tant de nou, sí que ens ve tant de nou aquesta recurrència, que siguin tant i tant sovint. I, de fet, ara els científics calculen que el nombre de dies amb onades de calor es pot arribar a triplicar de mitjana el 2050 respecte a l'any 2000. Per tant, com hem dit, això només ha fet que començar, és la nova normalitat, i la meva proposta humil des d'aquí és que deixem de dir-los onades de calor i potser comencem a dir onades de frescor, els períodes que hi hagi entre elles.

0: tant, parlem de cinema, que és un dels temes que més ens interessa tocar aquí al programa, perquè ja hem anat a veure, he anat jo a veure, la pel·li de, la nova d'en Rodrigo Sorogoyen, així que ara escolteu amb atenció les veus dels actors Javier Bardem i Victoria Luengo.
1: ¿Y todo esto? ¿Qué quieres que te diga yo?
2: Nada, no quiero que me digas nada.
1: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
2: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
1: A lo mejor te ha metido la idea después,
2: no,
1: en la cabeza.
2: Por ahí, no, por ahí no vayas, eh.
1: Solamente quiero saber de dónde.
0: Ahí, ¿cómo están discutiendo? Son pare y filla.
3: Enfadat que està el Verde.
0: Son, mira la peli, Laia, i t'enfadaràs. Crec que s'hauria d'enfadar ella,
4: Jo, és que no faria enfadar mai a Javier Bardem, com es que digui.
0: Aquí Javier Bardem fa de cineasta reputat. Ja té algun cineasta espanyol, ja ha instal·lat als Estats Units, reputat, té un parell d'Oscars, i que torna a Espanya a rodar una pel·lícula. I a més té una filla, la Victoria Luengo, en aquest cas a la ficció, que mai ha tingut massa relació, i quan n'ha tinguda no ha sigut massa bona, i era fer anys que no es veien, eh? Ell, un artista allí més aviat polèmic, i ella, una actriu que fa mitja actriu, mig cambrera, que també és molt doble, eh? Bé, el tema és que es retroben i li ofereix un paper principal o un paper bastant important a la seva futura pel·li. Com us podeu imaginar, la pel·lícula no va tant sobre la pel·lícula, és a dir, aquesta pel·li d'en Rodrigo Sorogoyen no va tant sobre un rodatge, sinó la relació entre pare i filla, relació entre director i actriu. Veurem com hi ha escenes bastant incòmodes. Aquesta que sentiu de fons és la primera. I aguanta, no se n'estan de res, de fer escenes de diàlegs llargues en plans tancats, aguanta bastant aquesta. I pel mig veureu escenes on penseu que és possible la reconciliació, escenes dramàtiques i també escenes molt incòmodes, d'aquells sobretot que no us mola la incomoditat, aquí on ens patireu, escenes de mig d'un rodatge, de com tracta aquest director a la resta de l'equip o dels actors, i allò que diu la gent de quins són els límits que un jefe, un director de cinema no pot creuar a l'hora de treballar, perquè vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
3: No, s'ha de cridar la gent.
0: Vale. I si
4: una mica de respecte, sisplau.
0: Vale. No, on està el límit, no? Perquè algú et sortiria dient és que ell és el director, aquests són els actors, i és
3: igual,
0: un rodatge difícil.
3: Però tracta bé la gent.
4: I algú dirà,
3: no,
4: és que els està traient el millor de ser.
3: No.
4: És sota pressió. Sí.
3: En absolut.
4: Laia, per favor.
0: A més, ella treballa. La filla, la Victoria Luengo, diu, vull que em tractis igual que la resta d'actors i vull que m'exigeixis tant o més, encara que sigui la teva filla. Oi?
3: Però tractar bé la gent,
4: això sempre.
0: Aquí la pel·li transcendeix el nepobabisme, eh? Vull dir, els temes són bastant més profuns. I hi ha aquest tema, ja que sempre és més interessant posar-se del cantó de l'antagonista, per dir-ho així. Clar, quan tu arriba un moment de la teva vida, tothom, eh? Que el que has fet ja ho has fet, i tens, no sé, el Bardem, que ho tenia 60 anys, no?
4: Sí.
0: I ha tingut també una altra dona, altres fills... Que
4: vols dir que tria els papers que vol, no?
0: Sí, no em refereixo al Javier Bardem, sinó a un personatge
4: com el
0: que ell interpreta. Si tu vols fer les coses bé, i les comences a fer bé, pots fer-ho encara que ja tinguis 60 anys, la teva filla de 30...
3: Jo crec que sí.
0: Va, però és que hi ha coses
3: ara
0: que ella...
3: Ara costa molt, però...
4: Sí, et comença a relliscar tot bastant, crec.
0: No, vull dir, ell vol reprendre la relació amb la seva filla, vol ser més maco...
3: Però està disposat a canviar?
0: Fa anys que ha deixat de veure, per exemple, o d'emparellar-se amb la gent, també, una mica... Ja
4: mai és tard per, no sé, redreçar...
0: Però em dóna la sensació de no pots escapar de tu mateix.
3: Que en siguis capaç no vol dir que no et costi moltíssim.
0: No, li costa moltíssim, És que jo m'he quedat sobretot, perquè tots ens identifiquem amb la filla, la protagonista, el paper central, la Victoria Luengo, però m'he quedat molt amb aquests petits punts del Javier Bardem, del seu personatge, que és el que dius tu, Laia, és que costa moltíssim i és dificilíssim. Potser serà el més difícil que fas en la teva vida.
3: Potser sí.
0: Tu et vas quedar amb Los Años Nuevos, la sèrie?
3: Oh, m'encanta. Antidisturbios moltíssim, també.
0: I pel·lis n'has vist?
3: Em sembla que sí, digue'm alguna.
0: El Reino, Madre...
3: Sí, El Reino m'agrada molt. Sí.
0: Doncs mira, ja, per ser honestos, a mi les que més m'han agradat, Asbestas i El Reino...
3: I Asbestas també.
0: M'han agradat més que la nova, però la nova ha arribat a sales just...
3: Mira, l'aniré a veure.
0: Aquesta setmana passada, fa menys de 7 dies que la teniu a sales. Per tant, aneu a veure El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, a veure què us sembla, a més amb guió de la Isa Campo, que és la seva guionista talismán, i que sempre fa que les seves pel·lis brillin.
5: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Aquesta temporada arrencarem amb un grup de La Garrotxa que té un nom que a mi m'ha agradat molt, es diuen Santa Mandra. Quan no vull estar aquí, quan em falla l'esperit, quan penso si valdrà la pena. Aquest grup format per 5 garrotxins que fan pop, rock alternatiu i folk, ja us dic que anirà sonant a la fórmula del programa perquè sona força bé, però avui s'estrenen a la Worse Than Ever. Per què? Doncs per fer una versió d'un altre tema que també va ser Worse Than Ever aquí al programa, a Let Me Out de Dover. Aquesta cançó la van punxar aquí no tant perquè no ens fes el pes a nosaltres, sinó els mateixos fans de Dover, que no van suportar el gir de 180 graus en la sonoritat del grup.
3: Això és un temazo, tio.
4: Això, jo estic d'acord que és un temazo, però els de Dover van dir, no pot ser que de rock grunge passin a fer música electrònica i més aviat comercial. Els fans de Dover autèntics van dir, els deixem de sentir. Doncs els 7 de Mandra ens han sorprès amb una versió de Let Me Out que té la particularitat de plagiar tota aquesta melodia canviant-ne tota la lletra. Si a l'original els Dover ens parlaven de l'ansietat, de la sensació d'estar atrapats o la necessitat d'escapar d'una rutina, a la traducció al català els 7 de Mandra es van passar pel forro tot això i van parlar de desamor, van incloure per allà mig el nom del grup i, doncs, no sé, la van titular De Genolls i jutgeu vosaltres mateixos si això s'ha fet les cançons. La vols sentir?
3: Sí.
4: Doncs escolta-la.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: S'està acabant l'estiu, ens canten els Figaflaues, tot i que encara en queda una mica. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger.
0: Les 7 i 2 minuts, bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger.
0: A veure, queda com més de 20 dies, queda quasi un terç. Podríem fer servir el superlatiu bastantíssim o seria redundant? Queda bastantíssim estiu.
2: Saps què passa? Que el que queda ja no és estiu, estiu, estiu.
0: A veure.
2: És una mica estiu...
0: Tardà.
2: Sí, exacte. És estiu... Saps com els tomàquets cherry a aquesta època, que ja no són tan bons?
1: Sí, però és estiu poc practicable, perquè molts tornen a la rutina. Avui és 1 de setembre.
2: És
1: però...
2: un estiu fake.
1: Sí.
0: Ja podeu comprar bajoques, que sempre animen la vida. I estem entrant...
2: Però heu pogut comprar tot l'estiu, les bajoques.
0: També n'hi havia?
2: Home, sí. Tant.
0: És que, clar, fa com mal rotllo.
2: Per què?
0: Home, bueno, no sé, una amanida...
2: Què menja? Jo només menjo bajoques a l'estiu. De fet, és l'època.
0: Estem entrant al tardoestiuisme. Això sí que ho dic.
2: Sí, això sí que pot ser.
0: Són les 7 i 3. D'aquest dimarts, 1 de setembre, podríem sentir els Earth, Wind & Fire per posar una cançó tòpica de setembre. Mentre sentim la previsió del temps amb en Néstor Gómez.
3: Comença un nou mes i es manté el mateix temps que han tingut aquests darrers dies. És a dir, prou estabilitat atmosfèrica i una estabilitat que pot durar pràcticament la totalitat d'aquesta setmana. Parlem de núvols. Núvols que se situen cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, sense descartar algun feble plogim. Poca cosa i en clara tendència a minvar durant el matí. En canvi, el temps assolellat predominarà a gran part del país. Si bé aquesta tarda, novament ni una tarda més, creixeran nuvolades al Pirineu i no descartem que cap al Ripollès o comarques veïnes arribin a caure algun petit ruixat puntual de caràcter feble, màxim moderat. I el que sí que tindrem avui és calor, perquè les temperatures continuaran amb la tònica dels darrers dies, màximes que rondaran entre els 32 a 34 graus. Anirà més al llarg de la setmana, sobretot de cara a divendres, dissabte, quan tocaran sostre, amb unes màximes que clarament superaran la xifra dels 35 graus als indrets més càlids del país.
1: Hòstia, semblava que repagés el Néstor mentre sentíem el Earth, Wind & Fire de fons, eh?
0: Benvinguts, oients, al mes de setembre. Avui és dia 1 de setembre, és dimarts, i amb vosaltres parlem de reposicions.

0: En els últims anys, com més èxit han tingut les plataformes de vídeo on demand, més s'ha popularitzat la projecció de pel·lícules gens noves a sales. I no només a les sales especialitzades, sinó que ja s'ha extès a tot el circuit comercial. Prova d'això, doncs aquests dies teniu a sales de cinema Harry Potter i la Pedra Filosofal, celebrant el 25è aniversari de l'estrena de la primera pel·lícula, ara que estem ja a punt de gaudir de la sèrie, o també teniu a sales A tot gas, la pel·lícula que va inaugurar la franquícia de Fast and the Furious.
1: I que també té 25 anys. No, era un any molt prolífic,
0: era,
1: el 2001.
0: Era també el 2001, aquesta.
1: Sí, sí,
0: uau,
1: sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. O els Senyors dels Anells, que també són del 2001. Aquestes han gaudit de bastantes reposicions, també a sales han anat tornant. Doncs avui us preguntem quina pel·li voldríeu veure en sala de cine i per què, i potser no només per la nostàlgia, que no cal que ens hi capbussem, sinó també per veure pel·lis que no hem vist mai i ens podem estrenar també al cine, com en Ferran, que diu: hi ha pel·lis que tinc pendents i les vaig a veure quan fan reposició. Diu, per exemple, Apocalypse Now, el mític clàssic de la pel·li de, segurament més coneguda, de la guerra del Vietnam, diu que no l'hauria vist si no l'haguessin reposat. I també Taxi Driver o Casino de l'Scorsese. Diu, el Padrí, la trilogia, només he vist la primera, que això tot bon cinèfil li faria com a vergonya, són aquestes tonteries, i admet només haver vist la primera, esperant-se algun dia que facin la segona, per molts la millor de la trilogia, per veure-la en cines per primera vegada. L'Alexandra diu, avui teniu una pregunta xuli. Doncs diu, com el Ferran, hi ha pel·lis que no vaig veure en pantalla gran perquè era massa petita i aprofito per estrenar-me en sala gran, com ara Alien, Blade Runner, Star Trek, les clàssiques, i diu, i m'encantaria tornar a veure a Matrix, i diu, sí, aniré a la reestrena d'Avengers Endgame. Aquí apunteu-vos el calendari, perquè el 25 de setembre torna a sales la que és fins ara la més nova dels Avengers, que de fet em va semblar bastant xula. A mi les primeres em van semblar horribles, però després Endgame i l'altra que era que The Age of Ultron o alguna cosa així, bastant divertides. Per què ara tornen a sales? Perquè el mes de desembre arribarà ja la definitivíssima Avengers Doomsday, amb tots els ninotets possibles de Marvel tots junts, i incloent-hi els X-Men per primera vegada.
1: Mare de Déu!
2: Caram, i quan totes aquestes pel·lícules tornen a sales, els va bé a nivell de taquilla?
0: Jo
2: quan
0: trobo que,
2: són,
0: trobo
2: que no són
0: funciona,
2: novetats,
0: eh?
2: Diguéssim, sí.
0: És, jo trobo que és el que dic, com més estem acostumats a l'allau de pel·lis en plataformes, doncs més triomfa també quan la balança s'equilibra, no? Que també poc puguis anar al cinema. Doncs Doomsday, en parlarem, crec que arriba per Nadal, a més amb el Benedict Cumberbatch fent de Doctor Doom, i tots els X-Men, que per ser, després de 25 anys de lluites legals entre Marvel i Sony, els han deixat recuperar-los, igual que l'Spider-Man, així que tindrem un desembre ple de ninotets al cinema. En Jordi diu, El senyor de les bèsties, exemple de pel·li supervuitantera que jo mai he vist.
1: Jo tampoc l'he
2: vista.
0: Potser hores d'ara m'esperaré també que arribi de nou a sales. L'Ignasi és d'aquests oients que aprofita els festivals i diu que va anar al Festival de Sitges amb els seus fills perquè veiessin per primer cop Tot Oro reposada, per tant, en sala gran.
1: I al cine, que xulo.
0: Sí. En Jordi Casas, un habitual dels festivals de cine, diu que Mulholland Drive, la pel·li d'en David Lynch, l'he vist molts cops, però mai he pogut veure al cinema, per tant, aposta per aquesta. L'Anna diu, El senyor dels anells, diu, em transporta a la sala Cinesa Diagonal de l'època. Ella anava a la Resi, ella estudiava enginyeria industrial i té aquest record, aquesta nostàlgia de l'enginyeria industrial, que va quedar amb tots els amics de la Resi per anar a veure-la junts. Estaven molt emocionats per posar imatge a les paraules de Tolkien, és el comentari de l'Anna. Són les 7 i 8, avui volem apostes per fer més reposicions. Sentim reaccions vostres en format àudio.
3: Fem reposicions al cinema?
4: Sí.
3: Suposo que petis que tinc bons records de la meva infantesa, com les d'Indiana Jones, però les antigues, o Star Wars, però les antigues també, i El senyor dels anells, però les antigues, El hobbit de nou.
5: Tema de pel·lícules i reposició no, però tinc una història de reponedora de supermercat. M'he enamorat al supermercat. Quan tenia 18 anys vaig fingir que sí que tenia experiència en el meu currículum i vaig anar a una entrevista a un supermercat on l'entrevistador no m'estava mirant a la cara. Bueno, no ho sé si m'estava mirant a la cara o no. Un tio guenyo. I de les poques preguntes que em va fer és com ho fas per reposar el menjar a l'estant? I jo vaig dir, simplement el poso. I l'únic que s'ha de saber quan és reponedor és que es reposa per darrere, no per davant, que les noves coses van cap al darrere i jo just amb això la vaig cagar i vaig marxar d'allà amb la cua entre les potes.
6: Jo no vaig al cine a veure pel·lícules que ja han fet. No, els mires a casa, no em pagues aquí 8 euros per anar a veure una pel·lícula que ja han fet al cine. El cine no està molt bé, perquè ara només foten reposicions. Al final, Robocops, Terminators, tot això ja existeix. Només cal mirar vídeos dels xinos, que ja tenen robots en forma de policia i els fan servir. Els russos fan servir com uns gossos que tenen metralletes per d'això.
4: afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: prou es diu la Maig a ella mateixa, em sembla, en aquesta cançó, la que podem dir que aquesta jove cantant ha popularitzat la seva música, sobretot amb la camisa es va viralitzar. Aquest tema que es diu prou. Són les 7 i 13 minuts al matí, som els experts d'ICAT i aquí us despertem cada jornada. Mira, tenim un oient marvelià que m'ha corregit, sabeu que m'encanta. En Cesc diu, Roger, t'has colat. Qui farà de Doctor Doom a la nova pel·li dels Avengers?
1: Qui és?
0: És el Robert Downey Jr. Jo he dit el Cumberbatch, aquest és el que fa de Doctor Strange, és veritat. En canvi, és Robert Downey Jr. qui es canvia de capa i passa a ser d'Iron Man a Doctor
1: Doom.
0: Era
1: el que anava a dir, era sí. Iron Man, no?
0: Haurem de mirar quina mena de trama s'han buscat perquè aquest personatge es transformi en del líder dels bons
1: a
0: un
1: dels dolents principals. És complicat, és molt insoluble, de ser sí. Iron Man.
0: Mira, el 18 de desembre, que no ho havíem dit, s'estrena aquesta pel·li on apareixerà a tothom, el Cumberbatch, el Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, que és el guapíssim Thor.
1: A mi m'atabala veure tant superheroi.
0: Mira, Pedro Pascal, Pedro Pascal representant els Quatre Fantàstics, la Florence Pugh, que tot el que fa m'encanta, òbviament Ian McKellen, aquest cert del cinema que apareix també en aquesta pel·lícula, Channing Tatum, un munt de gent musculosa. Bé, parlant de múscul, és el moment de fer un nou combat. Oients, les 7 i 14, avui és el segon dia de la temporada, i és un dia d'inicis. 1 de setembre, per molta gent avui, comença l'any. Per tant, tot seguit, omplirem els propers minuts amb mini-hits, aquí els experts, amb cançons que parlen de començaments, i, efectivament, ho farem en aquest format que sabem que tant us agrada. Combat de cançons. Combat de cançons que parlen d'inicis, aquesta és la premissa. Els combatents d'avui són la Laia i en Sergi, que s'estomacaran musicalment amb temes que s'han d'anar llançant a la cara i vosaltres heu de votar qui és el guanyador del combat. Laia, Sergi, esteu a punt?
2: Estem a punt.
1: Segon dia de programa i ja ens estem estomacant. Estem
0: com sempre, des de la meva humil part, us demano un combat net, sense cops baixos, entenent cops baixos com llançar la cançó Tot torna a començar de Mishima, perquè ja la vam punxar ahir per estrenar la temporada. Era ahir a les 6 del matí. Sí. D'acord, Laia, comences tu. I recordes, són cançons de començaments.
2: Doncs mira, comencem tirant de clàssics i per clàssic. A veure, John Lennon,
3: collons,
2: Just Starting Over.

0: veritat, has anat als inicis de la música, que si ve per buscar aquesta cançó, no?
1: Mira, doncs parlant d'inicis i parlant de finals, perquè no sé si us sabíeu que aquesta és l'última cançó que John Lennon va publicar, va veure ell publicada abans de morir, va ser l'any 1980. Ell el va matar, doncs, cap al desembre.
0: Per aquesta
1: doncs,
0: cançó el van matar?
1: No, ah. però és interessant, no? Si fos una cançó dient torna a començar i et pelen al cap d'un parell de mesos, no? Començar de res.
0: Molt irònic.
1: Començar a acabar.
0: Doncs jo començo amb l'Exambusto i el seu tema, començar.

0: canviarà.
1: Has sentit això? Comencés a continuar un final tard o d'hora arribarà, però d'aquelles cendres una nova font brollarà. Que, que sembla del Papa Seid, doncs
2: no. És l'època així com més fluixeta de Lax.
1: És del Jesús Rovira, el baixista dels Lax, i entonada pel que va ser el solista del Vendrell, el Salva Raffero, en l'etapa post-Pemi del grup. Laia, no em diguis que no la compres, aquesta.
2: No, no la compro, perquè és que si em tires de clàssics catalans, tinc una que li passa la mà per la cara 10 vegades.
1: Va.
2: A veure, imbatible, et posaré Sau.
3: Juga fort i torna a començar. Torna a començar.
2: És boníssima, és imbatible, això. No em digueu que no l'heu cantada, és impossible. O sigui, és una de les meves preferides.
1: Saps que ni la coneixo, aquesta?
2: No pot ser.
1: No.
2: No tens infància, ni adolescència, ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
1: A veure.
2: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra.
1: Ni no, ni no, na. No. Primer moment de la temporada de Vinga, cantem, no. I sona...
2: És que
1: us
2: he posat just que comencés altres del Tornar a Començar, perquè és el hit. Mira, escolta, escolta.
1: Sí, sí, sí.
3: No vull la dura realitat.
1: És molt petarrera, trobo, per ser de Sau.
2: Home, no, és Sau total, és absolutament Sau.
1: Ah, un punt de pet, eh?
2: Què va?
1: No? Bueno, jo marxo ara, si et sembla, marxo cap al Canadà.

0: Elles són els Arcade Fire, que l'any 2010 ens deixaven aquest tros de cançó que portava per nom Ready to Start i que ens anima a enfrontar-nos al sistema, a expulsar-nos del damunt les expectatives alienes i encarar el que vingui. Estem preparats per jugar. I tu, Laia, estàs preparada per perdre?
1: Sembla que siguem una nau especial, una mica. Jo també tinc mandanga internacional, no et pensi que em quedo aquí. Sí, sí, però mira, europea, que sempre fa una cosa més, eh? Aquí he pensat, a veure, si en Sergi guanya sempre els combats experts, anem a pensar com en Sergi. Què punxaria en Sergi? Veus que una cosa ben mainstream, algú que en Sergi es pogués posar cada dia per llevar-se. Laura Pausini.
0: Què dius?

0: Tu creus que jo m'aixeco i em poso Laura Pausini?
1: Podries perfectament.
0: Jo em poso Rafaela Carrà, però no Laura Pausini.
1: Doncs bé, t'he de dir que tampoc no sona tan malament, eh? Vull dir, hi ha coses pitjors. Mira, m'he posat a sentir una estona i tot. M'ha agradat, eh?
0: Molt bé.
1: Aquesta cançó es diu Un bon inizio. Jo és que sentit aliar sempre
0: està bé. La forma teva de vendre aquesta cançó és no sona tan malament. Molt bé, eh? Molt bé,
1: bona. És variadet del que poso sempre.
0: Jo ara et poso una mica de Black Eyed Peas. Let's get it started.

0: Aquesta és una de les primeres cançons amb les que la banda californiana, els Black Eyed Peas, van començar a petar-ho a nivell global. Cançó ideal per donar peu al show, fins al punt que ha estat utilitzada per alguns equips de la NBA i d'altres àmbits de l'esport, sobretot americà, per donar entrada, per arrencar l'entreteniment. Com pots combatre això, Vidal?
1: Home, està bé, aquesta cançó, no t'enganyaré. Però també t'he de dir que si alguna cosa toca la fibra als nostres oients experts que mals conec, és en Ferran Palau, que també té una cançó justament sobre tornar a començar.

0: xula, perquè és aquesta, és una lletra super simple que al final el que t'està dient és hi ha un moment que m'agradaria poder tornar a començar des de zero i tornar a aprendre les coses més bàsiques i fer-ho tot més senzill, no? I la veritat és que és una cançó molt bonica. És de l'àlbum Blanc i és de l'any 2018, però te la pots posar avui en dia igualment.
1: Jo acabo amb els Oques Grasses. Comença un dia nou sobre les taules. A veure, podia haver punxat aquesta cançó que parla justament de com comença un nou dia, el Sort de tu, però he optat per aquesta altra. Torno a ser jo.
0: Un altre.

0: és que tornar a ser jo no és tornar a començar.
1: Després d'un trencament sentimental a un mal moment, sí, que sigui, tornar a retrobar-te marca un punt d'inici, Laia, un punt de partida.
2: No, no facis tantes tombarelles.
1: Un recomençament que sovint és molt millor que l'inici original perquè t'endús tot allò après, Laia.
3: Són cançons que parlen d'inicis per començar. Avui que és 1 de setembre. Us donarem alguns instants més perquè acabeu de votar. De moment la Laia guanya la votació, però només per 2 clics.
2: Home, déu-n'hi-do.
0: És per la Popsi.
3: Mira, i en Sergi compta amb el vot d'Ivan Siso. M'agrada més la selecció d'avui d'en Sergi, però voto la Laia perquè li vull fer la pilota perquè dissabte vingui la festa major a veure el meu grup que actuem.
0: Però què és això?
2: Molt bé, clar que sí.
0: Què és aquesta votació?
3: I la Mireia que diu, quina son, ahir vam anar a Vilafranca a veure Svetlana. Recordeu que seguim en època full de festes majors.
2: A full.
3: I l'Alba que diu, és el primer dia que surto de casa i és de nit. Deu ser perquè has començat a treballar, no?
2: Ahir també ho era, em sap greu.
1: Fins ara a les 12 del migdia hi havia sol, oi?
3: La Mireia i en Lluís que ens diuen que bon dia i que molta son i que cap a la feina, perquè sí, és dia de recomençar. Us deixem el que duri la següent cançó per votar i us decidiu per qui s'endú aquest combat de cançons i alerta que de seguida parlem d'altres combats, els de Farmajaure. Per ara, en Damiano David. Acompanyat de Neil Rogers i la Thailands, canten Talk to Me.

0: quarts menys 5 minuts. Amb la veu d'en Damiana David de fons, us comunico que el combat de cançons l'ha guanyat per un sol clic en Sergi.
1: No val, no val, no val. Impugno en Sergi, s'ha autovotat. Per tant, tècnicament és un empat.
2: És la democràcia, la gent es vota.
1: Anem, no, però anem no pots ara... votar per tu mateix.
0: Anem ara a un dels temes més comentats de l'actualitat i sí, parlem més de combats. Ara parlem dels combats de Farmejà Aura.

0: Segurament, oients, se us ha aparegut a les xarxes vídeos de trobades de joves a places i carrers de tot el món, on per torns es van emparellant dos contrincants a veure qui farmeja més aura i, segons les ovacions del públic que el rodeja, es determina el guanyador. Els combats no són, per sort, físics, tampoc són combats cantats, com seria una batalla de galls, de rap, i tampoc són ben bé ballant, que també se n'ha vist molt en el món, sobretot de la música urbana. Són balls, gestos, moviments, actituds, molts d'ells extrets de memes o de videojocs, però on tot hi està acceptat. Si el teu fort és la dansa urbana, apostes per això. Si és el breakdance, si són les expressions facials, les imitacions, si és una mica de circ, també, és com una batalla de carisma, per dir-ho de forma planera. El nom, si us sorprèn, realment és bastant revelador. Farmejar ve del món dels videojocs, que vol dir recollir, llaurar recursos o objectes o punts d'experiència. Fora de la trama principal del joc, vas aconseguint recursos, vas farmejant, llaurant. I la segona paraula, aura, és la paraula que fan servir les noves generacions per parlar del que seria carisma. Han aparegut tot de veus de boomers, també de millennials, criticant, acusant, blasmant, paraules bastant feridores, dient que el que haurien de fer aquests joves del carrer seria farmejar-se un currículum o una feina, o dient que, òbviament...
1: No és
0: incompatible,
1: no?
0: Sí, no. Molts comentaris també de gent dient que la seva generació era òbviament, era millor, i que no feien aquestes estupideses ridícules. Algú fins i tot...
2: En feien d'altres.
0: Sí, no, diu algú, vam ser massa tous amb els Therians, i sempre hi ha algun post d'algú a punt de morir ja dient, hauria de tornar a la mili. Doncs digueu-me, companys, què us sembla? Per part meva diria quatre coses bones. Primer, que em sembla tot bastant amistós, perquè té més de joc que de combat, no importa massa guanyar o perdre.
2: Més un.
0: També que tothom aposta pel seu fort, per la seva habilitat.
1: Sí.
0: Adolescents que no tenen vergonya de fer el ridícul, al contrari, és una cosa bona.
2: Sí, sí, sí.
0: Ho porto tota la vida fent-ho jo, que és gratis i que és al carrer. Jo, Laia, penso que mentre es faci un sopar popular o un tornatge a farmejaure...
1: És que no veig tan diferent, si vols que digui.
0: No s'està gentrificant la plaça.
2: No.
0: I també em mola fer el salt contrari del digital al físic.
1: Això per mi és el millor.
0: És a dir, si els balls de Fortnite, doncs jugues una mica al Fortnite, després vas a ballar al carrer. Mires un anime amb uns ninjas fent uns moviments, després vas al carrer i jugues una mica ninja.
1: També m'agrada que tingui aquesta mirada àmplia, que cadascú pugui fer el que vulgui. He vist uns tuits, per exemple, que hi havia uns mallorquins ballant jota i també mig enrient-se, però també mig deien estem farmejant ara, i també és veritat.
2: És el que deia el Roger, cadascú farmeja allò que se li dona més bé.
0: De fet, en el pla oral, a banda de, com es diuen, els garrotins, que més hi ha els versots, que més hi ha de
1: nyacres...
0: Tot això, a veure...
1: És el mateix, és exactament el mateix.
0: Com a millennial gran, diré, són coses que existien.
2: Exacte, és farmejar de forma oral.
1: Exacte, si tu vols, l'única crítica que compro, que no és una crítica, és un... Tampoc s'han inventat res. Estem d'acord.
2: Però no comptat des hi ha altres coses.
1: Exacte, és una versió actual de coses que ja es feien.
0: Pensava que no estaríem tan d'acord amb un tema.
2: Oh, i tant.
1: Home, és que, a veure, jo ja estic tipa de la crítica per la crítica, saps?
2: Bueno, de fet, els combats aquests de ball a les discoteques, això ja es feia antigament, no? També,
1: vull dir... Sí, és que sempre se n'ha fet, una mica, a veure amb qui ho fa millor, qui és el més xulo del poble, no?
0: He vist vídeos de boomers, però guai, gent boomeritzada, assenyada, que el que ha replicat és, a les discoteques, la gent també xulejava.
2: Exacte.
0: Fins i tot gent dient que Tony Manero, a la pel·li Saturday Night Live, estava farmejant aura ja l'any 1977.
1: Mira, als anys 90, a la Universitat Catalana d'Estiu, es feien tornejos d'insults, és a dir, concursos d'insults, i era ben bé això. Cadascú s'insultava i aviam qui deia l'insult més creatiu i no es podien repetir. És exactament el mateix.
0: Molta gent ha dit que fins i tot els futbolistes, sovint acusats de no tenir massa imaginació, bé que s'inventen la seva celebració, o per posar-ho en un altre pla, les gimnastes, dones, que quasi que només veiem cada 4 anys a les Olimpiades, després de fer el moviment de gimnàstia, aquest clic final, el punt de celebració...
1: També, segur que també és creatiu.
0: És farmejaure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Per no parlar de la gent que balla techno, el breakdance, a la música urbana. Tenim alguns oients que han reaccionat, com, per exemple, en Jordi, que ell es declara boomer ell mateix, però diu, han d'exterminar els altres. No suposa aquesta lacra de la societat. L'Anna diu, ahir vaig arribar a casa i la paraula aura la vaig sentir per primer cop! Diu, sisplau, expliqueu una mica de què va, perquè vaig perduda en el tema. Doncs és el que dèiem, vull dir, tot tenir aquesta presència, carisma... Li pots dir xularisme, però en plan de joc, de jugar, eh?
1: Sí, exacte, un espectre que va des del carisma fins a la xularia i aquí situa't una mica on vulguis.
0: I en Ferran, que diu, alerta la gent que critiquen els tornejos de farmejar aura, perquè de seguida faríem arqueologia digital i els trobaríem fent vídeos del Harlem Shake.
2: Absolutament.
0: Deu ser la mateixa gent.
3: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
0: sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
4: Sí.
2: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
0: A la tres. Hòstia. Fem un fa major, un fa major.
1: Sí, clar.
0: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara passa un minut de 7:45, s'incorpora a l'antena l'Anna Closa, bon dia.
7: Bon dia.
0: I bon setembre, amb ella ens informem, com sempre, que passem del punt de 7:45. Què hem de saber per avui i què és, com diem, dimarts 1 de setembre?
7: Doncs que una setmana abans d'arrencar el curs i que se sàpiguen els resultats de l'informe PISA, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 del departament per l'error a les proves. La nova secretària general del departament serà la psicòloga clínica infantil i pedagoga social, Marta Clari, que fins ara doncs era gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris més. La consellera va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa els va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%, i ha exculpat els centres que la informació no arribés. Per cert, que el govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros. Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma, afectada doncs per la crisi migratòria. També es reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. D'altra banda, Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants, propagant doncs informacions falses, però els dos països han negat cap vinculació. Més coses. Si avui heu d'omplir el dipòsit del cotxe, notareu canvis en el preu perquè hi ha canvis en les bonificacions del govern espanyol. Si avui, 1 de setembre, heu de posar gasolina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil doncs cau 10 cèntims. Lleida és la demarcació on podeu trobar les benzineres més barates i això es deu bàsicament a la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals.
2: Tothom cap a Lleida, doncs, omplir el dipòsit.
1: Sí, això sempre s'ha dit, perquè hi ha més, això, més gasolineres independents, podríem dir.
7: Avui, per cert, fa 5 anys que no hi ha peatges de la majoria de les vies del país. Si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit hi ha augmentat un 45%. Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges. El Servei Català de Trànsit ha reconegut a Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera.
2: Jo només dic una cosa, si han de tornar els peatges, d'acord, que tornin, però que tornin a tot l'estat espanyol.
1: Home, i tant.
2: Vull dir, el problema d'aquests peatges és que estaven concentrats a Catalunya.
1: Totalment.
2: I si ha de pagar, que pagui tothom.
1: Ara.
7: I acabo explicant-vos que el Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica riuada a l'Himàlaia. El primer ministre ha demanat a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat doncs, per arribar a aquesta conclusió i, de fet, la catàstrofe doncs, ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
0: 4 minuts passen de 7:45, ara el titular d'esports.
7: Ahir el Barça, amb un gran potencial ofensiu, va superar el Rayo Vallecano per 5-2 amb 2 gols de Lamine Yamal i de Rafinha i un en pròpia de Lejeune. Avui, que es tanca el mercat de fitxatges, es farà oficial el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus després de passar revisió mèdica. I per cert, que Leo Messi va anunciar ahir a la tarda que deixa la selecció argentina. Diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se al camp i que ha arribat el moment doncs, de deixar pas a futbolistes més joves.
2: Mira, s'ha buidat com el Guardiola, Laia.
1: Clar.
2: El
1: home,
2: temps,
1: ja és això, a veure.
0: Sí, avui farà bon temps.
7: Doncs mira, en aquest primer dia de setembre es mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs doncs, més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims i a la tarda doncs, no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país farà sol.
0: Última hora, els joves ja s'han ratllat de farmejaure, ens ho explica la Thaís, la nostra oient, que és a Biblioteca bibliotecària, per tant, és juvenil, per tant, està propera amb els joves, diu, sí, els nens de la Bíblia estan a tope amb aquest tema, fins que ella els hi ha dit, voleu que arrangem un torneig a Farmà Jaure el primer dia de col·le a la tarda, a les 5, davant de la Bíblia, i li han respost, buah, passo, ja. És de frics, quina vergonya, has vist la senyora de Blanes, has vist, no tu, Sergi?
2: Sí, home, i
0: qui
2: tant.
0: Era aquesta senyora?
2: Una senyora que lluitava, bueno, que farmejava aura contra un jove, i clar, el fet que participin els grans, ja, això a la gent jove no li ha agradat.
0: És com el Six Seven, no?
2: Exacte.
0: A la que un adult hi entra i a tu ja et repugna. Ja.
1: A la que el profe els hi posa un problema, que acaba amb Six Seven, diuen, ja està.
2: Crearan una altra cosa.
0: Bé, 5 minutets que passen de 7:45, ara seguim amb les roba estesa, que ens canten que estan enamorades. Stick in love.

0: Escoltes i cat.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
4: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
5: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 7 i 40, el punt de partida, l'espai en què sempre partim d'una dada, una xifra. Avui, Laia, un número bastant gros.
7: Sí, avui parlem de l'enciclopèdia de les enciclopèdies, la Viquipèdia, perquè ha arribat als 800.000 articles en català. Doncs sí, és la dada que, a més, coincideix amb el 25è aniversari de la Viquipèdia. I si teniu curiositat per saber a què s'ha dedicat aquest article número 800.000, doncs us diré que és a un asteroide, en concret al 2420 Siurlionis, i es va crear just aquest mes d'agost. Que sapigueu que aquest asteroide l'han batejat en honor del pintor i compositor lituà Mikalojs Konstantinas Kurlionis. Pel que fa als 25 anys de la Viquipèdia en català, els primers articles de la nostra llengua van aparèixer super de seguida, el dia 16 de març del 2001, només dos mesos després de la sortida de la Viquipèdia original en anglès, que no sé si ho sabíeu, la va impulsar un emprenedor nord-americà.
8: Jimmy Wales.
7: Exacte,
8: Jimmy aquest Wales, home sempre em surt quan has de fer alguna aportació solidària. Sí. Diu,
7: home, és
8: Jimmy
7: que se'l deu bastant, se'l deu bastant. No existiria la Viquipèdia sense ell.
6: Jo sempre que m'envien un mail d'aquests amb el Jimmy Wales, li tiro, faig així com les mans, com farmà genaura, i tiro $5 allà.
7: Home, és que està bé, perquè
6: la faig servir cada dia.
7: És el que té una enciclopèdia col·laborativa, doncs, que depèn de tots, la seva supervivència. Mireu, la Viquipèdia en català va ser, doncs, no sé si ho sabíeu, la tercera a crear-se. Això es diu aviat, la tercera del món.

0: actualment ocupa la 21a posició mundial per nombre d'articles, ara ja amb aquests 800.000, i a més es considera la cinquena del món en la qualitat dels continguts. De fet, va ser la primera a aparèixer en la classificació dels 1.000 articles essencials que tota Viquipèdia hauria de tenir, amb una puntuació que és la màxima, 100 punts, i de fet ocupa la quarta posició en la classificació dels 10.000 articles essencials.
1: Podem dir que n'aprenguin?
0: Evidentment, és
1: doncs,
0: una cosa per
1: que n'aprenguin,
0: que en podem estar ben orgullosos. Tot això gràcies, naturalment, a la comunitat de viquipedistes que tenim al nostre país. És una comunitat molt nombrosa, molt activa. Per exemple, aquest agost, al convent de Cal Rosal al Berguedà, doncs, s'hi han anat afegint gent perquè han acollit una residència de viquipedistes. L'han titulat Editar és un acte d'amor i ha estat un espai de treball, de reflexió sobre el coneixement lliure, sobre la memòria col·lectiva, al final, aquests pilars, no?, de la Viquipèdia, aquesta enciclopèdia col·laborativa. I és que en un món de desinformació, on a vegades és difícil doncs, contrastar les fonts, la Viquipèdia és i ha de seguir sent un recer de coneixement d'aquest esperit cooperatiu validat sempre pel conjunt de la comunitat, que al final és com que no sigui una sola persona qui ostenta el poder. No?
1: Però que bonic això que acabes de dir.
0: Que sí, és que trobo que és un projecte, i això que us dic, per treure en pit, quan aneu pel món, expliqueu que som una Viquipèdia de les punteres del
2: ara,
0: món.
2: I que home, ens han de convidar a una ronda.
0: Exacte.
1: Sí, quan anem de fent el turista pel món, que heu vist la Viquipèdia en català?
0: Les meves va ser la tercera.
1: Ara. I punt.
2: A més, jo corregeixo faltes, que hi ha gent amb molt bona intenció, però...
0: És que com que és col·laborativa, sí, tots hi hem de posar el nostre granet de sorra.
2: Ara, Lala Love You, acompanyada de la veu de l'Eulàia, la cantant dels Axolotes Mexicanos. Ens canten El fin del mundo.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet passa de 3 quarts a 8 del matí. Estem aquí fent-vos companyia, despertant-vos com cada dia del món i volem que participeu, entre altres coses. De seguida vindrà també el miniquiz i més històries per debatre. Ara prou de votar la cançó de les 10, la que culminarà el programa com fem cada dia. En teniu 4 de disponibles. A passar el mòbil, l'hem sentit? És el de sempre, el de cada temporada, és aquest.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: Aquí podeu entrar al grup, s'estan debatent tota mena de coses. Ara s'està parlant de peatges,
2: molt bé,
1: de farmejar aura,
2: sí,
1: i de per què les webs surten en castellà directament i de perdre el temps fent clic i canviant-la. Com es fa això, Laia?
3: Perquè... Ai, doncs demà ja us ho explicaré, perquè vale. Hi ha un sistema que pots... Bueno, perquè no el sé de memòria, sí. Hi ha un sistema que pots posar un petit complement al teu navegador i fa que totes les webs se t'obrin directament en català.
1: Mira, i un altre oient que diu la IA s'acostuma molt ràpid a parlar en català, però crec que no l'hauríem de costar. Hauria de sortir de partida, no? A sobre hem de convèncer un robot.
3: Jo, com que de moment no parlo gaire amb l'IA,
1: intento. Bé, doncs, a banda d'aquests debats tan interessants, teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Són 4 tracks que us preseleccionen, Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
4: 1 de setembre, com avui de l'any 2009, els Amics de les Arts publicaven el seu segon disc, Bed and Breakfast.

L'àlbum va suposar el seu gran debut comercial, el treball que els va catapultar la fama aconseguint guardons com el Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de l'any o el Premi al millor disc de cançó d'autor amb temes que han acabat esdevenint himnes com 433, Jean-Luc, L'home que treballa fent de gos o Les meves èxito. Avui, però, us farem escollir entre 4 de les cançons menys conegudes d'aquell àlbum, 4 dels temes més infravalorats d'aquell disc, començant per la cançó que sentim i que li va donar nom, Bed and Breakfast. Aquesta és la primera proposta de l'enquesta d'avui i la següent és Super Bon Noi. He deixat

El set de Factoria clarament Amics de les Arts, és a dir, barreja de quotidianitat i ironia, explica la història d'un home que intentava convertir-se en un superheroi per impressionar la seva parella i esdevenir el gendre perfecte. Més cançons infravalorades de Bed & Breakfast.

0: Això que sentim és Armengol, una cançó que ens canta la Laia i que s'ha arribat a vincular al Llibre de les Bèsties de Ramon Llull per la quantitat de referències que feien els components de grup Animals a la cançó.
1: És que aquest disc és tan bo que tots són hits.
2: A mi m'agradava la guineu i l'elefant.
0: Mira, si parla, si gales, lleons, monos, sí, cavalls, pardals, toros, gallines, granotes, en fi, entre moltes
1: altres. Tots els animals, tots.
0: Acabarem amb la merda se'ns menja. I és que

0: cançó que ens remet a Barcelona, una ciutat que sempre ha estat ben present a les cançons dels amics, tot i que només un d'ells era barceloní.
1: Potser
0: per això, en aquesta mateixa cançó assumeixen que la capital catalana no s'hi pot estar, que a vegades cal sortir d'allà i anar a Berlín i dormir en un pis que tenia la Laia, no, Laia?
1: Sí, no el tenia, el tenia llogat.
0: Bueno, tenies llogat, però...
1: Sí, van dormir al menjador de casa tots, que bé. Quines èpoques,
0: eh? Els vas acollir, eh?
1: Ai, sí, ens ho vam passar molt bé.
0: Això és verídic, eh?
1: Sí que és
0: verídic,
1: sí.
0: Tenim quatre cançons infravalorades del disc Bed & Breakfast. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Bed & Breakfast, Superbon Noi, Armengol o La Merda Se'ns Menja?
2: Doncs aquesta última va en primera posició, seguida per Armengol. Les altres dues acumulen pocs clics a aquesta hora, però vosaltres decidiu. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu avui una cançó dels Amics de les Arts que ens servirà per acomiadar-nos i dir-vos adeu i fins demà quan siguin les 10. Ara, però, són les 7:50, tenim molta estona llarga amb vosaltres. Ara ens despertem amb els Quilòmetre Zero, que, mira, per lligar la cançó de La Merda Se'ns Menja, ara us posem Si tot se'n va a la merda.

0: experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Set minutets perquè siguin les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 1. Oients, parlem de l'actor Francesc Garrido, que mor als 56 anys, un dels grans noms del teatre i el cinema catalans, que també va aparèixer a moltes sèries. Es va formar a l'Institut del Teatre i va aparèixer en pel·lis com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau o L'amfitrión, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Bulgakov, que la feia al Teatre Lliure, i aquí us en vam parlar i us la vam recomanar, i recordo perfectament el seu paper de Diable, per tant, un dels personatges centrals d'aquesta història. També va aparèixer a una altra obra, també sota la direcció d'Àlex Rigola, Glengarry Glen Ross, i sèries, podem dir, Estació d'Enllaç, Cites, Laia, el tenies controlat d'aquestes sèries, o no, més de les sèries del teatre, o de les pel·lis.
2: I les pel·lícules, de tot, era un actor, diria, puntal del teatre molt, i el cinema català.
1: Hem dit ràpidament tant pel·lis com sèries com teatre, ara podem recuperar per a les seves paraules en una entrevista en què explicava què significa per ell la interpretació.
3: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com ho faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
1: I com passa amb molts actors, sobretot quan parlem del cinema o les sèries, que ens deixen i que encara tenim una última oportunitat de veure'ls, perquè tenen material rodat. Doncs havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any vinent, així que podrem fer a la pantalla l'últim adéu a l'actor Francesc Garrido. Ara parlem de més sèries, perquè l'estrena del dia és Gone, la història d'un assassinat. On la podem veure? Marc Garriga.
4: A Filmin.
5: Mom? Where's Mom? When did you last see your wife?
4: Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents.
1: Gràcies, Marc, i atenció, ara parlem de música, perquè ja sabem qui serà Sergi l'encarregat de fer la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè. Yep.
6: És aquest que sentim, en Josep Montero, líder d'Oques Grasses, i ho farà en un mar no gaire habitual, la platja de la Nova Icària de Barcelona. El gran acte de cloenda de la Festa Major de la capital catalana es celebrarà el 27 de setembre, canvia de lloc, i no es farà les fonts de Montjuïc perquè hi ha obres a la zona de l'Avinguda Reina Maria Cristina.
1: Sí, canvia tot, no? Canvia
2: sí, quants canvis.
6: Totalment. Sí, com sigui, Montero oferirà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils, i atenció, esperem que amb una presència destacada de la música en català, una llengua, diguem-ne, que no ha estat gaire utilitzada, eh? Les dues darreres seleccions musicals.
2: Per poc bé que ho faci, ho farà millor que els 10 junts que l'han precedit.
1: Veurem.
6: El 2024 l'encarregada va ser la Rosalia, diria que va haver-hi una cançó en català, i l'any passat els Estopa, que diria que també va haver-hi una o dues també en català. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu pel grup, perquè serà tot just una setmana abans dels 4 concerts de comiat dels osonencs a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I a 3 minutets perquè siguin les 8 del matí. Anna, la notícia més impactant de la jornada, quina és?
7: Doncs mireu, recupera una notícia que vaig llegir a l'estiu i que segurament doncs, interessarà doncs, a totes aquelles persones que tenim gossos, el passegem o que passegen altres gossos, eh, també.
6: O que els agraden els animals.
7: Jo tinc gossos,
1: en
7: tinc dos.
1: Naming de cada un?
7: Claire i Kira.
6: Wow. Dues gossetes, doncs.
7: Dues gossetes, exacte. Doncs atenció, perquè ara haurem de sortir a passejar-lo amb cronòmetre i Excel.
2: Caram.
7: Segons un estudi fet per una asseguradora veterinària, el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà doncs, tendeix a interrompre per continuar el recorregut.
6: Hòstia, molta feina, eh?
7: 67 minuts,
1: Sí. Perquè l'humà ja sap que està ensumant pipí.
6: Clar.
7: Es veu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà, i atenció, perquè no el podem treure a passejar per qualsevol lloc, sinó que cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Preferiblement, doncs, l'hauríem de treure en espais oberts, com ara boscos, camps o parcs, perquè són llocs ideals perquè el gos corri, explori, jugui amb pols, es revolqui per l'herba o pel fang, i com us dic, doncs, l'heu de treure una mica més d'una hora. Res d'anar-lo estirant ni obligant-lo a caminar de pressa, però vaja, igualment el temps dependrà molt de la rutina que necessita cada gos, segons la seva raça, edat, salut, mida, caràcter, i de fet, doncs, el passeig no serà el mateix per un cadell que per un gos gran.
1: Sembla, Laia, que sigui un animal, un gos, no?
7: Sí. Gairebé el 80% dels passejadors encastats reconeixen que se senten culpables per fer sempre el mateix camí.
6: Molt bé. Després d'aquesta notícia, vull que la Laia ens faci una dissertació sobre tot plegat.
2: No, a veure, jo crec que el gos té tot el dret del món a passejar. El que em sembla ridícul és que hi hagi un home amb una corda darrere. És a dir, l'animal ha de poder esbravar-se, només faltaria, perquè el que no hauria de fer és viure en un pis, i és una pèrdua de temps que hi hagi una persona darrere allà acompanyant-lo. És a dir, l'animal que hauria de fer pel seu cantó i l'home pel seu cantó, i tots tan amics, no?
6: Escolta, el gos acompanya l'humà des de temps immemorials.
2: Aquest és el fallo, sí, sí. No, en tot cas, jo estic molt amoïnada perquè no diu res de recollir les caques, i això sí que no m'agrada.
7: Perquè això és evident, no?
2: D'acord, d'acord, però tanta preocupació perquè no les tiris, doncs pensa bé a recollir les caques.
6: L'altre dia vaig veure un senyor passejant un gat, i es veu que cada vegada n'hi ha més, de gent que passeja el seu gat.
1: De qui era aquest senyor?
6: Com?
1: De qui era el senyor?
6: El senyor número del gat, és veritat.
7: Qui ha de decidir el camí, l'humà o l'animal?
6: Exacte. Bona pregunta, en teoria l'animal. No?
2: Aneu perdent el temps, aneu.
0: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: matí més amb vosaltres, oients. Avui que engeguem al setembre, dia 1, és dimarts, però tenim aquí les vibres de començar fins i tot un any nou. Un matí més també és la cançó de l'Aina Reig, que us punxem per començar aquesta nova hora. Són les 8:02. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, perdoneu, però jo he començat un any nou, a les 12 de la nit. Jo estava prenent el raïm.
0: Jo també els conto, el de setembre a setembre.
1: Ah. Sí, hi ha molta gent que deia avui a Twitter, això.
2: Avui comença l'any.
0: Per qui ara s'incorpori, dir-vos que a l'hora anterior, si us l'heu perduda, hem parlat de... Bé, hem fet un combat de cançons, força guai. Hem parlat dels combats...
2: Qui l'ha guanyat, per cert?
1: No, l'hem empatat, us ho recordo. No és veritat, que s'ha votat ell mateix.
0: Hem parlat també dels combats de Farmà Jaure, que trobo que ha molat bastant. I ara ve encara un tercer combat aquest matí, un combat aeri.
2: Son of a bitch, ha dit, eh?
0: Sí. És que és un combat aeri en tota regla. De fet, per mi, són les escenes que més m'agrada veure en el cinema, si estan ben fetes, eh? En el cinema bèl·lic. Ara, però, saltem a un llenguatge molt similar, que és el llenguatge dels còmics, amb una història bèl·lica que acaba d'arribar a llibreries. Es titula Escape i és obra del guionista nord-americà Enric Remender, i el dibuix és un dibuix finíssim del murcià Daniel Acuña. Doncs Enric Remender ha treballat tant en cinema d'animació com en còmics de superherois, fins i tot és guionista del videojoc de culte Dead Space i també de la sèrie de Netflix Deadly Class, que adapta un còmic seu. I aquí, en aquesta nova obra, Escape, l'acompanya el dibuix, com us dic, Daniel Acuña, que després de dècades treballant per Marvel, per DC, volia també dedicar-se a històries pròpies. Alerta als fans de Black Sad, perquè quan obriu aquest nou còmic titulat Escape, no podreu evitar fer la connexió pels animals antropomòrfics, que són els protagonistes, i el traç, i també per l'època històrica que representa, perquè Escape és un drama bèl·lic que, malgrat els noms, l'època històrica, els llocs són inventats, us recordarà directament a la Segona Guerra Mundial, avui que, per cert, és l'efemèride del seu inici, 1 de setembre. El protagonista d'aquest còmic, en Milton, és un home normalíssim, més aviat senzill, que té l'habilitat de pilotar avions d'aquells de fumigar els camps, que estan de pel·lícula, això, o de passejar turistes, i al principi es mostra totalment contrari a qualsevol conflicte, no és un home gens patriòtic, és impermeable a la propaganda, però quan esclata la guerra es troba que ha tingut un fill que no té massa mitjans de vida, ni per ell ni per la seva família, i l'amenaça externa li fa rebaixar qualsevol tipus de principis i fa, doncs, el que li fan fer, pujar un bombarder, tot plegat amb la culpa i les contradiccions que assalten a qui té aquest rol en concret, el de bombarder, perquè és el lloc en què, des de l'aire, hi veus directament que estàs fent mal a civils. I també té, a més, aquesta feina o missió, doncs, un ràtio de mortalitat molt alt, anar dalt de l'avió bombardejant. Doncs, en una de les missions, que ja supera la mitjana de número de supervivència d'un bombarder, el toquen i s'ha de llançar per caigudes i s'amaga en territori enemic. D'aquí el títol Escape, tot i que, a banda d'escapar-se de territori enemic, s'entreveu que el protagonista necessitava també una via d'escapada de la seva vida civil que no acabava de rutllar. D'aquí ve també el drama familiar, que és també aquesta història, tot i que la guerra, ja podeu deduir-ho, mai serveix d'escapada, ni de sortida, ni de solució de res. Sentim el dibuixant, Daniel Acuña, que ens explica la relació amb el guionista Rick Remender i el tema principal d'aquest còmic.
3: La deshumanització de l'enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando, y conforme le va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas. Yo dije, ostras, pues una oportunidad de hacer algo distinto a lo que estoy haciendo todos estos años de superhéroes. No soy muy fan de los animales antropomórficos. Le dije, hay un precedente en Europa, que es Black Sad, que eso está guay porque ya rompieron ese techo. Muchos editores ya identificarán este rollo nuestro con éxito. Cuando estábamos haciendo el número uno, recuerdo que le dieron el Eisner a Black Sad. Dije, ostras, pues también está bien que en Estados Unidos se conozca Black Sad. Nos conviene. Y bueno, yo tenía la sombra un poco de la sad ahí, digo, que tengo que hacer una cosa que sea, claro, no puedo quedarme atrás. Ahí sabía que me iban a comparar con Guarnido y con Blasa, entonces me lo he currado mucho. Estoy muy contento de que la gente le ha gustado. Y yo, claro, a mí no me gustan los cómics de guerra, pero este me ha gustado mucho. No me gustan los cómics con animales antropomórficos, pero este me ha gustado un montón. Entonces, a mí eso me llena mucho de orgullo, porque una apuesta que hicimos, que estaba deseando ver lo que pasaba. Yo siempre lo digo, lo bueno de cumplir años, es que tengo una madurez y un bagaje ya, que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
0: es titula Escape, del guionista Rick Remender, del dibuixant Daniel Acuña. El publica l'editorial Norma, i si en voleu un exemplar el regalarem d'aquí uns minutets al miniquiz d'avui. La Mireia Garrido reacciona i diu: li regalaré al meu company, que és com el seu rotllo. Així que, eliminada del miniquiz, la Mireia se'n va a la llibreria. Els altres encara teniu una oportunitat. Les 8 i 7 minuts, seguim amb els Catarres i amb el que és una de les cançons que vam dir que havia sonat bastant a aquestes vacancetes, el Diumenge sense drama.
4: Ja comença.

0: No. L'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
1: Escoltes els experts.
0: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
2: Recorda regar les plantes.
0: Avisos de la programació. L'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-t'hi.
3: Les 8 i 11 minuts, ara que sentíem els catarres, ens escriu Líria, que diu que ahir els van a veure a la festa major de Palau-Solità en horari perfecte. Tenen un directe que porta molt bon rotllo, la millor manera d'acabar l'agost.
4: I quin horari és el perfecte?
3: Ja, no sé, Íria, horari familiar, horari supertardà.
4: Quin és el millor... Hola, Laura Grau.
5: Hola, bon dia.
4: Els catarres, què? Són grup de què? Això ho podries fer?
5: Potser són grup de les 8 del vespre,
4: grup,
5: no?
4: Grup segons l'horari.
5: Sí, un dia podríem parlar d'aquest tema perquè els meus amics músics estan tots molt ratllats amb això. Ah. Perquè jo crec que és una cosa que va fluctuant. Els catarres va tenir el seu moment de tocar a la una de la matinada i que fos un grup festiu,
4: però
5: i que
4: ja
5: fos
4: no.
5: Un grup juvenil. Ja no.
4: Ja,
5: molt bé, el Diumenge sense drama segurament ha sigut una de les cançons més reproduïdes durant aquest estiu. Per part d'aquí,
4: sí.
5: De quina franja d'edat. Jo he vist tot de stories de... I em sembla molt bé, no ho estic criticant, gent que acaba de ser pare i mare.
4: Totalment.
5: Per tant, clar, horari per tocar.
4: A mi m'ha entrat molt
6: família,
4: bé aquesta cançó.
6: Cançó familiar.
4: És cançó familiar.
5: Exacte, un concert dels catarres a les 9 del vespre està perfecte, no?
4: I vas allà amb
5: la canalla.
4: I a les 8 també te la compro.
6: Mira, a Llinars aquest diumenge ve Miqui Núñez a les 8 del vespre.
4: Sí.
6: També és un concert, com no el posaràs a la 1, el Miqui Núñez.
5: Has de saber exactament el públic que tens.
4: Totalment.
5: I hi ha gent que no ho vol acceptar.
6: No, i està molt bé, hi ha moltes franges, per tant vol dir que hi ha lloc per tothom. Jo penso que això és una bona cosa.
5: Sí, en realitat sí.
3: I la Mireia, que ens diu bon dia, i que ahir va anar també de festa major a Vilafranca a veure els Batlana. Segueix a tope, no, Laura, la temporada de festes majors.
5: Home, sí, és que encara en queden unes quantes de grosses al setembre, que jo penso que són les que s'ho ponen pitjor, perquè ja estàs treballant i estàs allà com mig ofegat i atropellat
6: per l'estiu. És quan quedava lloc, Laura, és quan quedava lloc.
5: És quan quedava lloc. I bueno, ja vam parlar de calendari de festes majors, però sí, encara en queden.
4: I quan queden 3 minuts per un quart de 9 és el millor moment de parlar de Repsol?
3: Sí,
5: és que sabeu què passa? Que mai és un mal moment per parlar. És que negligències energètiques.
6: En aquest espai que hem de dedicar a fer una mica d'observació de què passa als mitjans i a les xarxes, he ensopegat amb un tuit d'en Roger Palà, que sabeu que és aquest periodista de Sentit Crític, que de sobte han fet un reportatge molt interessant que titula que Repsol ha rebut 366 milions d'euros en ajudes i subvencions públiques en només 5 anys. I diu, i una dada sorprenent, bona part dels diners provenen del Ministeri per la Transició Ecològica.
4: Vaja, vaja.
6: I jo tenia al meu clatell alguna dada que deia, però si Repsol, que no era de les que més contaminava. I he fet així una mica de maroteca ràpida i efectivament em trobo una pila de titulars que diu Repsol encadena 5 anys com l'empresa més contaminant de l'estat espanyol.
4: Ah, no fa compostatge,
6: la segona.
4: No,
6: es veu que no. I és l'Observatori de la Sostenibilitat que situa la petrolera Repsol al capdavant d'aquest rànquing d'emissions any rere any rere any, per davant d'Endesa, per davant d'EDP, i és aquest podi, aquest trist podi que encapçala doncs, aquesta petrolera Repsol, i em sorprèn que alhora sigui doncs, aquesta empresa que rep tants milions d'ajudes d'euros i subvencions públiques pel que fa al Ministeri de Transició Ecològica. Re, aquí deixo la dada.
4: Està ben llançada, la dada.
3: Salut.
4: Sí, salut.
5: Gràcies.
3: Ai, tot té les conseqüències.
6: Que em fan al·lèrgia, ja ho veieu.
3: Bé, un quart, menys un minut de 9 del matí, Laura, l'hora anterior hem parlat de tornejos de farmàcia Aura, jo trobo que s'ha explicat bastant bé.
5: I també... Mira, és que aquest tema m'està fascinant moltíssim, tinc moltes coses a dir. Avui no, perquè no m'he preparat, però ja us
3: bé,
5: ho portaré.
3: També hem fet un combat musical de cançons de retorn, i tu t'aferres, ja que avui és 1 de setembre i molta gent comença.
4: No, ben bé, nosaltres hem fet cançons d'arrencada.
3: Sí.
4: I ara ella crec que ens fa de retorn.
3: Sí.
4: La cosa va... va és diferent.
5: A veure, la cosa és que...
6: Començar.
5: Els dimarts feia aquella secció que era cançons infravalorades d'un grup, però a mi ja se va acabar la maroteca, vull dir, ja no tinc més grups per descobrir-vos, ja els he descobert tots, no vaig tan ràpid a descobrir música, quan en descobreixi algun interessant ja us el portaré eventualment, però jo cada setmana no podia mantenir aquesta secció, vale?
6: Llavors, que no, renovem, innovem.
5: El que vam decidir va ser fer una secció de cançons que parlessin d'un tema concret o que incloguessin una paraula concreta, i per la primera setmana de tornada a la feina he triat la paraula tornar.
6: Molt bé.
4: I amb quina comences?
5: Començo amb una cançó que repeteix molts cops la paraula tornar, que és El matrimoni d'Arnolfini dels Amics de les Arts.
6: Oh!

0: Molt bé, recitar el personal de Laia Vidal, com era totalment previsible.
1: La Laia avui està cantant per damunt de les seves possibilitats.
2: Però és culpa vostra, em punxeu les cançons que més m'agraden. Jo he de dir que allò de l'estat del WhatsApp, saps allò que poses?
0: Ara, allò anava a dir, és una frase que fa tant d'estat del WhatsApp, segur que la tenies,
2: aquesta. La tinc posada.
0: La tens actualment, no? Sí, puc creure.
2: Actualment i des de fa 10 anys, em
0: sembla. No, la realitat supera la ficció. Us anava a dir, era frase...
1: Què tens tu d'estat del WhatsApp, per cert?
0: El meu correu electrònic, perquè la gent no m'emprenyi amb coses de feina pel WhatsApp.
2: Està bé, molt bé, molt bona
1: idea. Jo, en comptes d'available, vaig posar ballable.
2: Sí, ho vaig veure. Va costar bastant pillar-te.
1: Com que ballable. Available.
0: Que divertit.
3: Jo tinc unes sigles, tinc SPQR.
1: Això és dels romans, no?
3: Sí, del Senat i el poble de Roma. Senatus Populusque Romani.
0: Ben tarragoní.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tornar sempre és la millor part de l'aventura. Jo hi veu un moment que vaig com defensar molt aquesta tesi dels Amics de les Arts i ara penso que és una puta bola. Però què dieu? Que tornar és la millor part de l'aventura?
2: No.
0: Què dius?
2: A veure, vol dir perdona. Que quan tornes a casa també té el seu punt de confort.
0: Sí, però no és la millor part de l'aventura, no fotis. Si fos la millor part de l'aventura, per què te'n vas?
2: Però perquè
0: no?
2: Llavors quan la pots fer un barem que de balanç, pots escriure-la, pots explicar-la, pots assaborir-la, però ja des del confort de casa.
1: No, però estic d'acord amb la Laura. O sigui, la millor part de l'aventura és la preparació.
0: Bueno, aquí la qüestió és no anar-te'n d'aventures, perquè si la millor part és preparar-la o explicar-la, la del mig, què passa?
2: Mireu, ara ho entendreu. Jo ho vaig escriure com a estat del WhatsApp el dia que vaig tornar després de viure 4 anys a l'estranger. En aquell moment em feia molta il·lusió tornar.
0: Home, clar, però perquè viure en un lloc és una cosa molt concreta, no?
2: Vale,
0: no és un viatget.
2: En aquell cas, a mi se m'adaptava molt bé la frase.
0: Molt bé, Laia, te la permetem tenir 4 anys més a l'estat del WhatsApp. Seguim amb la fúbiga.

0: Tornar als llocs que havies compartit amb una persona. Bueno, a mi aquesta cançó em va destrossar. Jo li vaig haver d'enviar una nota de veu a l'Artur de la Fúmiga abans de que sortís la cançó dient-li: això que estàs fent és terrorisme. I ara encara, quan vaig a algun bolo dels seus i estic a davant i tinc eye contact, ell ja em va matxacant, saps, el tema?
1: Saps què passa? Que la Fúmiga encara no ha marxat i sembla que ja estigui de tornada.
0: Perquè, no.
1: O sigui, ha anunciat tants cops que marxa, ha penjat tantes cançons de comiat.
0: Mira.
1: Entre la penúltima, l'última, la de Gràcies, la de Torno...
2: És veritat que ho estan allargant.
0: De Sergi Vives!
1: No, no, és més...
0: Tindrem problemes, eh?
1: Després dels dos concerts de comiat, recordem que aquest divendres passat anunciaven que fan un nou concert...
0: Matinal,
1: el diumenge 18 d'octubre. És a dir,
0: clar.
1: Sí, però és que clar, la gent potser havia comprat ja el concert
2: d'acomiadar. Això és que està passant una cosa, que és que com que s'estan acomiadant tan bé, tots els meus fills que estan començant a tenir edat d'escoltar música d'aquesta, ara s'estan fent fans de la Fúmiga, dius, tardíssim! I ara almenys haurem d'anar al concert del diumenge.
0: A mi em sembla que ho estan fent increïble. O sigui, jo crec que és la puta millor manera de marxar d'un lloc,
2: sí,
0: justament per no tornar. Per dir, no farem el puto friki i d'aquí 10 anys direm, ai, ens enyorem, ara tornem,
2: sí, però
0: ara
2: traiem un single. Que no ho fan.
1: Qui t'ho assegura, això?
0: Jo t'ho asseguro.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo ja t'ho asseguro perquè jo me'ls crec. O sigui, porten tot l'any de promos, d'entrevistes.
1: Ens trobem d'aquí 10 anys.
0: Sí.
1: Perquè estarem tots
0: si
1: aquí encara.
0: Què ens hi juguem? Perquè el que ells volien i que ja ho van planejar, jo crec, des de fa molt temps, era deixar-ho amb dignitat, deixar-ho amunt, intentar cultivar la seva amistat per sobre de tot.
2: Això ho estan
0: final,
2: fent, ho estan fent
0: col·legues,
2: molt bé.
0: Exacte. I gaudir d'aquesta etapa fins al final, però... saber acabar, és que la gent no sap plegar, tu.
1: La gent no sap plegar.
0: Llavors, si per fer això d'una manera que tu et satisfagi has de fer 24 concerts de comiat, fes-los, però fes-los en el moment que toca, no ens facis al cap de 3 anys.
2: Hem de dir millor això que Zo, que en va fer 3 i adéu, molt bones, i la gent amb unes ganes encara es va quedar de por.
0: Bueno, i els pobres de Charango que no van fer
2: ja,
0: comiat.
2: Ja, que es preocupa
1: sí,
2: la pandèmia.
1: Tant de xapa que acaba la cançó i sonen onades de fons.
3: A veure,
0: imagina't.
3: Mira,
0: estem pesats avui, eh?
1: Sí, una mica. Va,
0: que us sorprendrem la següent.
1: Vinga.
0: Canvi de llengua, ja us aviso. Tireu-vos-en a sobre.
1: A veure.

0: canta, això?
1: Carlos Gardel.
0: Ah, perdó.
2: És d'aquelles coses que...
1: que s'han de saber.
2: La catalanitat de la Laia no li permet.
0: Accedir a aquest tipus. Em falta context.
1: Això és un clàssic arro.
0: D'acord, d'acord.
1: Sí, home,
2: és el típic tango de tancament de les orquestres meravelles de tot el món.
1: El meu avi ho cantava, el meu avi.
0: Ah, sí?
2: Els meus també.
1: Sí, sí, sí.
2: Per això, l'havia de posar obligatòriament una mica per fer honors a aquesta gent gran que ens l'ha portat fins al present. És una cançó que també parla de tornar amb un primer amor, però amb un primer amor del que han passat 20 anys, eh? Que penso, pot ser, vols dir que cal?
1: No.
2: 20 anys, eh? Han passat
0: que no et sorprengui negativament la trobada.
2: És una mica L'oreja de Van Gogh, Amaya Montero, El amor verdadero es tan solo el primero, eh? Allò que deia, dius, bueno, vols dir...
1: Que dur, això.
2: Vols dir, potser no cal, eh?
1: Bueno, potser era premonitori del que li ha passat a la Leire, no?
2: Sí, exacte, així els hi va. No sempre cal tornar amb el primer amor, tampoc. Uns altres que no han tornat, i espero que no tornin, perquè tampoc caldria, tal i com tenim ara mateix el personatge principal, són els del Canto del Loco.

0: s'està degenerant, De la Fúmiga, Carlos Gardel...
1: Ara ho remuntarem,
0: Estem a Canto del Loco, ara.
2: Bueno, un remember del Canto del Loco, per un moment no passa res.
1: La vida són viatges emocionals, Sergi.
0: Sí, i el viatge emocional que ara mateix està fent Dani Martín no és el que ens interessa.
1: No cal que tornin. Però aquesta cançó que es diu Volver a disfrutar de la seva època daurada, en el moment en què sí que estaven doncs una mica ubicats a la vida... A mi encara em fa posar la pell de gallina, què vols que et digui? Per mi ara, aquest moment del principi de curs és molt aquesta cançó, és volver a disfrutar quan realment t'agrada la feina que fas.
2: I la de les zapatilles, no? Jo he de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
1: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
2: Sí.
1: Té mèrit.
2: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen.
0: Em pensava que et portava a l'habitació de la teva germana.
2: No. És una cançó de cançoner.
0: Cançó de cançoner, zapatilles? Uah.
2: Sí, en un cançoner va aparèixer.
0: Amb un foc de camp de cop i volta.
1: Estàs bé?
0: Yo quiero entrar en tu garito. Cantar zapatillas.
1: Ens l'han canviada. Ens l'han canviada, la Laia.
0: I hem fet una lobotomia.
1: I ja per tornar a, canviar de llengua amb la tercera única que en sabem al públic general, anem una mica a l'anglès perquè jo he descobert que una de les cançons que més parla de comeback en anglès és una cançó que és de l'estiu, per tant, no res de comeback.

0: cançó de l'estiu del 2014 d'aquella marca de cerveses que ens té totalment segrestats a tots.
1: És xula, la cançó.
2: Aquesta és guapa, eh? Realment és...
0: Estava ben triada.
2: Està top 3, eh? Sí. De les cançons utilitzades per Estrella Damm.
0: Doncs res, també ens parlava d'una cançó que proposava doncs, a un antic afer, If You Wanna Come Back, si vols tornar amb mi. Jo encara tinc les portes ajustades, que és un tipus d'història que a mi, per exemple, em funciona molt. Us aviso ja, perquè aneu sapiguent tota l'audiència dels experts, que jo ara estic en un moment d'un desert que és que no tinc absolutament res a explicar.
3: És a dir,
0: llavors, que algú li doni vidilla, que si no aquí no sabem de què parlar.
3: Les
0: portes ajustades...
3: Entreobertes, pot dir? Jo estic amb les portes entreobertes, ara,
2: sí.
3: Saps?
0: Quina diferència hi ha entre l'entreoberta i l'ajustada?
2: Bueno, jo crec que és optimista, no?
3: Que quedi més maco, no sé.
2: Entreobert és com optimista i ajustat sembla que estiguis tancant-la.
0: Ja, és com que ja has...
2: És com el Godplay o el Godspeed.
1: Però també podries dir que és més subtil que estan obertes, si dius ajustades.
3: Ho milloro. No he passat la clau.
2: Sí,
0: exacte.
3: És un moment de la meva vida que no he
0: passat la clau. Porta ajustada, un fil de llum per allà que sempre t'hi puguis agafar en un moment de necessitat.
2: Sí.
0: Bueno, estic a punt de començar a rebentar portes ajustades, que no sabeu. Ja us aniré informant.
1: I tant.
0: Acabem amb una cançó de tornada.
2: Va.
0: Que jo penso que us sorprendrà i que també ens farà parlar molt aquesta tardor.
4: Torna, torna, hosti. Serra Llonga.
0: Ara sí que anem a cançoner.
4: El balcí ens cremaran. Que ens arrencaran les pedres que la terra ens robarà.
0: Com refila la Laia Vidal.
4: Torna, Serra Llonga.
0: Per què he posat aquesta cançó?
2: Bona pregunta.
1: Perquè sempre es pot posar aquesta cançó.
0: Sempre es pot posar aquesta cançó i si parlem de tornades, doncs la tornada de Serra Llonga em sembla una de les tornades més ambicioses que podem
1: clamar. No, espera, que vaig a especular. La Laura posa aquesta cançó perquè creu que està tornant l'activisme, tornant la militància i ho tornarem a petar.
0: Jo, des de que van hostiar el pobre xaval aquell del Barça,
1: sí, de l'estelada,
0: evidentment, gens desitjable i tant de bo no es torni a repetir, l'única contrapartida bona que té allò és que hi ha una revifamenta del que és el pre-11 de setembre independentista, que això, nois, bueno, pot
1: tombar. L'any passat ja vam veure una petita prequela, que és que jo que hi era a la manifestació vaig veure més gent menor d'edat o a la ratlla de la majoria d'edat que mai a la vida.
2: Us hi fixeu que...
1: A veure què passarà aquesta
2: també va passar l'Orquina Ona. Era la gent jove, era la gent més jove la que realment...
0: Sempre que ha funcionat una mica aquest moviment ha sigut quan la gent jove s'hi és humà, no?
3: Jo aquell dia hi era, corrent, no? I esbufegant, també.
2: Però és que tu ets jove, també.
3: Ah, sí, exacte.
2: Jo t'incluïa, aquí.
0: Doncs no paro de llegir a tot arreu, a les xarxes socials, aquesta frase, estem de tornada. I tant de bo sigui així, nois, només puc dir això. Tampoc vull ara fer aquí un gran discurs optimista.
1: Però, Laura,
0: bueno, calmem-nos, espera't. Jo, de veritat, tinc neguit per saber com serà aquest país el dia 12 de setembre, perquè tinc la sensació que aquest any hi haurà una mica de...
2: De marro?
0: Home, Sergi, mira, no vull dir res més perquè a veure si em xaparan a mi el xiringuito i no tinc ganes de...
2: Però això el 12 de setembre serà dissabte.
0: De radicalitzar-me més políticament.
2: Anirà cap de setmana llarg.
1: No, què dius?
0: Sergi, digues, estàs molt desubicat, és que em fots emprenyar. Les coses importants aquest any passen el dia 10, per començar.
2: Ah, el 10?
0: Sí, a Fossada de les Moreres. Ja està, deixem-ho aquí.
1: Ara s'ha dit.
0: Aquí
1: molt bé,
0: tothom que interpreti el que li sembli.
1: Feu una mica de recerca, vinga.
3: Jo estaràs contenta com a persona que mai surt de la ciutat, que hi seré. Està bé, no? Com a mi que sigui
0: home,
3: per aquest motiu.
0: És que hi hem de ser tots.
2: Bé, estic ballant,
1: jo també hi seré.
3: L'Alexandra...
2: M'agafeu ballant.
3: L'Alexandra diu que perquè no has posat Podré tornar enrere de Sopa de Cabra, l'hem posat moltes vegades.
1: És una mica lenteta, nois, per aquesta hora. Una mica lenteta. És molt maca, eh?
0: Sí, podem fer tot el programa d'això, si voleu.
1: No, podria portar una guitarra i la fem, però és que és lenteta.
0: No, però està molt bé que ens digueu a les que vosaltres han vingut al cap i així ens inspirem per un altre dia.
3: I en Joan diu que la cançó de la Fúmiga No em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
1: Ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
3: Diu, no sóc fan.
2: Què li passa avui?
3: En Joan diu, no sóc fan, però tots els nens l'han cantat aquest estiu.
1: Sí, els meus molt.
3: Ha sigut la cançó de l'estiu. I et diu a tu, Laura, només cal que diguis, en lloc de xaval, que diguis Segal. Bueno, és que tampoc Segal és una mica...
1: Però cadascú que digui allò de la seva variant ja, una mica Segal ho diuen a Osona.
0: A mi no, em teniu una mica amargada amb el que veig en el llenguatge. Tinc tot de feixistes, perquè són feixistes, a les xarxes, analitzant tots els meus vídeos a veure quan dic una frase mal pronunciada o alguna paraula incorrecta. És molt heavy. No, jo sé que vosaltres m'ho dieu amb carinyo. L'oient dels experts sempre m'ho diu amb amor i respecte i m'ho apunto. Si puc dir Segal, ho diré.
3: En Ferran, molt orgullós, ell que és d'Olot, diu que les festes d'altura venen Ginestar, Okey Déu, Dani Nelo, Paco Pecado, Miquel Puig, Tallers, Dan Peralbo, la Ludwig Van i afegeix, no vingueu.
1: Ah, doncs això tant, no ho diguis.
3: No li gentrifiqueu al poble, tampoc.
0: Bueno, doncs no facis propaganda, no?
3: Bé, ara en Justin Timberlake, aquest sí que és ídol de tothom, siguis a la comarca que siguis. Can't Stop the Philly.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts a nou, dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dimarts, és 1 de setembre?
2: Doncs que Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Niubó. Per cert que el nyap de les proves PISA ha costat el càrrec a la número 2 del departament i s'ha obert expedient a 3 funcionaris més. La nova secretària general del departament serà la psicòloga clínica infantil i pedagoga social Marta Clari, que fins ara era gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Canviant de tema, si avui heu d'omplir el dipòsit del cotxe, notareu canvis en el preu, perquè hi ha canvis en les bonificacions del govern espanyol. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia doncs fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Per cert que avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de les vies del país. Si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit hi ha augmentat un 45%. Davant l'increment del trànsit, doncs el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges. I el Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. I, de fet, Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. I, per cert, que a Ceuta milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. La tensió social continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 immigrants, i els treballadors públics doncs denuncien col·lapse al servei, sobretot als centres de salut.
1: El titular d'esports.
2: Ahir el Barça va superar el Rayo Vallecano per 5-2 amb dos gols de Lamine Yamal, de Rafinha i una en pròpia de Legend. Parlant del Barça, doncs avui el club blaugrana farà oficial el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, i per cert que Leo Messi ahir va anunciar que deixa la selecció argentina. Als 39 anys, en un missatge a les xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més a oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'Albiceleste.
1: I avui quin dia farà?
2: Doncs avui, 1 de setembre, tindrem un dia tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual, i a la resta, doncs, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus.
1: I ara que parlàvem de la fúmiga, doncs ara apareixen a l'antena d'ICAT en aquest matí de dimarts, acompanyats dels Tiets, amb el seu tema Covards. Si aneu traient el mòbil, que ara juguem al mini-quiz.

0: Les 8 i 36 minuts, hora de jugar, hora de participar al mini-quiz. Ja sabeu on fer-ho.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Laia, nova edició del mini-quiz. Avui, en quina àrea del coneixement hem de demostrar destresa?
2: Mira, avui t'agradarà...

0: Això històricament, perquè avui en dia amb el canvi climàtic doncs ja se sap, però sí que és el mes que ens porta la tardor, les mares de Déu trobades, els bolets, el Pirineu, també la tornada a l'escola, i per molta gent...
1: Sempre m'ha ratllat que sobren artells. Vull dir, mola perquè coincideix, però sobre un forat i un cim. Els últims no es fan servir per res.
0: Ah, bueno, però ja ningú no hi pensa, a els últims.
1: A la dreta...
0: Quan ja és el desembre, tothom sap que s'ha acabat l'any.
1: Sí, sí, però a la dreta de la dreta m'hauria de treure un dit.
2: Ah, clar, és veritat.
0: Ves fent. Hòstia. Va, doncs vinga, parlàvem de setembre i justament d'etimologia, per tant, heu d'endevinar quin és l'origen del nom d'aquest mes. Una pista que us donaré és que en anglès, en francès, en italià, però també en danès, en hongarès, en grec o en eslovac, es diu pràcticament igual setembre. O sigui, és veritat que si us interessa, els bascos doncs li diuen Iraila, així com ben diferent, que sapigueu que és una llengua molt diferent de les altres. En les altres, doncs, tothom li diu setembre. I per això us preguntem, doncs, d'on ve aquest nom. I les opcions que us donaré, doncs, són quatre. Us les llegeixo. Mireu, opció A. És que en llatí vol dir directament el mes setè, perquè els romans començaven el seu any el mes de març. Opció B. Això ve de septentriones. Setembre ve de septentriones, també del llatí, que vol dir set bous, que eren els estels que formaven l'Ossa Major, la constel·lació...
3: Oh, m'encanta aquesta dada, Laia!
0: Que sí? La constel·lació més gran que es veu al setembre, a més a més. Opció C. Ve de sentients. Setembre ve de sentients, que vol dir el que sent i el que percep, també en llatí, perquè a l'època dels romans, el setembre era el mes en què es començava a sentir el fred després de la calor de l'estiu.
1: Ara no, ara segueix fent una calor tòrrida.
0: És veritat que això no ha canviat gaire.
2: I els llatins és una rebé que tens.
0: Opció D.
1: És alemany, no?
0: Opció D. Setembre vindria del llatí seminare, que significa posar o plantar llavors, ja que el setembre és el mes en què es planta la collita.
1: És la sembra, ara?
0: Això no t'ho diré perquè forma part de la resposta.
2: Calli.
4: 638-684565. 638-684565.
1: Em referia a l'editorial, Sí. Bé, oients, l'etimologia de setembre. A, ve del número 7. B, ve de septentriones, que són els 7 bous, els 7 punts de la Ossa Major.
3: Però, un moment, que jo potser després de 2 anys encara no entenc el funcionament del miniquiz. Hi ha respostes que la Laia se les ha inventat o totes són veritat?
1: Totes
3: no.
1: Són correctes.
0: No,
1: totes sí.
0: Només n'hi ha una de correcta. Ah. El que passa que les altres o me les he inventat a la seva totalitat o me les he inventat en part.
3: Ah. Ara a mi em sembla greu que alguna te l'hagis inventat perquè totes em semblen increïbles.
2: Se les ha currat,
0: Ai, gràcies,
1: Laura. Jo pensava que era el que deia la Laura abans,
0: Que totes són veritat?
1: Sí.
3: Bueno, però que la pregunta...
1: Sí.
3: Només té una resposta correcta, però entén-me que l'etimologia de les altres paraules que ha explicat la Laia a mi m'agradaria que fos la mateixa.
1: Opció C, ve de sentients, el que sent i percep, ara que hauria de venir el fred. O D, ve de seminare, que vol dir posar o plantar llavors, ja que estem a l'època de la sembra. Entre tots els encertants, us regalem el còmic Escape, que publica Norma Editorial, aquest còmic bèl·lic inspirat molt lliurement en la Segona Guerra Mundial, del guionista yanqui Rick Remender, un tio reputat, i el dibuixant murcià Daniel Acuña, de qui hem sentit les seves paraules a l'hora anterior de programa. Anem endavant, anem amb els Walk the Moon. Mentre us doneu pensant, responeu al grup de WhatsApp si us decanteu per l'opció A, B, C o D. Per ara sentim Shut Up and Dance i de seguida direm la persona guanyadora.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Em passa setembre.
2: Avui comença el setembre i avui el miniquiz l'hem dedicat a encertar o conèixer l'etimologia d'aquesta paraula, Laia, setembre.
3: Ai, perdeu que m'anueu. Efectivament, us preguntàvem d'on ve setembre i us preguntàvem les opcions, si les opcions que us proposàvem, perdoneu, eren si venia directament del llatí, que vol dir el mes setè, o si venia de septentriones, que són els set bous de la Osa Major, o si venia de sentiens, el que sent i percep, o venia de seminare, posar o plantar llavors. Doncs la resposta correcta era la A, molt senzill. En llatí vol dir directament el setè mes, perquè el calendari romà començava l'1 de març i, per tant, setembre era el mes número 7 del calendari. Molt,
4: i
3: molt
4: octubre senzill. És d'octo, que és el
3: 8è. Que és 8, exacte.
4: I novembre no
3: era molt fàcil.
2: I al març a qui li dedicaven?
3: Molt bé. El Déu Mart. Mireu, la Laura ens preguntava una mica, ja que ens ha fet la pregunta, doncs respondrem una mica. Mireu, septentriones, efectivament són els set bous de la constel·lació de l'Ossa Major, sí que ha donat la paraula septentrional, perquè és la constel·lació que tenim més septentrional. En canvi,
2: això és sud, no? Septentrional.
3: La septentrional és sud, em sembla, sí.
2: Però m'equivoco amb això.
3: Perquè em fas preguntar.
4: No, és nord.
3: Ah, és nord?
4: No. Home, i tant, és meridional que és sud.
2: Nord, exacte.
3: Sí, perdó, meridional és sud. Doncs sentients, efectivament vol dir bé, és el verb sentir, no pas setembre.
2: Bueno, ja ho hem resolt, no?
3: Bueno, però que Laura m'ha preguntat l'etimologia de les altres.
5: Sí, perquè m'ha agradat.
3: I seminare, que efectivament és sembrar, però no se sembra aquesta època de l'any, que estem acabant de recollir.
5: Molt bé, Laia, aquí has liat la troca molt bé.
3: Val. Doncs efectivament hem rebut 93 respostes, de les quals 80 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 80.
5: Doncs vinga, va. Jo crec que toca molt que avui sigui el número 9.
3: Ens expliques això perquè
5: pel setembre.
3: Del setembre, molt bé. El número 9 és l'Èrica, que té un número 4 en 33.
4: Molt bé.
2: Felicitats.
4: És que estava pensant en el 7.
2: Felicitats, Èrica, t'endús el còmic Escape a casa teva. Ara t'escrivim i t'expliquem com fer-te'l arribar. Seguim amb més música, ara amb el Miqui Núñez. Un altre cop ens canta aquesta cançó.

0: Soltes i Cat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Casa i
4: el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
6: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan està fent un rodatge?
7: No, no, no s'ha de cridar la gent.
6: És que ell és el director, aquests són els actors, i si
7: igual,
6: un rodatge és
7: difícil... Tracta bé la gent.
8: No, no. És que els està traient el millor.
7: No, no, no, no, no.
9: És sota pressió. Sí, sí.
7: En absolut.
9: Laia, per favor.
7: A més,
6: ella...
9: Treballa!
7: Vale.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Ara que ens separen 10 minutets de les 9, Laura, t'has d'anar pensant, és la pregunta del dia, una pel·li que vulguis veure reposada, no en plan del xil a casa, allò que acabes no veient-la, sinó...
7: Al cinema, no?
6: Sí, de reposició.
8: A la gran sala. A la gran pantalla.
6: Un exemple, el dels oients.
10: Ostres, jo trobo a faltar molt als cinemes Méliès que justament feien aquest tipus de reposicions i a mi m'encantava, em flipava veure Hitchcock.
11: Ocells.
10: Veure aquestes pel·lis així en pantalla gran. És xulíssima. I la que em va flipar molt, que la vam anar a veure, crec que a l'Aribau o així, va ser Ghostbusters, que vam anar amb les adolescents i, clar, fa molta gràcia veure aquestes pel·lis.
6: Bé, doncs, mola perquè històricament eren només algunes sales especialitzades i la majoria no feien ni aniversaris ni res, i vaja, com que la cosa ha funcionat, s'ha extès en les sales més comercials, eh? Ara mateix teniu reposada celebrant el 25 aniversari, la primera de Harry Potter, que sempre mola, i que el desembre s'estrena la sèrie, i també d'aquí una setmana es torna l'última dels Avengers, perquè ja ho lliguis amb el Nadal i et vegis la nova, la de Doomsday. Laura, quina creus que ha de tornar en sala gran? Pot ser alguna que no hagis vist, eh? Molts oients diuen que els clàssics clàssics s'esperen a tenir l'oportunitat per estrenar-se ells mateixos en una sala de cine.
12: No, jo vull veure una pel·lícula que ja he vist perquè m'agrada molt l'experiència al cinema. Vull dir, jo les pel·lis que m'agraden després normalment me les torno a posar a casa, allò que pagues la plataforma, el lloguer de la pel·lícula i ja està, però és que aquesta... Recordo especialment impactant la sensació d'angoixa que va generar la sala de cine, però en plan positiu, que és As Vestas del Sorogoyen. Que en realitat és una pel·li que no té efectes especials, no té aquesta bogeria de és que s'ha de veure una pantalla gegant a IMAX i no sé aquestes merdes que fa la gent cinèfila, però recordo pensar, és que aquesta pel·li, si l'hagués vist a casa, no hi hagués entrat ni la meitat que al cinema.
6: Jo la vaig veure a la sala més gran de Catalunya, que és l'auditori de l'hotel del Festival de Sitges. Hosti. És a dir,
12: sí.
6: una àurea, no sé, una aureola, me'n vaig llaurar increïble. Per ser la nova Sorogoyen, ahir en parlàvem, si la vols anar a veure. Si
12: la vull anar a veure.
6: Més oients que diuen coses.
13: M'agradaria tornar a veure en el cinema Infinity War i Endgame, tot junt. O sigui, en una única sessió, hores de pel·lícula. I també Mazinger Z, el robot de les estrelles. Una pel·lícula superfriqui que vaig veure als anys 80 i que podeu trobar al YouTube. Però realment és la cosa més cutre. És de Festival de Sitges, d'aquelles sessions de les 3 de la matinada que ja et donen igual el que et posin. Però realment és espantosa.

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui punxarem una de les artistes llatinoamericanes, el Worse Than Ever, que més ho ha empatat Around the World. Gloria Maria Milagrosa Fajardo García, tot i que segur que la coneixeu per Gloria Estefan.
2: Qué lindo los árboles cuando el sol se va poniendo. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro.
1: Aquesta cantant, compositora i actriu cubana avui celebra el seu aniversari. Pot estar contenta dels seus prop de 70 anys de vida perquè ha venut més de 100 milions de discos a nivell global, conduint tota la seva trajectòria des de Miami. I és que Gloria Estefan i la seva família van haver de marxar de Cuba per motius polítics en direcció als USA, un tema que la Gloria ha cantat una mica a les seves cançons. Avui, però, a la Worse Than Ever ens centrarem en un dels seus primers hits i en una de les seves cançons que més reproduccions acumula Spotify. Es diu Conga, un tema que agafava el nom d'aquest ball d'origen cubà, consistent a agafar-se un altre ballador per darrere formant una gran línia de gent que va aixecant les cames i, bàsicament, fa el ridícul. Perquè, expliquem-ho, fer una conga només és una bona idea quan t'hi uneixes. Un cop hi ets, se't fa llarga com un dia sense pa i ja no saps com sortir d'aquell infern consistent a intentar no perdre el de davant i que no et perdi el de darrere. I quan et passa això, estàs tu sol enmig de la gent i fas l'imbècil directament.
3: Tinc una amiga que es va proposar personalment que fos l'estiu de les congues.
1: No!
3: I que a cada festa intenta iniciar una conga, però
1: no.
3: ho hem convertit en una cosa divertida, Sergi. Jo us recomano que ho feu perquè sí, per divertir-vos, saps? Per fer el tonto.
1: Estic molt en contra de la cançó i del ball. Au, conga.

0: amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I a 3 minuts que arribin les 9 del matí és l'hora del dilema oients, nova temporada, nou espai. Un personatge jugable del programa llença un dilema, una disquisició, i vosaltres i nosaltres hem de dirimir. Anna, avui és el teu torn.
2: Sí, doncs avui us vull tirar un dilema. A veure, n'hem parlat molt aquí al programa avui. La vostra parella us demana que l'acompanyeu a farmejar aura. Però ell, o sigui, ell no sé si es diu així, això, però bueno, ell farmeja aura.
3: Ell és el que competeix.
2: Exacte.
3: Sí. Ostres.
2: O que us acompanyi a vestir-se de Tyrion.
3: Uf, no, mira, doncs farmeja aura.
2: Farmeja aura, clarament.
4: Ah, hem d'escollir entre una cosa i l'altra. Pensava que el dilema era si acompanyar-lo o d'escollir.
1: Clar, perquè les dues molen.
3: No.
5: Però igual ell està dient que tens una parella que és un friqui dels collons.
4: No, jo a farmeja aura l'acompanyo.
3: Sí, sí.
4: A vestir-se
3: sí, tampoc l'acompanyaria amb unes castanyoles, eh? És a dir, potser en plan... Vull dir que no, no diria... Sí, vinga, anem, quina il·lusió que em fas, però va que m'ho demanessis. Tampoc és això. Però si he d'escollir entre les dues coses... Abans vaig a farmejar, vull dir, a veure com farmeja aura, que a veure com fa allò, perquè si no, marxo del país. Jo, si fa
2: l'animal,
3: eh?
5: Ui, doncs va, jo vaig a trencar una llança a favor dels Tyrion.
3: Què diríeu?
5: No
3: ho
5: sé. És que, tio, el dels Tyrion al final no deixava de ser una mica carnaval, no? O sigui, tu et poses una disfressa i fas una mica el teatrillo que ets un animal i tal, però és que el de farmejar aura... Què és allò, exactament?
2: Vols dir, Laura, que no és la mateixa gent?
5: Segurament no. És la mateixa
2: gent. Què se n'ha fet, aquesta gent?
4: Jo puc farmejar aura? No li veig...
2: Però què se n'ha fet dels Tyrions?
3: Això és veritat. Jo vaig anar extingit, ja.
4: És que jo crec que no existia.
3: És que mai... de l'evolució.
1: A veure, si té raó els Sergi i Laura, que comencin a fer alguna cosa, els Tyrions. Si m'apunto, si realment fan alguna cosa.
5: Tio, però és que és millor no fer res que farmejar aura.
3: Que no, que ja hem convertit això, Laura. Farmejar aura es veu que és molt guai perquè és com fer abans el concurs d'insults.
5: Sí. A mi m'agrada com esdeveniment al carrer, vale? Vull dir, això no ho critico, que ho facin al carrer i que facin com totes aquestes quedades i tal. El jovent, que havia de sortir al carrer perquè estava molt preocupat i aviam si es quedava tancats a casa. Però el concepte en si, noi, és ridícul.
4: Si tu farmeges, Laura.
5: Això és perquè farmejo, jo no farmejo res.
4: I tant que farmeges.
3: Laura, és la manera que tenen ara de dir que estàs fent coses ben fetes i això, que la gent està...
4: És carisma, és mostrar el teu carisma.
5: El carisma ha de ser alguna cosa molt més currat que fer uns gestos amb les mans.
4: Però és que no té per què sempre...
5: Estem regalant el títol de carismàtica a qualsevol.
4: No, perquè n'hi ha que fan... T'estàs senyint els gestos amb les mans.
3: N'hi ha que fan balls. Hi ha uns tuits de gent que està ballant jota mallorquina i estan farmejant aura.
5: No. Mira, mare de Déu, sou tan boomers que ja no distingiu la ironia.
0: Que ja són les 9! Una hora i plegant! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, fa no fa, Rapunzel, amb la Ludwig Band. Comencem aquesta nova hora, són les 9 i 3. Avui és dimarts, oients, el primer dia de setembre, dia 1. I vam començar ahir la temporada, ho dic pels que... De fet, molts ens ho esteu dient. Ho dic pels que avui comencen a la feina i tornen a la rutina. I en aquesta rutina hi ha escoltar-nos a nosaltres aquí amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Serou.
0: La Laura Grau.
1: Bon dia.
0: Sergi Vives.
2: Bon dia, la gent no ho veu, però ens estàvem discutint encara pel dilema que ha llançat l'Anna.
1: Sí, sí, sí. Mira, no, molt bon dilema.
0: Davant d'aquest dilema, de què acompanyaries a la teva parella, a Farmajaure o a una quedada de Tèrien, en Roger, un oient nostre, ens diu la solució a aquest dilema és dir-li a la teva parella d'obrir la relació. També l'Àngela diu, és que no sé de què esteu parlant i fa una hora ja ens ho havia dit. A veure, Àngela, és que ho hem explicat a les 7 i... un quart de 8 ho explicàvem, que era Farmajaure.
1: Àngela, posa't wifi a casa.
0: Sí.
2: Una altra cosa, en els dilemes, en Roger ho ha dit ben clar, eh? En els dilemes no val dir ni una cosa ni l'altra.
1: No.
0: S'ha de triar.
1: Sempre hi ha, o sigui, sempre seria la fàcil, una cosa i l'altra.
0: Si vols, Àngela, queda't amb els Tèrians i ja quan aprenguis que és Farmajaure, que ho aprendràs de seguida, doncs ens dius que et mola més, eh? A què acompanyaries a la teva parella? És el dilema que us hem proposat. I com sempre, com cada matí, us proposem que decidiu la cançó de les 10. Tot això ja sabeu on us podeu expressar.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Aquí entreu en el debat que més us moli i també cliqueu la cançó que més us agradi per cloure el programa d'avui, com sempre, a partir de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
3: L'efemèrdida!
2: 1 de setembre, com avui de l'any 2009, els Amics de les Arts publicaven el seu segon disc, Bed and Breakfast.

0: Rockets.
1: L'àlbum va suposar el seu gran debut comercial, el treball que els va catapultar la fama, aconseguint guardons com el Premi Enderroc de la Crítica, el millor disc de l'any, o el Premi al millor disc de cançó d'autor, amb temes que han acabat esdevenint himnes, com 4-3-3, Jean-Luc, L'home que treballa fent de gos, o Les meves èxit 1. T'hi vas enganxar, aquest disc?
2: És dels meus preferits, dels Amics de les Arts. Jo, quan m'he perdut, ha sigut més amb els últims dels Amics.
1: Doncs avui farem escollir a la gent entre 4 de les cançons menys conegudes d'aquell àlbum, 4 dels temes, podríem dir, en el llenguatge grausí, més infravalorats, començant per la cançó que sentim i que li va donar nom, Bed and Breakfast. Aquesta és la primera proposta de l'enquesta i la següent és Super Bon Noi. He deixat...

0: La cançó és Factoria, clarament, Amics de les Arts, si barreja el tema de la quotidianitat i la ironia, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, s'ha de vigilar amb aquests primers discos dels Amics de les Arts perquè alguns han envellit una mica malament, sense ànim de cancel·lar-los.
2: Els de les noves èxit, però els altres estan bé.
1: I hi va haver una secció d'Oye Polo, de la Oye Sherman i de l'Anna Polo, disseccionant totes les cançons del principi dels Amics de les Arts, que era com, uf, realment fa patir.
0: I què té? Té 17 anys, vull dir, tampoc té... Fa tant, d'aquell disc.
1: No, no fa tant, les coses han canviat moltíssim, en aquell moment ho tenia molt normalitzat.
0: Doncs aquí la història explica això, com un home vol convertir-se en un superheroi per impressionar la parella i sobretot esdevenir el gendre perfecte. Més cançons infravalorades d'aquell disc.

0: amico.
1: Això que se'n diu és Armengol, una cançó que s'ha arribat a vincular al Llibre de les Bèsties de Ramon Llull per la quantitat de referències que feien els components del grup Animals. A la cançó se'ns parla de cigales, formigues, mosques, lleons, monos, cavalls, pardals, toros, gallines, entre moltes d'altres bèsties. I acabarem amb La merda se'ns menja. I és que aquí...

0: cançó que ja preveia la gentrificació de Barcelona, eh? Perquè ja veia que a la capital catalana no s'hi podia estar.
1: No s'ha fet en un dia, això que tenim.
0: No. Tenim quatre cançons infravalorades del disc Bed and Breakfast. Quina votes per tancar el programa, Laura? Bed and Breakfast, Superbon Noi, Armengol o La merda se'ns menja?
1: Doncs vinga, em quedarem Superbon Noi. Que crec que, tot i que alguna frase l'esborraria, la resta em fa bastanta gràcia.
0: Doncs crec que aquesta no és la més votada entre l'audiència.
1: Quina és, de moment, la més votada?
0: Per aquesta última que està sonant.
2: Sí, La merda se'ns menja, però molt apropet a Armengol. Així que vosaltres, oients, decidireu quina sona a les 10 del matí. Hi ha més reaccions al chat. A banda de clicar l'opció que vulgueu, podeu comentar el que sigui. Hi ha més reaccions al cinema. Ai, el dilema. En Gustau diu, si de triar em quedo amb Farmajaura. L'Anna Faco diu, si la parella de seguir endavant, doncs Farmajaura. Però hi ha com trontolla,
1: trontolla fort.
2: I l'Alba que diu, avui l'app va una mica de delay, tinc FOMO en el dilema. Doncs ara de seguida, bueno, ara, quan em sentis a mi, ja
0: ho
2: sentis. Ves per on. Bé, les 9 i 8 minuts del matí, la Naina i els Figaflaues que ens canten el seu pecat original, i de seguida la Laura ens obre el tema de
1: l'estiu, vaja, quin? La caiguda dels influencers.
0: Ara!

0: Les 9 i 11 minuts, els temes de l'estiu, que ara ens avançava la Laura, que sovint són coses secundàries que acaben a la palestra perquè no hi ha altres temes, però vaja, déu-n'hi-do, aquest estiu hem tingut els tornejos de Farmajaure, que ara en parlàvem, i l'altra qüestió que s'ha parlat molt, potser una mica meta, però trobo que bastant interessant, és la davallada dels influencers. És com l'apocalipsi dels déus.
1: Sí, bueno, no ho veieu, que està tothom preocupat.
2: Els que es pensen déus,
1: pel carrer, bueno, tothom plorant per les cantonades, perquè ve l'apocalipsi.
0: I gent celebrant-ho, també. Gent una mica boomeritzada dient, jo ja ho deia.
3: No m'ha arribat gens d'això. Nens
2: a l'escola dient,
1: no, és que a mi tampoc m'havia arribat. Jo havia desconnectat tant de tot el tema d'internet que torno de vacances i em pregunten, què, com va la caiguda? I jo, la caiguda de què? Del 3 de 9 en folre de moixigangues d'Igualada. T'ho juro, que vaig dir això. Diuen, no, la caiguda dels influencers. I jo, bueno, això és igual. El 3 de 9 sí que em sap greu, això no.
2: Per la gent que no sabia de què estem parlant.
3: Jo, no sé de què esteu parlant.
1: Clar, la caiguda dels influencers. No t'entenc, sóc catalana. No pot caure una cosa que amb prou feines havia començat a existir al nostre país.
3: Total.
1: Llavors, és una caiguda dels influencers espanyols, internacionals, gent que fa molts anys que es dedica a això. En català, tot va 5 anys tard sempre, per sort o per desgràcia. Llavors, fixa't que a vegades és bona 5 anys tard, perquè m'encanta que hagi passat això ara, perquè una mica de sort ens estalviarem fer el mateix ridícul que tots els altres. I estàvem molt a prop ja, de fer-lo aquest ridícul. Bueno, estem encara, vaja, perquè la penya parla de caiguda dels influencers com si fos això l'eclipsi, noi, i no s'acabarà en un minut i mig, aquest tema. Serà un procés que depèn sobretot de que la gent canviï els hàbits de consum digital, foti un follow, deixar de seguir el personal i entengui que mai tindrà la vida que li estan venent. O sigui, aquest ha sigut una mica el problema, no? La disparitat, la irrealitat entre la vida que et ven a l'influencer de torn amb milions de seguidors que et diu el que has de fer és posar aquest parquet a casa perquè és el millor i anar tant de vacances a Bali i posar-te aquesta crema per la cara perquè no surtin arrugues, i la teva vida real, que en breu penes tens temps de pensar si tens arrugues o no tens arrugues, no? A mi em sembla demanar molt que passin 4 dies, això de que de cop i volta diguem, oh, no, no ens la suda aquest contingut, es deixem de seguir a tots i es deixaran de forrar a costa de la nostra atenció. Però bueno, ojalà, no? Aquí està una mica el clau optimista de la victòria, si és que realment passa a la caiguda dels influencers.
0: Jo trobo que, no sé com no els fa vergonya, seguint anant a Bali i mostrant la piscina de Bali, el pis de Bali, la casa de Bali.
1: Perquè ho han convertit en una feina, o sigui, yeah. Per ells és jornada laboral. Fer això.
3: I a més els hi paguen per fer-ho. És que aviam,
0: és
3: que...
0: feina. Però, i encara es queixen, que tenen una feina molt dura, que la gent té moltes vacances.
1: Clar,
0: i
1: bueno, no, que ha vingut l'arrel del mal, no? Que hi ha hagut com 3 o 4 influencers que han començat a dir que, clar, que la gent es pensa que això és molt fàcil i que és una feina molt angoixant i que, clar, que a nivell creatiu és molt difícil. Calla un rato.
0: Heu vist, no sé quina influencer que viu tant en el seu món que es pensa que la gent, quan et fas adult, segueixes tenint 3 mesos de vacances com quan vas al col·le o a la facultat?
1: Sí.
0: No. Va sortir una dient, clar, la gent teniu 3 mesos de vacances i jo, en canvi, m'he negat per fer-ne només un.
2: La gent, sí, teniu 3 mesos de vacances.
0: Sí, perquè van directament a aquest món.
1: La veritat. En tot cas, hi ha hagut com molts esforços per intentar doncs, contextualitzar aquesta caiguda dels influencers a Catalunya. Jo crec que ningú encara ha dit les coses tal com són. Jo vaig intentar portar-vos aquí els factors, la realitat. Va. Parlem primer del que ha dit la Maria Vallespí al TN, que li van fer un reportatge fa poquet.
4: Hi ha influencers que han sabut detectar perfectament que dir barbaritats o que fer certs comportaments o que dir certes coses genera engagement, que això vol dir clics, està a dalt de tot de l'algoritme, comentaris, encara que siguin de hate. I la gent, hi ha influencers que es dediquen a viure de polèmiques.
5: La Maria fa 3 anys que es dedica a crear contingut sobre moda i estil de vida saludable, amb una comunitat més petita, només en català.
4: Soc creadora de contingut, però també soc consumidora de contingut, i a mi hi ha moltes coses de que he vist de companys del sector que m'han escandalitzat i m'han indignat. Llavors, l'audiència...
1: molt bé, per la gent dels informatius, eh? No els critico. Però és que per començar, nois, a casa nostra tenim influencers de veritat? No. O sigui, la Maria Vallespí potser és de les poques que hi ha un raconet, suposo, dels seus ingressos que sí que pertany a la creació de contingut de vendre publicitat i fer coses com les que faria, jo que sé, la Jessica Goicoechea, no? Espanyola, Laura Escanes, la Pombo. Però crec que en general és que ni tan sols tenim influencers d'ofici, com perquè sigui una cosa que ens preocupi al nostre país.
3: Estem parlant d'aquests influencers que, clar, jo ara veig que gent que fa contingut a xarxes, ara avui en dia ficar-los tots al mateix sac és com parlar de la tele o els llibres, que és que n'hi ha tants com barrets, tants caps, tants barrets, vull dir...
1: Sí, la meva definició d'influencer és persones que es dediquen a fer publicitat per xarxes socials de marques i d'empreses privades.
2: I viure exclusivament d'això i guanyar-se molt bé la vida amb això.
1: Exacte. Val. Què passa a Catalunya? Ningú s'ha fet prou rica fent vídeos com per fer-se una casa exclusivament amb això, ja t'ho dic ara, que és al final...
2: L'Escanes la considerem influencer catalana?
1: No.
2: Val.
1: Que, em refereixo a creadors de contingut influencers en català. Ah, és que influencers en català és una cosa que no existeix.
2: Clar.
1: Llavors, el que tenim és gent que combinem una altra feina, el món de la comunicació, o no, perquè, jo què sé, la Neus Rossell és mestra, per dir alguna cosa, amb la publicitat i les col·laboracions a xarxes. Llavors, jo distingeixo publicitat de col·laboracions perquè és molt més habitual que et passi un vídeo a Catalunya, una fundació, l'administració pública, una entitat cultural que vol apostar per la llengua, no? Òmnium, la Fundació Neus Català, per dir exemples que col·laboren amb mi, que està molt bé, que no pas una empresa privada per fer publicitat, perquè les empreses encara pensen que en castellà no van a llegar a més gent.
3: I no et fixes també a l'hora de veure aquestes diferències en el tipus de contingut? És a dir, una cosa és fer un anunci d'una marca, d'una potinga, i l'altra és tu donar una informació, per exemple, o un canal que estigui especialitzat en història del segle XIX.
1: Sí, difonent una iniciativa cultural.
3: O un compte que parli de castells. Imagina't, un influencer que parli, vull dir, un creador de continguts que només parlés d'això, o d'esport, o de segona regional, o dels castells, o del preu de l'or.
1: Sí, en tenim moltíssims, per gràcies a Déu, ara mateix.
3: No té res a veure, són oficis diferents. O sigui, el que parla de potingues que el que parla d'un tema.
2: Tu ho estàs veient així, però hi ha gent que els engloba tots
1: al
2: mateix lloc.
1: Sí, ara qualsevol persona que parli a la pantalla és influencer.
2: Exacte.
1: No. És que aquí hi ha un problema ja de definició. Llavors, ens agradi o no, ara mateix, en català, per definició general, encara som molt més activistes digitals que influencers, perquè al final el que som són gent que rebem diners de part d'institucions i entitats que volen generar contingut en català per defensar la llengua. El que sí que podem començar a parlar a nivell abstracte és que el que sí que podria començar a fer vergonya aliena, i això em sembla lo interessant a Catalunya, és el desig de ser influencer, perquè ens hem quedat aquí, ens hem quedat amb el desig.
2: Sí.
1: Ningú ha aconseguit fer-lo realitat, aquest desig. Llavors, coses que em sembla interessant que es puguin desmuntar a través d'aquesta famosa caiguda dels influencers. Tot aquest cuento de que rebre coses gratis a casa és el millor que t'ha passat a la vida, quan l'únic que estàs fent és de tanca publicitària, ho podríem anar jubilant.
3: Home, i tant.
1: Hi ha
3: bé.
1: Coses que, mira, que potser sí que penses, oh, doncs bé per tu, no?, que t'ho hagin enviat això gratis, però una caixa de quintos...
0: Suposo que has vist la influencer que ha descobert que l'Odissea era un llibre aquest estiu perquè li van enviar a casa i va fer un unboxing.
1: Mare
0: no l'has
1: vista?
0: La va obrir i dir, ah, mira, és lo de la peli. Sí.
3: Clar.
1: Una caixa de quintos o un paquet de iogurts val 3 euros al supermercat. Pareu de fer veure que us ha tocat la loteria, ¿vale? Següent cosa. La teva comunitat no són amigues teves, ¿vale? Vull dir, tota aquesta fantasia de és que m'encanta, estic aquí per vosaltres, m'alegreu la vida quan em dieu que em seguiu i que us fa il·lusió el meu contingut. No et coneixen de res. No et coneixen de res. Tu no les coneixes a elles. Les relacions parasocials són mentida i són de les pitjors coses que ens ha portat internet. Deixem d'estimar a gent que no existeix a la nostra vida. Opinió personal.
3: Ho diu molt bé, eh?
1: O sigui, no, però és que la mitomania sempre ha sigut terrible. Els futbolistes, els actors i tot. O sigui, sempre m'ha semblat que la mitomania és ridícula, però és que ja amb gent que a sobre fa veure que és amiga teva per la pantalla, em sembla ja un nivell de delulisme extrem. Després, el circ dels esdeveniments i els premis, que és lo mateix, però a sobre t'obliguen a vestir-te bé i a fer-te simpàtica amb gent que te la pela. Podem parar ja, també, perquè a més és contingut que no és el que es diu relatable, identificable. O sigui, ningú se sent identificada amb un get ready with me, prepara't amb mi per anar a la premiere de Vent del Pla. És que a més això ho tenim tendència a copiar-ho de manera totalment acrítica,
0: sí,
1: perquè
0: aquí
1: 3Cat
0: sí.
1: També es fa, no, convidem a influencers, a creadors de contingut.
0: Exacte.
1: Catalans, a les premiers de les nostres novetats. Aquí li importa que aquesta persona hagi anat a veure en exclusiva el primer capítol de La Travessa. És que me la suda. Bueno, no ho sé.
0: Tu, Laia, et van convidar aquests fan i comunicadora?
3: No, jo vaig haver de demanar entrada, però a mi m'agrada molt anar-hi, però no per explicar-ho, per anar-hi jo.
1: Per aprofitar-nos de que treballem aquí, com faria absolutament tothom, no? Lo mateix amb els VIPs dels festivals. Ja vaig fer el meu postulat sobre aquest tema, però clarament és moltíssim més avorrit estar en un VIP que està al mig de tothom i fa pena que amb 25 o amb 30 anys ho expliquis com si haguessis aconseguit seure a l'última fila de l'autobús de l'excursió del col·le. No fas enveja a ningú, amor. No, és una experiència desitjable ni accessible per la majoria del teu públic. O sigui, amb qui estàs intentant connectar? Amb gent que s'haurà de pagar, que haurà de deixar-se 200 pavos per anar a un festival al que tu tens accés gratis i a més a més et regalen una copa al VIP? És que no veig com la connexió, diguem-ne, popular amb la gent. Bueno, clar, et diran, és que és el que s'ha de fer per poder arribar a treballar. Treballar de creador de contingut és un desig, no un dret. És que això passa molt amb molts artistes, també. No, és que clar, a veure si no tens dret a treballar. Dret a treballar en tens. Hi ha moltíssimes feines que segur que necessiten les teves mans i que et volen pagar un sou pels teus serveis. Dedicar-te a penjar coses a les xarxes i que et paguin per fer-ho no és un dret, amor, no sé. Busca't una altra feina si no et funciona aquesta. I és aquest desig el que jo penso que seria xulo revisar, intentar, el d'intentar fer-se famós fent qualsevol cosa, que és un fenomen que passa en totes les llengües, però és que en català sobre passa gratis en el 99% dels casos. Vull dir, és que a sobre som imbècils perquè ens pensem que ens pagaran per fer això i, evidentment, ara mateix, amb les condicions que tenim aquesta llengua, no crec que arribi a passar.
0: Ara els jovencells encara anhelen ser youtubers o ja els ha anat a la baixa? No,
3: no, jo crec que encara hi és. Sí. Una mica sí. Lligat amb això que dius, Laura, és allò de parla si tens alguna cosa a dir. No pensis que els interessarà com et maquilles. Tothom es maquilla, no?
1: És que jo ja sé que sóc profundament contradictòria i que amb el que dic no represento mai a ningú, eh? No vull representar ningú, però és que aquesta aspiració de ser famós per ser famós, o sigui, fent qualsevol
3: això
1: cosa,
3: és el que s'ha d'aniquilar.
1: Que el contingut siguis tu i no siguis el contenidor d'altres coses que poden interessar la gent, perquè és divulgació cultural, científica, general, estàs ensenyant el que fan els teus veïns, el que
3: bueno,
1: sigui,
3: no? Reflexió profunda que aporta. Si tu vols un tipus de reflexió que la gent valora, endavant. Però si tu expliques com et poses la pestanya, no. És que són coses diferents.
1: I ja sé que puc estar també en aquest calaix, però és que el dia que cregui que el que faig no aporta res a ningú, jo me'n vaig a treballar a una escola tranquil·líssima, que jo soc mestra, saps?
0: Jo de bon matí em poso corrector, sabies?
1: I et graves explicant-ho també.
0: No aquí de cala, pels textos, pels guions.
2: Em pensava que deies que et posaves corrector als ulls.
0: Ah, no,
1: sí, jo també entès això.
0: No sé què és això.
1: Bueno, no entès el xiste, Roger, em sap greu.
0: La Mireia diu, penso igual que la Laia, i afegeix, em sembla un mal influencer quan posa productes per vendre. Més oients que s'acanten pel cantó Terian, l'Alba o en Jordi Fernández, que ens explica, un amic meu vol obrir un càmping per Terian, si l'està ajudant en el projecte.
1: Bueno, no sé, hi ha ninjuls per tot en aquesta vida.
0: I vaig allà una mica fetitxe, càmping, intercanvis, furros...
2: No sé com pot funcionar això. Però
0: gràcies, Laura, demà més.
1: Molt bé, va.
0: Adéu,
1: Laura.
0: Adéu. I ens quedem ara amb Nina Raku i Madi Alma. Si no les coneixeu, potser sonarà més la cançó. Noche en la calle. ¿Por qué?

0: escoltes i cap. Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Com vas camuflar la intenció?
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Lliure i bohemi, així és en Guillem Ramisa, i així es titula la seva cançó, amb la que arribem a dos quarts, i sempre que són dos quarts ens actualitzem. Dos quarts a deu d'aquest dilluns, d'aquest dimarts, però és un dia de recomençar perquè és dia 1 i estrenem el setembre. Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per la jornada d'avui?
1: Doncs que Educació es reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana amb una jornada de vaga. Educació ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Niubó demana als sindicats que es repensin la protesta, però tant l'USTEC com les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals. Més coses. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. D'altra banda, des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al mes de juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Per cert, que el cantant d'Oques Grasses Josep Montero triarà la banda sonora hora del Piro Musical de la Mercè 2026, que se celebrarà el 27 de setembre a la platja Icària de Barcelona. Això arribarà pocs dies abans dels concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. I recordem que ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mare Dentro i Balandrau.
0: I ara el titular d'esports.
1: Després de tres jornades de Lliga Primera, el Barça és líder amb els mateixos punts, 9 punts que el Real Madrid. Els de Flick doncs van golejar ahir a la nit 5-2 al Rayo Vallecano. Dos gols de Rafinha, dos de Lamine Yamal i una en pròpia porteria de Legend, situant el Barça líder amb 12 gols en les tres primeres jornades. Rafinha ja suma 5 gols i Lamine Yamal ha arribat als 50 amb la samarreta del Barça. De fet, és el més jove en arribar-hi. I per cert, que Leo Messi va anunciar ahir que deixa la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, ja no té més per oferir i doncs arriben nous jugadors argentins que ell creu que mereixen jugar amb l'Albiceleste.
0: I avui que estrenem més, segueix la calor?
1: Sí, de fet avui tindrem un dia tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda sí que hi haurà algunes nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat puntual, i a la resta del país, doncs sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus.
0: Tres minutets que passen de dos quarts a deu d'aquest dia sí, lluminós, calorós, i que nosaltres us animem amb aquesta cançó Too Sweet, és a dir, massa dolçó, canta Hozier. I ara parlarem de sèries.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la
3: tres.
1: Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: descriptions of her.
1: Furious, que va arribar el juliol a Disney Plus.
2: Exactament, és un thriller criminal amb moltíssima personalitat i amb molta profunditat psicològica. És d'aquell tipus de thrillers que si heu vist sèries com per exemple Mero Vista o No Task, per exemple, de seguida ja dius, ui, aquí m'enganxo. I la veritat és que és la sèrie, jo crec, més addictiva de l'estiu. I és d'aquest tipus de sèries fosques, violentes, però en aquest cas té una cosa molt bona, que és que té un toc d'humor que la fa sortir de les convencions del gènere. Us dic una mica de què va. Això va d'un agent de l'FBI que comença a perseguir una assassina en sèrie implacable. És una dona que sedueix homes i després els mata lentament, vull dir, amb aquella voluntat de que pateixin, diguéssim.
1: Però és per robar-los o és per un tema de venjança? És a dir, en treu algun benefici?
2: Això seria un spoiler.
1: Vale, ok. Mata persones. Mira, es pronuncia l'Aina, una oient, que diu, buà, totalment d'acord amb Furious, genialíssima, i diu, les dues protes estan perfectes.
2: Una passada. O sigui, personatges amb una motxilla, o sigui, al final això es converteix en una mica en un joc de miralls, no? Perquè com més coneixem a l'assassina, més ens adonem que té coses en comú amb la seva perseguidora, amb la agent de l'FBI, i es converteix en un joc del gat i la rata, que és també un duel interpretatiu impressionant. Mira, en la pell de l'agent de l'FBI s'hi posa Emmy Rossum, que segur que només veure-la sabreu que és la Fiona de Shameless. Si heu vist Shameless, a l'instant la reconeixereu. I en el personatge de l'assassina en sèrie, la pell de l'assassina, s'hi posa una actriu que està molt de moda, que està fent coses fantàstiques. Es diu Lola Pettigrew, és una actriu bastant jove, que també va sortir amb una altra sèrie imprescindible, diria jo, que és No digui res, que és a Disney Plus, també. I això, és que no puc explicar gran cosa més, perquè és això, és aquest joc de miralls i aquesta persecució, el gat i la rata, però són dues protagonistes que tenen molt en comú.
1: Acabem amb cliffhanging?
2: Sí, però molt ben posat. Vale, es podria acabar així perfectament, la sèrie. A mi són els cliffhangers que m'agraden, de fet. O sigui, allò que acabi amb moltíssima punta i després ho resols a la segona temporada, dius, escolta, m'estàs fotent el pèl. No, o sigui, aquestes sèries jo no les recomanaré mai.
1: Okay.
2: Perquè al final dius, o sigui, m'he d'empassar la primera temporada de cara a una segona, no? No és el cas. Està molt ben posadet.
1: Ens quedem amb Furious com a sèrie de l'estiu, tot i que també aquesta època estiuenca ha donat bons títols. Hem de parlar de Russell T. Davies, que el coneixia com a productor del Doctor Who,
2: sí,
1: però crec que molts oients el coneixeran per altres sèries.
2: Sí, com per exemple Queer as Folk, It's a Sin, és pecat, que és una sèrie que vam poder veure a TV3, de fet la vam tenir al catàleg durant molt temps, i és una sèrie que ara mateix no es pot veure enlloc.
3: Ah, no, quina pena, és la del SIDA, no? Ah,
2: exactament,
3: molt bé, m'encanta.
2: Sobre la crisi de la SIDA als anys 80 al Regne Unit, i també és el creador de Years and Years, que és una altra sèrie, que tampoc es pot veure enlloc. Bueno, són aquest tipus de sèries fa Russell T. Davies, una mica com Black Mirror, però amb molt més social i molt més el seu àmbit, no? Que és la defensa dels drets LGTBIQ i més. En aquesta ocasió ha tornat a la càrrega amb una història bastant inquietant i d'aquelles que fan pensar al final de cada capítol. És Tiptoe de puntilles.
4: Morning, everybody.
5: Morning, boss.
4: So, this morning...
1: A més, veig que l'escenari és un bar gay,
2: Sí, un dels escenaris. Efectivament. És un contundent thriller social, ja quan hem dit el tipus de sèries que fa Russell T. Davies ja ens podem imaginar una mica per on va, i retrata l'escalada de LGTBI-fòbia actual. Se centra al Regne Unit, que és el seu àmbit, però vaja, és una història bastant universal. Una història que arrenca amb una imatge superimpactant, que no convé desvelar quina és, perquè és el primer segon de la sèrie, i després ens anem uns dies enrere per conèixer dos veïns. Un és un electricista malcarat, infeliçment casat i amb dos fills, amb problemes de diners, a més, i l'altre, el que deia el Roger, no? És un home d'uns 60 anys, gai, i que té un bar on es freqüenta aquesta comunitat, però és més que un bar on es freqüenta aquesta comunitat, són la seva família, és la família que tu decideixes, no? Un és malcarat, l'altre és un tio positiu, així bastant brillant i tal. Un incident domèstic

0: fa que entrin en contacte no només com veïns, perquè el fill de l'electricista és gai i quede enlluernat per la vida del seu veí. I a partir d'aquí entren en un conflicte obert que en poca estona es converteix en una autèntica història de terror.
1: Ostres!
0: Sí, sí. Aquí un altre duel interpretatiu impressionant. A l'electricista l'interpreta l'enorme actor David Morrissey, que ara mateix està a tot arreu. O sigui, el seu paper internacional més conegut és el del governador de The Walking Dead. No sé si us ve al cap, però bueno, és un actor magnífic. I el personatge d'aquest senyor que és gai l'interpreta Alan Cumming, que si heu vist la sèrie The Good Wife, és l'assessor polític, l'Eli Gold, o sigui, té aquest paper característic. Els dos estan impressionants, la veritat. És una història dura. És una història dura, però una altra cosa que sempre fa Russell T. Davis és incorporar una mica de lluminositat, una mica de diversió, una mica de veure com aquesta comunitat, si no fos per tot això que passa, s'ho passaria bé. I fa una pregunta molt clara, aquesta pregunta és: si pensàvem que ja ens havien acceptat, com és que això està passant ara? O potser no havia desaparegut mai.
1: Clar.
2: Es titula Tiptoe, la teniu a HBO Max.
0: Ah, exactament.
3: With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet.
4: Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute.
2: Ara una de superherois, Linternes, que no sé si és la Llanterna Verda o és una altra.
0: Sí, és la
2: Llanterna. Vale, el de DC de sempre.
0: Sí, sí, és la nova sèrie de l'univers DC, però una mica fora de la fórmula tradicional d'aquest univers, no? Té un enfocament més adult, la història, que veig que la coneixes, és més adulta, té un to de thriller policial fosc, cosa que ha fet que se la compari amb True Detective, perquè la veritat és que és una mena de body movie sobre que és aquesta idea de dos personatges contraposats que s'han d'entendre perquè han d'anar junts, no? I amb components de ciència-ficció. I això va d'un veterà superheroi que ha de passar el relleu a una persona més jove, i tots dos es posen a investigar un incident estrany a Nebraska. I aquí entra el component de la ciència-ficció. Té molts girs de guió, jo crec que està molt ben feta, la història és collonuda, parlant clar, i ells dos ho fan molt bé. Aquesta combinació de policial, ciència-ficció i misteri amb girs de guió. Els creadors són Chris Mandy, Damon Lindelof i Tom King.
2: Ei, el Lindelof em sona bastant.
0: No sé. Home, te deu sonar de Lost. És un dels creadors de Lost.
2: Veus? Sí.
0: Sempre fa coses així, eh? També és un dels creadors de Leftovers, que si no l'heu vist us la recomano molt. Mandy està al darrere de True Detective i Ozark. Suposo que això ha incrementat una mica que s'hagi comparat amb aquesta sèrie. Lindelof, ja ho hem dit. I Tom King és un prestigiós guionista de còmics de DC. Pel que fa als protagonistes fantàstics, Kyle Chandler, que una de les seves obres, que és una sèrie que jo n'estic enamorada, és Friday Night Lights, i Jon Stewart, a qui hem vist recentment a una altra sèrie d'aquestes bastant colpidores que es diu Ferrocarril Subterráneo. Té 8 capítols, de moment en porta 3, també té molts girs de guió interessants i també és a HBO Max.
2: Linternes, la sèrie de fer aquest relleu entre la llanterna clàssica i la nova llanterna. Reaccionen els oients, mira, hi ha un oient que ens cita Ponis, que és, jo me l'havia apuntada perquè és la sèrie de l'Emilia Clarke,
0: sí.
2: Hi ha una mica de rotllo de com de guerra freda, com d'espies de la CIA, americans, soviètics. Havia llegit crítiques bastant normals, però aquest oient la deixa bastant bé. Mira, Sant Quino Gràcia, la tens situada, aquesta?
0: Sí, sí, la tinc situada i vista. A veure, tots són gustos. Va d'això, efectivament, del que dius. I, bé, resulta que quan veus un personatge que feia molts dies que no el tenies i que havia estat Daenerys Targaryen, doncs aquella sèrie te la mires, evidentment. No? Per mi es queda una miqueteta curta amb aquests thrillers sobre guerra freda i les sèries d'espionatge.
2: A quins t'agraden The Americans? No estarà a l'alçada, suposo, Ponis.
0: No, és que bueno, The Americans és la millor.
2: Però ens pot agradar, si ens agrada
0: The
2: Americans?
0: Ens pot agradar, passa molt bé. La veritat és que passa molt bé. És que no cal que cada setmana hi hagi una obra mestra.
2: Sí.
0: Saps? Vull dir que és d'aquestes sèries que passa molt bé. Estic d'acord amb ella, jo l'he vist com ella.
2: I
1: Ponis, diu que es diu?
0: Ponis.
2: Sí, el mateix oient diu tot el contrari de Lioness, aquesta no la conec.
0: Doncs mira, a mi m'encanta Lioness.
2: Sí, és d'espies, també.
0: És d'espies, és d'infiltrat, il·lustrats i és una sèrie de molta, molta acció i és una de les meves sèries de l'estiu, perquè jo havia vist la primera temporada, però aquest estiu han estrenat la tercera i m'he posat super al dia i a mi m'encanta i la protagonista sí. és Zoe Saldana, que és una actriu que també me flipa. I si us agrada l'acció, si us agrada l'espionatge, i és una sèrie de Taylor Sheridan, això és important dir-ho, que és un creador, que també és actor, a més, que fa coses d'aquest estil així... amb molta acció, amb molta acció. Un altre dia parlarem de les sèries de Taylor Sheridan perquè són molt interessants. Conservadores,
2: Un altre oient, l'Aina, li respon al Quino i li diu que la tercera de Lioness ja està una mica farta. Diu, coi de Taylor Sheridan i la seva hiperfixació malaltissa.
0: És que té aquest component, però també fa coses molt interessants.
2: L'última. The headmaster at St. Bart's. His wife is missing. Si no m'equivoco, aquesta és nova d'avui mateix.
0: Ah, sí, sí. Avui mateix la teniu completa Filmin. És Gone, és un drama superabsorbent que va del director d'una escola d'elit de la zona de Bristol i la seva dona desapareix. Aquest senyor té una actitud una mica estranya. O sigui, desapareix la seva dona i resulta que ell només està enfocat en la seva escola, també és entrenador de rugbi i amb entrenar els alumnes i una mica passa de la recerca de la seva dona, no? Cosa que, evidentment...
1: El fa sospitós.
0: Ah, exactament. Ah, la policia el primer que fa és sospitar. Però és una sèrie bastant interessant perquè al darrere de tot això també hi ha la idea de la masculinitat tòxica a l'entorn familiar. I aquí, doncs, hi ha un agent de policia que s'obsessiona amb que aquest senyor és culpable i ho ha de demostrar. El que passa és que no es pot perquè la gràcia de la sèrie és que ara penses que ho és, ara penses que no ho és, ara penses que ho és, ara penses que no ho és. I el protagonista, una altra vegada, l'enorme actor David Morrissey, a les seves pantalles, a tot arreu aquesta temporada, i després a la policia la interpreta la galesa Eve Miles, que potser la coneixereu per Secuestro en el aire, no sé si heu vist aquesta sèrie, doncs també és de molta acció i no està pas gens malament, i té 6 capítols des d'avui a Filmin.
2: Doncs ens quedem amb aquesta, oients, aneu dient si esteu el dia, quines esteu a punt d'estrenar avui que estem de retorns i de novetats com la Sílvia, l'antena dels experts. La setmana que ve, més sèries.
0: Molt bé, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: I ara els Nyandú, que també s'han de tornada. Aquest és un dels clàssics. El Club dels 27 i de seguida sentim les vostres paraules.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A les 9 i 53 minuts al matí encarem la recta final. A les 10, com sempre, sonarà la cançó que vosaltres hagueu votat i us direm adeu i fins demà. Però mai marxem sense acabar de repassar tot el que ens heu enviat en format nota de veu. Avui que hem parlat de reposicions a cinema.
2: Fem reposicions al cinema?
3: Sí.
2: Suposo que petis que tinc bons records de la meva infantesa, com les d'Indiana Jones, però les antigues, o Star Wars, però les antigues també, i El Senyor dels Anells, però les antigues, El Hobbit no.
4: Doncs jo m'agradaria veure E.T. així al cinema, perquè quan era petita la vaig liar molt parda, perquè em feia molta por veure-la, i em vaig negar a entrar al cinema, em vaig enganxar una farola, em vaig plorar fortíssimament. A més, no la feien llegir on em van portar a Figueres, i jo amb un drama que m'ho van tenir que agafar de la farola i portar-me el cotxe cap a casa.
5: Bon dia, expertes. Tornem cap a la feina i, per tant, cada matí els experts. Som-hi!
3: Sí, molt bé.
1: La 5 minuts i seran les 10, segon programa de la temporada, i ja s'ha produït el primer moment xof instrumental, que és quan donem pas a la lletra d'una cançó, però la lletra no surt per enlloc.
6: És
1: saps que
6: preferides.
1: Ni la coneixo, aquesta?
6: No pot ser. No. No tens infància ni adolescència, ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
1: A veure...
6: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra. Ni...
1: Això sí, li ha passat a la Laia, que avui... No sé què, què et passava, Laia, que no paraves de cantar. Mira.
7: Juga fort i torna a començar. Torna a començar.
8: Vale.
7: Part de l'aventura.
1: Diu, no sóc fan,
9: li passa aquesta
10: feina,
9: passa avui.
10: Te quieres callar?
1: Ara bé, el moment descoberta musical ha estat quan la Laia ens ha revelat quina cançó és per ella de cançoner.
6: Jo he de dir que si em surt Zapatillas, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
11: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
6: Sí,
11: té mèrit.
6: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen. Cançó de cançoner.
1: Cançó de cançoner, Zapatillas del Canto del Loco.
6: Us el portaré, el cançoner, on surt
1: Zapatillas. No, he provat a convertir Zapatillas en un tema així com folky i m'ha quedat així, mira.

0: T'estàs fent cançons ja a sobre, eh?
1: Sí. Això ho anirem provant, eh? A la que diguis alguna barrabassada com que Cazapatilles és cançó de cançoner, farem això.
2: Oients, voleu que torni l'espai enyorat la cançó i ja...
0: No, volem.
2: Pregunto.
1: No. Ells mateixos ho van dir. En el moment en què vam dir que us agradaria que erradiquéssim i que mantinguéssim, bueno, la cançó ja se la va empatar ràpidament.
2: Bé, oients, veig que ja em vau tenir prou.
1: Coses dels oients, en fi.
2: Doncs no, ja no ho farem més.
1: El que els oients sí que han votat avui és aquesta cançó La merda se'ns menja com la preferida per tancar el programa.
2: Gràcies per votar-la, gràcies per ser-hi, oients. Tornem demà a les 6 del matí. Demà ja serà 2 del 9. Laia, fins demà.
1: Ja tenim la temporada mitja acabada.
2: Anna, Sergi, Maribil, control tècnic. Una abraçada. Adéu.
3: Tenir un lloc on de nit és de nit. Si vols que t'ensenyi un lloc on de nit és de nit.
4: Pròxima estació. Yes.

una flashy ice cream que ens fa imaginar també un setembre que ens porta certa nostàlgia quan esteu que s'acabe. 10 i 7 minuts, seguim ara aquest dimarts, ara amb Sisa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: repassant la trajectòria de l'Abril des de les Terres de Ponent amb el seu xatxa i tenim també la presència de la Sandra Montfort.
1: Diria que eres una espècie estranya.

La veu de la Charlotte Plank és qui acompanya en aquest nou projecte de Jits. Seguim ballant a 11:15 del matí. Sessió del dimarts en marxa, també amb Almost Monday, Delicate.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

bon feeling musical de qui ha fet la cançó de l'Estiu Dicat. Soc un bohemio amb un dia qualsevol d'agost que ha marxat i nosaltres rebem ara en Mato en maig. Jugant foc. Even over his own will.

Ells són els BTS i continuen nedant entre l'èxit amb cançons com aquest Swim. Més cançons ja directes cap a les 11 en punt del matí amb Javito. Res és tan difícil.

Una altra cançó que ha donat moltes voltes i ara ha anat a parar en mans de Flow Milli, aquest truc basí, la primera d'aquesta nova hora, i Cat. I seguim amb Temper Albo.

Les seves cançons continuen sent les més reproduïdes del moment, Dua Lipa, i de les novetats que has de conèixer, Joven i Salvaje, aquí tenim a...

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

bandes més potents de casa nostra són els Hipnosi, preparant nou treball per al 31 d'octubre. I seguim gaudint de la música feta a casa amb Clima.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boy!

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

tenim preparant nou material és Pojoli. I aquest matí del dimarts estrenem Mes de Setembre amb la veu d'Alicia Cara. És el My House.

intentant congelar el temps. La proposta d'Alice XI és que hi arribarem ja al migdia d'aquest dimarts en companyia de Nin Mino i en Mi Vera.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Tarragona es converteix a partir de demà en la capital de les noves dramatúrgies perquè arrenca el FIT.
2: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
3: El Festival Internacional de Teatre de Tarragona arriba a la 13a edició. L'espectacle inaugural serà Bomba Va, el nou show de varietats de la cupletista i neovedet Glòria Rivera.
0: Una proposta marcada per l'humor àcid i la crítica humanista que ens proposa mirar les guerres des de la vessant de la festa i celebrar el cos com a camp de batalla. Es podrà veure a partir de les 8 del vespre demà al Teatre de Tarragona.
3: Serà el tret de sortida d'un FIT que, com és habitual, aposta per descobrir nous talents, però que aquest any, a més, ha volgut recuperar els grans noms que van passar pel festival i ja s'han fet un nom. Així ho explica a ICAT el director artístic del FIT, Joan Negrier.
4: Hem volgut recuperar companyies que el públic del FIT va conèixer en aquest festival i creiem que era important també que sapiguessin quina evolució havien fet i com havien crescut, perquè a partir del FIT els han conegut i els han vist en altres festivals o els han vist en altres espais més mediàtics i de cop i volta crec que era important també recuperar-los perquè poguessin veure doncs, això, no? L'evolució de producció que han fet en les seves propostes creatives.
3: Tot i això, l'ànima del FIT d'apostar pel talent emergent continua intacta.
4: Un festival ha de complir aquests objectius, que és donar espai a aquelles companyies que, pel fet de ser desconegudes, no tenen la facilitat d'entrar en el circuit de festivals d'arts escèniques com tindria una companyia molt més coneguda. A partir d'aquí, crec que com a equipament, com a festival, com a col·lectiu que som, crec que és important doncs, donar aquest lloc i aquesta oportunitat a aquest tipus de companyies perquè fem també créixer així la indústria cultural del nostre país.
0: En total s'hi podran veure 16 espectacles, entre els quals destaca Dones de Llum, de la companyia Gisela de Foc, que recorrerà la Rambla Nova, també La Calidesa, un altre és Limani, i Manual per a Éssers Vius, entre d'altres. També Colapso Ser Joven ante los Límites del Crecimiento, de la companyia Una Vez en la Vida, conjuntament amb 25 joves del territori. I a més es torna a apostar pels sopars a FIT, també els vermuts musicals i els workshops.
3: Tot això en nous espais tarragonins, com el Teatre Tarragona, el Teatre Magatzem i, com a novetat, l'Església de Sant Miquel del Pla. També repeteixen com a seus del FIT els municipis de Vilaseca i La Canonja.
0: I el món del teatre i el cinema catalans estan de dol per la mort de l'actor Francesc Garrido.
5: Però què ets, Tomàs? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò. I jo?
3: Va morir ahir als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema de casa nostra i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola, que el recordava així ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions. No? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat. Era un actor que, si algú admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu.
0: Francesc Garrido en cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room i Balandrau. Aquests últims mesos, a més, havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'Enllaç, Cites, Sé Quién Eres o Dies de Navidad. I moment ara per agafar l'agenda de concerts. Aquest vespre, a Terra, a Barcelona, l'artista més escoltat del món és Spotify, The Weeknd.

0: El canadenc té més de 111 milions d'oients mensuals a Spotify i manté el rècord de més oients mensuals durant més de 2 anys.
1: Aquest vespre, The Weeknd torna a actuar a Barcelona a l'Estadi Olímpic 3 anys després i dins de la gira After Hours Till Dawn. El concert encara té entrades a la venda. Si esteu indecisos d'anar-hi, doncs en Josep Martín de l'Independent se'ns fa 5 cèntims de què s'espera d'aquest concert.
2: Doncs sí, arriba a Barcelona aquesta gira After Hours Till Dawn. Arriba a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després deixar, podríem dir, convertir-se en una de les més exitoses de la història i que ha recaptat més diners. Ha venut més de 3 milions d'entrades. I què podem esperar d'aquest concert de The Weeknd a Barcelona? Doncs, home, la gira ja fa molts mesos que funciona, per tant, podem preveure el repertori i tot plegat, però també s'hi van fer modificacions, eh? Hi ha un cos de ball de 30 ballarins i ara s'incorpora una estàtua de 12 metres que presidirà el recinte, làsers, fum, foc, gran espectacle, de gran format i, sobretot, èxits i més èxits, perquè The Weeknd d'això va sobrat. A les 5 obren portes, a 6:45 actuarà Prince, 85, primer taloner, una hora després, Playboi Carti, segon taloner, i a 8:45 The Weeknd i la seva descàrrega d'èxits.
0: I de Barcelona passem ara per Vilafranca del Penedès, estan de festa major i avui hi podreu veure dues de les bandes del moment.
1: Per una banda, les Al·lèrgiques al Pol·len actuaran a 1:45 de la matinada a l'espai Rambla Nostra Senyora, a un parell de minuts d'aquest escenari. També a 1:45 de la matinada, la Ludwig Band.
3: Com et dius?
4: Em dic Xavier.
3: I què veus?
4: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Els d'Espolla, candidats a ser cançó de l'estiu amb aquest Xavier, el tècnic de so, els trobareu a la Rambla de Sant Francesc.
1: També estan de festa major a Manresa.
5: Un rayo de sol, oh, oh, oh.
1: Los Diablos faran el segon dels dos concerts que tenen programats per la Festa Major de Manresa. Cap a les 6 de la tarda, al Teatre Conservatori repassaran més de mig segle de trajectòria i cançons com Un rayo de sol, que enguany celebra 56 anys. Si voleu anar, encara hi ha entrades a la venda, les trobareu a 25 euros a la web del Cursal.
0: I acabem de nou a Barcelona, perquè avui també torna a la capital catalana un dels grans noms de la cançó cubana.
6: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta.
0: Silvio Rodríguez torna a Barcelona i ho fa per una ocasió ben especial. El cantautor cubà celebra més de 50 anys de trajectòria i aquest dimarts arrenca gira al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre.
1: Parlem ara de sèries. Des d'avui teniu a Filmin la britànica Gone.
7: The headmaster at St. Bart's. His wife is missing.
8: I knew something was wrong.
7: If you knew something was wrong.
0: La nostra companya Sílvia Comet, codirectora del programa Sèries Selector, ja l'ha vist.
9: Gone arrenca amb la desaparició de la dona d'un respectat director d'un col·legi privat de Bristol. És una persona molt estricta, un home de rutines i aparences i té mal caràcter. La seva actitud és desconcertant i això fa que la policia el miri amb desconfiança des del primer moment i pensi que està involucrat en l'absència de la seva dona. L'agent de policia que segueix el cas de vegades pensa que sí i de vegades que no, igual que els espectadors. I aquesta és una de les virtuts de la sèrie, no té pressa. És un thriller que es cuina a foc lent, que prefereix anar construint sospites en lloc d'oferir girs de guió cada 2x3 i que tracta la masculinitat tòxica com a rerefons. Té un final una mica precipitat, però val la pena ni que sigui per la interpretació magnífica de David Morrissey, que segur que recordareu pel paper de governador a The Walking Dead. 6 capítols per sospitar de tothom.
1: I si voleu més recomanacions de sèries, cada dijous a les 10 del vespre al Series Selector, aquí a iCat o, quan vulgueu, en videopodcast.
0: Queda menys d'un mes per les festes de la Mercè i ja sabem qui signarà la banda sonora del Piro Musical de Barcelona.
10: Tinc un cel.
1: Josep Montero, el cantant i líder d'Oques Grasses, agafa el relleu de Rosalia i Estopa amb banda sonora que l'Ajuntament barceloní ha descrit com eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Per cert, que aquest any el Piro Musical es trasllada d'espai. Es farà a la platja de la Nova Icària el 27 de setembre.
0: I I acabem explicant-vos que la cantant i actriu Yolanda Sey va ser la padrina ahir de la segona temporada del Pausa. Entre d'altres, va parlar del seu activisme que l'ha portat a treure la música de The Sey Sisters de Spotify, un acte de protesta que també han seguit altres artistes com Clara Peya.
8: Si tu te'n vas d'una plataforma com aquesta, doncs tens unes conseqüències, però clar, hi ha molta gent que estem acostumades a les conseqüències, és a dir, com que no tenim molts privilegis de moltes coses, però moltes altres no, estem acostumades a la renúncia, sí. A dir, jo no puc aconseguir-ho tot perquè ja el món ja m'ha col·locat en un lloc on no podré aconseguir tot, llavors què més em dona? Una cosa menys. Però hi ha tantes altres que, doncs això, que parlem dels privilegis del poder, que no estan tan acostumades a la renúncia, a quedar malament, posar-te en contra, a dir la teva, llavors clar, això ens sorprèn molt, però la idea era clara, ho farem i no hi haurà tanta gent que ens seguirà. És molt trist, però bueno, això no treu de que ho fem igualment.
1: Avui al Pausa, a les 2 del migdia, entrevista el jove compositor i director Jofre Bardolet, que amb només 26 anys ja ha compost 2 òperes i dirigeix òpera al Palau de la Música.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia!
11: Escoltes, ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Tot un descobriment d'aquest 2026, la música i la veu de Mimi Webb. Seguim a les 12:31 minuts amb una altra de les dones que obté el Premi Cerverí d'enguany, la Maria Jaume.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

Neil Horan, l'ex One Direction, és un dels artistes que passaran el proper mes d'octubre pel Palau Sant Jordi. Recuperàvem un dels seus primers èxits, Slow Hands, i més coses amb Meghan Trainor.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els Stay Homes, que van deixar la seva empremta amb cançons tan xules com aquests petons. Seguim regalant propostes en aquest dimarts 1 de setembre, ara amb la 31 Fam. És la família

0: baby, I'm tired.
1: Matí encara d'estiu, de calor. I teníem a Chris Pratt rodant amb Ali Up. I avancem amb Party of Two. Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6. Saying Jada Grace trying to diss.

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, gent? Segon dia de temporada, primer dia de setembre, ja tenim les vacances, espero que del tot finiquitades. Hi ha algú que encara no hagi tornat a casa? Escriviu-nos pel món, perquè no tenim tampoc un correu electrònic, però dieu-nos alguna cosa via Twitter, si voleu. Nosaltres, per engegar aquest mes, hem convidat avui una persona nascuda fa 27 anys que no ha parat de fer coses. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Apunta això, eh? Atenció, ell és compositor i director de música clàssica, ve de Vic, del seu lloable conservatori, i va llicenciar-se a l'SMUC. També ha estat estudiant a Bèlgica, ha fet moltes coses, de petit es veu que ja feia sinfonies. Avui amb ell parlarem d'òpera, però també de rock català, també de país, de recuperar compositors catalans que haurien d'estar en boca de tothom, però que ens n'oblidem de vegades. Però avui també parlarem de Mozart i d'Antonio Font, per exemple, i de Charango i de l'escena urbana, val? És a dir, de músics tocant pitos i cantant sense més necessitats de vocals, per exemple, i gent fent servir autotune. També parlarem, com no, d'Arnau Tordera, que és un personatge que sempre ha de sortir a les nostres equacions. Ens hi posem, som la gent de pausa. Bon dia a tothom. I avui dimarts dediquem el programa a l'escena musical usonenca, que ja sabeu que Vic és el Liverpool català. Benvinguts a pausa.

0: La persona que ocupa avui el sofà de convidats, la cadira de convidats, és el senyor Jofre Bardolet. Bon dia, Jofre, com estàs?
1: Bon dia, com estem? Molt bé.
0: Tu què ets? Què et diem? Músic? Així, a l'engròs?
1: És difícil, això.
0: Sí, perquè hem de separar música clàssica i música moderna. No ho hem de fer. Què ets?
1: És la primera pregunta, aquesta, tan difícil?
0: Sí, efectivament. Si vols, et pregunto què t'ha anat l'estiu, que
1: és
0: més fàcil.
1: Gràcies, és millor. Sí, molt estressant, l'estiu, perquè assajant cop de rock tota l'estona, amb òperes al Palau de la Música barrejades, jo prou feina he fet vacances. Però ja és maco. Estem contents, hem sobreviscut.
0: Has tocat mai un bon dia dins el teu cap mentre dirigies, no sé, Carmen al Palau?
1: No, procuro sempre... Crec que el meu cap és capaç de, saps? Buah, avui et toca això, tio. I a dia d'avui encara no he tingut cap curtcircuit raro.
0: Val. Ja no tant de donar una entrada a Bon Dia dels Pets, no? Sinó d'estar dirigint, perquè estàs avesat a dirigir, doncs això, Carmen o el que
1: per
0: sigui.
1: Per exemple.
0: I pel cap pensar, hòstia, demà passat tinc funció de cop de rock, potser faltava això. Pots desconnectar o no. O quan estàs a full?
1: No. Dirigint és impossible.
0: És impossible.
1: I més en un cas com el que em trobo darrerament, que és dirigir òperes.
0: Ja.
1: És que l'òpera és un món molt, molt complicat, eh? Molt. I a més, tal com em passa darrerament a les funcions del Palau de la Música, que tinc els cantants a darrere meu, això, clar, o sigui, és molt crazy, de veritat. O sigui, el risc és bastant elevat, llavors és que no em puc desconcentrar ni mig segon.
2: Bueno, és un acte de fe absolut, que és de dir, jo... Creu els dits i que darrere meu les
1: passa.
2: Coses passin.
1: Exacte. Sí. La qüestió és que jo tinc una càmera que m'enfoca i llavors els cantants em veuen en una pantalla gegant al fons de la sala.
0: Hi ha trampa.
1: Per tant, sí, hi ha trampa, però jo no sé si m'estan mirant o no.
0: És
1: confiar que vale, anem junts, eh? Sí.
0: Veus, pot ser que estiguis veient més el públic que està allà dalt, perquè el Palau de la Música té aquesta
1: exacte.
0: Cosa...
1: Exacte, això és maco.
0: Que hi ha un públic que té una visió zenital del, no? Que està dalt de l'escenari. Jo no sé si se sent bé des d'allà o no.
1: Ostres, saps que fa molts anys que no hi vaig, no sé què dir-te. Però jo crec que és molt especial. O sigui, jo ho recomanaria segur.
0: És com estar gairebé dins de l'escenari,
1: sí,
0: no?
1: I veure el director de cara, que això és poc habitual.
0: Que últimament hi ha hagut moltes polèmiques amb... No sé qui era el músic, no me'n recordo ara, que oferia entrades... Only Audio, no sé si ho heu llegit, això, amb només zero visibilitat, i oferia... Bruno Mars era, efectivament. I la gent s'ha esparverat, s'ha posat les mans al cap... I és una cosa que passa de fa anyíssims, dècades, segles, segurament, no? Que hi ha teatres en què hi ha poca visibilitat i hi ha gent que hi va i es gasta menys diners.
1: Bueno, però la màgia del directe la tens igualment.
0: Sí,
2: pel teatres i festes majors, que jo fent un 50, cada dia jo veig Only Audio.
0: Tu ets Only Audio tota rato,
2: tota l'estona,
0: no?
2: Jo veig per la vida Only Audio. No veig absolutament res.
0: En fi, us expliquem qui és aquest senyor, Jofre Bardolet. Com us dèiem, és una persona d'edat força jove, 27 anys.
1: Buah, encara no els tinc, eh?
0: Encara no els has fet,
1: no? El 30 de setembre. 26. És que m'ha fet molt mal, com ho has dit.
0: 26. Mal, eh? 27.
1: És que l'únic cop que m'ho diuen, 27.
0: El tema és que has dirigit several òperes i sinfonies, i que, a més, ara estàs immers en l'estrena, això és demà passat, del Cop de Rock, el musical que van fer la gent, que van generar la gent de Goll de Goma, ara fa un...
1: 15 anys.
0: 15 anys són, no arriba a dues dècades, i que n'hem de parlar, perquè jo no sé què hi fas tu amb això de rock català.
1: Perfecte.
0: Que tu no estaves ni viu en aquell moment.
1: Exacte.
0: Però ja en parlarem. Llavors, el que dèiem, toques molts pals diferents i també tenim moltes ganes d'entendre com es lluita en un bàndol i l'altre. Si hi ha com mirades altives des de la música culta, la música clàssica, i mirades estranyes des del pop. Com gent dient, què hi fa aquest que viu en dos mons? Això t'hi trobes?
1: Una mica sí. Jo tinc la sensació... Bueno, no, això no és una sensació. Catalunya és un país petit.
0: Sí.
1: Llavors ens coneixem tots entre tots. I tendim molt, crec, a encasllar el personal, i quan algú pretén... Ostres, fer coses diferents, tenir una vida, com és el meu cas, mica polifacètica, pot sorprendre. Jo potser el que em va costar més va ser trencar els tabús molt propis del món de la clàssica de... Tio, no facis coses rares, perquè aquí la gent parlarà raro de tu.
0: Clar,
1: jo és un tio que havia estudiat direcció d'orquestra a l'ESMUC i que de sobte em fotia a cantar el Bon Dia dels Pets.
0: Fent de rock.
1: Estranya a més d'un i a més de dues persones en aquest país.
0: Sí.
1: Però vaig arribar a la conclusió que al final això es tracta de, hòstia, de fer el que et ve de gust, el que, evidentment, amb qualitat i tot això, però importa més la meva felicitat i la meva vida que el que pugui pensar qualsevol persona.
2: Perquè hi ha una mena d'arquetip del que és com el bon músic clàssic, és a dir, una persona... Jo m'imagino, no sé tu, Albert, però una persona que només escolta música clàssica, que és molt friqui de lo seu, que està tancat a una habitació, que és poc sociable, hi ha com aquest imaginari des de fora de dir... que no som uns bojos, que també escoltem els Pets, l'Exambustor, Charango.
1: I que anem a la disco, també. I que sí, també. O sigui, mira, això parlo molt amb el meu millor amic, que és el DJ Caso, els tenim situat, o no, el DJ Caso?
0: Joan, sí.
1: Això és el meu company de pis, també. I clar, és això, venim de dos mons molt diferents i m'ajuda molt a poder explicar això, que la penya pot tenir procedències diverses i et pots dedicar a la música clàssica i ser una persona completament normal i integrada al segle XXI en tots els seus paràmetres, només faltaria. Sí que, com tots els mons, hi ha penya que és més friqui que d'altre, evidentment, però això passa a la clàssica i deu passar a tot arreu. Jo procuro trencar aquests tabús perquè crec que és important que des de les generacions joves, sobretot, fem aquest discurs, a dir, gent, sobretot més que la gent que es dedica avui en dia a la música clàssica, per qui eren els compositors en el seu moment. Vull dir, tendim molt, jo crec, que posar aquesta penya, Mozart, Beethoven, companyia, en un pedestal, com si fossin coses inabastables i tal, i aquesta gent eren persones. O sigui, eren persones. I parlaven de... I feien la música pròpia de l'època, però avui es fa un altre tipus de música i la gent que la fa, doncs, també són persones, no? I creen segons les seves vivències, segons seva inspiració, el que sigui. I per mi, doncs, connectar amb l'essència real dels compositors, en aquest cas, és part de la clau de l'èxit, no? Acostar les persones, al final, a les generacions actuals.
0: Parlarem d'això, de com encares el fet de la divulgació en aquests camps, perquè és veritat que molts dels que escoltem música moderna, som neòfits en la matèria, per tant ens anirà bé que en Jofre avui ens posi una mica els punts sobre les is. Hem d'entendre els orígens. Per què una persona que té 26 anys ara mateix, a punt de 27, perquè ara fa uns quants dies, es dedica a la música clàssica i, a més, en aquesta edat, no? Vull dir que moltes vegades el que deies tu, l'arquetip que tenim configurat al cap del director d'orquestra, Bon Karajan també va ser jove en el seu moment i també dirigia, saps? No, sí. Sempre ha sigut un senyor gran. Bé, però per què vas cap aquí? Potser pels teus pares, Albert Verdolet, violoncel·lista, Anna Casadevall, soprano. Carai. Quina relació hi tens tu amb ells i amb la música? Perquè allò de matar el pare, no literalment, sinó figuradament, és el que a priori fa un xaval jove,
1: ja,
0: no?
1: Sí.
0: Estic fins als nassos de la música clàssica.
1: Sí, sí.
0: I tal.
1: Podria haver passat això.
0: Podria haver passat.
1: Absolutament. Eh? Els meus pares són unes persones molt fàcils i això m'ha anat molt bé la vida, diguem-ne. Sí. És a dir, mai m'he sentit gens pressionat per res, al contrari. De fet, jo també he passat èpoques de crisi amb la música i les puc tornar a passar i és el més normal del món. Hi va haver un moment que vaig pensar que potser ho engego tot a rodar i em van dir, vale...
0: Li passa a tothom, amb totes
1: tranquil.
0: Les feines del món,
1: Sí, clar, i no passa res. Llavors, és a dir, que ells siguin músics m'ha anat molt bé, perquè m'entenen molt, en moltes coses, coneixen el context, coneixen la professió, i per tant, hòstia, a nivell d'experiència i tot això, perfecte, però alhora mai m'han imposat res, i al contrari, diguem-ne. I tinc molta sort, de fet, de tenir-nos al costat, també ara com a... De fet, és que és això, ara mateix jo el que sóc principalment també és productor. Jo ara tinc una productora, que és La Barca, i que, vaja, els socis són els meus pares. Vull dir que...
0: Estan allà.
1: És de puta mare, o sigui, sí, tenim una relació molt bona.
0: Podrien haver passat dues coses segons aquesta persona.
3: Podria sortir així, ben rebotat, o no? O diries, doncs mira, va, m'hi enganxo.
0: Doncs al final t'enganxes. És l'Anna Casadevall, la teva mare.
1: Hola, m'ha quedat com a
0: tema. Soprano, excel·lent.
1: Sí.
0: Ens han explicat, els teus pares, perquè, òbviament, sabies que parlaríem amb ells.
1: No.
0: I gràcies a això, l'Eulàlia de Catalunya Música, que ens va posar en contacte, ens va posar en contacte amb ells. De petit, ens han explicat que tenies una disfressa habitual. Que tu demanaves que se't disfressés de director d'orquestra.
1: Ah, vale, ara m'has fet mica de por, eh?
0: Petit.
1: Sí, petit, és
0: veritat. I donant una batuta.
1: Això és fort, eh?
2: Sí, però sí. Com es disfressa un de director d'orquestra?
0: Sí, quina és la disfressa, director?
2: Bueno, la batuta i poc més.
1: Suposo que em fotien un jersei que em devia anar enorme i semblava un traje d'aquells, un pingüino, no ho sé.
0: Un
1: smoking, que a dia d'avui he dit que no el faig servir mai, eh? Però sí, això és bèstia. Això sí que fa pensar que jo de nen, hi ha un vídeo meu que es va fer una mica viral que vaig menjar fa 2 o 3 anys.
0: No l'he trobat.
1: No, ja el passaré.
0: Sí. Bueno, ara anem tard, però...
1: Bueno, perfecte.
0: Avui ens busca... Com l'han de buscar?
1: Està al meu Instagram, ja.
0: Jofre Verdolet, Instagram. No com jo, que he fet una feina excel·lent, com veus. Digues, Jofre, perdó.
1: No, que és heavy, això, pensar això, que jo per algun motiu, als 3 anys, el meu passatemps era, va, fer veure que soc director d'orquestra. És bastant fort, és bastant fort. Bueno, suposo que ho vaig mamar molt a casa, també mon pare era músic de l'Orquestra Simfònica del Vallès i, per tant, jo m'han passat molts concerts.
0: Excel·lent, la millor orquestra que té al país.
1: Sens dubte. Sí. I clar, suposo que, no sé, la imatge no, d'aquella persona que estava allà davant liderant i movent els braços i tal, doncs em devia captivar i apa.
0: Integrem més en aquesta tendra edat de la que parlàvem i ho farem acompanyats, efectivament, de l'Anna Casadevall, que hòstia, és la teva mare, que no et pensis que s'ha quedat amb aquest fragmentet.
1: Em fa una por, això, ara.
0: Ens ha explicat coses.
3: En Jofre, quan va néixer, i ja dins de la panxa havia anat a molts concerts, i havia escoltat molta òpera, molta sinfonia, molta música d'orquestra. De seguida, però, va ser un nen molt receptiu a la música. De seguida es va veure que era un nen molt creatiu, que era molt observador, i esclar, sempre ens veia fent música, venia gent a casa a tocar, o a l'escola de música també, ens l'emportàvem a tot arreu, a tots els concerts. El seu background, diguéssim, ja era molt, molt intens quant a música. I després ell, bé, el que fan tots els nens que imiten i que fan el que veuen fer. Per tant, ens veia cantar, ens sentia cantar, ens veia tocar, el pare és violoncel·lista, jo sóc cantant, i de seguida ell ja amb joguines, amb dos llapis de colors, ja feia veure que tocava el violoncel. Després, de mica en mica, vam veure que sí, que realment es quedava molt, molt embadalit amb la música. Era molt petit, era 2 anys o menys i tot quan anàvem al Palau, bàsicament, i la gent ens mirava perquè, clar, en un concert vols tenir silenci i les criatures generalment solen molestar. Però, clar, ell es portava tan bé i imitava el director que en dirigia i els violoncel·listes i els violinistes, imitava els gestos, i tothom ens felicitava als finals de concerts. Quin nen més ben educat, que no molesta en els concerts, que no parla, que no enreda, no?
0: Mira, jo vaig entrar un nen de 2 anys al Palau de la Música del Liceu, que m'ha gastat una pasta per anar a veure una òpera. Jo me'n vaig i reclamo que em tornin els diners. Perquè és zero fiable,
1: clar.
0: Excepte si és Jofre Bartolí.
2: No, a mi m'ha encantat el detall que el públic, en comptes de felicitar els músics, anaven a felicitar els pares del Jofre per dir-li gràcies perquè aquest nen és meravellós. Sí.
1: Veia podcast que us ha explicat ma mare. No?
0: Ui, no. T'ho pots imaginar?
1: N'hi ha més encara? No?
0: Sí, ara n'hi ha un del teu pare. Ja.
1: Ah, ui, bueno, uf, sí, un mite.
0: Però hem hagut de retallar bastant
1: els
0: 10 minuts d'àudios que m'han enviat.
2: La màgia de la ràdio.
0: Però s'ha retallat. Va, escolta, d'aquests concerts al Palau de la Música, n'hi ha algun que sigui el teu ja definitiu despertar vocacional, que diguis vull fer això. Clar, no. Tens 2 anys aquí, vull dir que...
1: No, jo sempre ho explico. Jo sé que em dedico a la música per Mozart, tinc claríssim, i especialment per la flauta màgica. I això no és un concert al Palau de la Música, sinó que és un DVD que jo tenia a casa, el DVD de la flauta màgica, que me'l vaig empassar trilions de vegades quan era molt, molt petit.
0: Ja, jo estava amb Parxís, que era un grup infantil,
1: clar.
0: I tu, Mariona, havies d'estar amb el UO No Tinc Por.
2: Ja, clar.
1: Ja està bé.
0: Mozart, eh?
2: Però sí. Clar, aquí hi ha una cosa que jo veig, que és que el Jofre i ens portem un any d'edat. Aquí hi ha les dues Catalunyes. La Catalunya que ho ha fet bé i la Catalunya que s'ha quedat a mig camí.
1: No, però jo també mirava el Club Super 3, eh?
0: Sí, també, a vegades.
1: Sí, també.
2: Però trobo que aquí hi ha una cosa com molt guai d'educació, perquè els teus pares, si no ho haguessin fet bé, molt entre cometes, tu podries haver cremat la música clàssica.
1: Sí, 100%, 100%. Sí,
0: fer-ho bé és no pressionar.
1: Clar, absolutament. És a dir, que jo en algun moment que m'hagués pogut sentir una mica... com m'ha passat, ja us dic, hòstia, no sé si aquest és el camí o no, si ells m'haguessin dit, Jofre, tu, segueix, tal, no sé què, hòstia, segurament m'hagués acabat rebotant, és el més normal del món. Però totes les minicrisis que he anat passant m'he sentit molt acompanyat per ells i respectat, diguem-ne.
2: I no va haver un capítol de por, que és aquesta por de la que moltes vegades hem parlat amb altres artistes, que és... Sembla que el meu fill vol ser artista.
1: Ja.
2: Què li dic? Que busqui una cosa alternativa.
0: Sent ells artistes.
2: Que silenci de cap. Perquè la música clàssica també hi ha precarietat, com n'hi ha en altra...
1: Moltíssima. Sabeu què passa? Catalunya és un país que produeix moltíssim talent, però moltíssim. O sigui, cada any es gradua a l'ESMUC i al Liceu una barbaritat de penya que toca de puta mare, el violí, el violoncel, tot, compositors, sonòlegs, és que de tot. I el país no dona per això. segur. Llavors la penya marxa. O sigui, jo tinc molts col·legues que estan vivint fora, a Europa.
0: Treballant,
1: i,
0: però.
1: Sí, i les orquestres d'Europa estan plenes de gent, o sigui, de catalans, però pleníssimes. Yeah. Això, a l'època dels meus pares, clar, no era així, eren quatre gats, no? Sí. Ara, avui en dia, tio, o sigui, el país té un planter espectacular, els conservatoris de les ciutats, Vic, per exemple, és que té, hi ha moltíssim potencial. I, clar, hi ha l'espai que hi ha, és així. Llavors, és precari? Sí, molt sovint sí, però per això també es tracta, jo crec, de buscar-te una mica el teu lloc, el teu espai, i jo és el que també pretenc una mica fer. O sigui, jo soc graduat en direcció d'orquestra, però faig moltes altres coses. No per necessitat només, sinó també perquè m'agrada, eh? Uh-huh. Però sí, però és la veritat, és precari, sí.
0: El Conservatori de Vic, per cert, deixeu-me dir que en Jofre, el que estaves dient, és un lloc d'on surt molta gent. Per aquí ja n'heu passat fins a dos o tres, via notes de veu. Un ets tu, l'altre és en Jordi Masó, pianista, excel·lent, i l'altre és en Goody. En Goody
1: Hombre,
0: Goods,
1: mític.
0: Que és el profe de cant de la Núria Graham, mm-hmm. que també surt d'allà. I de tants altres, eh?
1: Sí,
0: Goody, molts. Una abraçada molt forta i Conservatori de Vic, el mateix us dic. És el torn de l'Albert.
1: Molt, que és el director del Conservatori de Vic, per cert.
0: Tu pare?
1: Sí.
0: Ah, no fotis. Albert Bardolet, digues.
4: Aquesta simbiosi entre teatre i música crec que és l'èxit d'en Jofre i que explica el seu perfil professional actual, no? Un noi jove, capaç de dirigir Butterfly o Traviata o Carmen al Palau, com està fent, a través de Novària, capaç de fer el personatge protagonitzat Cop de Rock al Coliseum i capaç de fer una obra de teatre d'aquí dos mesos amb uns textos llarguíssims, no? Aquest perfil, a nosaltres com a pares, clar, ens omple de satisfacció, perquè a més trenca molles. Ell ho diu sempre, eh? No és un director d'orquestra, diguem, que s'hagi atret mai per anar a fer concursos internacionals, per guanyar no sé quin premi i entrar no sé quins circuits. En cap cas aquest és en Jofre. Jofre és un tio que pica pedra, és un tio que ha après que els seus projectes els ha produït ell, els ha hem d'arriscar nosaltres, i nosaltres com a pares hem intentat sempre donar-li absoluta llibertat, tant si volia fer de director, com tocar el violí, com tocar la viola, com fer, hem intentat donar-li llibertat absoluta, però alhora amb el màxim grau d'implicació amb tot el que ell acaba fent.
0: Són les paraules del teu pare?
1: No, increïble.
0: T'he de dir que ja deixem de sentir els teus
1: pares. Vale.
0: Vull dir, hem arribat aquí. Tantes coses, Perfecte. A dir, tantes coses apuntat. La primera, clar, tu vens al teatre, també. Tu has fet bastant teatre.
1: Sí, tota la vida. Sí.
0: M'han dit que tens una memòria, una capacitat de memòria bastant potent. Es va detectar a casa teva amb unes imitacions que feies de la Mònica Terribas.
1: Què dius? Això t'han dit els
0: Això m'han explicat els teus pares, que imitaves les entretes de la Mònica de la nit al dia.
1: Tot el Polònia. Imitava sencer, jo. Clar,
0: i te la prenies memòria fàcil.
1: Sí, la memòria sí que és una cosa que, vull dir, jo no intento no tirar-me floretes a mi mateix, evidentment, però sí que és veritat que de memòria en tinc, i em va molt bé, hòstia, per la meva professió.
0: Si estàs fent tres putos espectacles a la vegada, com sí. No, has de tenir memòria per força. No,
1: i per dirigir també, perquè dirigir amb això, Carmen,
0: sí.
1: Hòstia, la saps? De veritat?
0: Te l'has de saber,
1: no funciona. Yeah.
0: No, sí,
1: no pots has d'estar allà amb la gent, no pots estar a la partitura, tio.
0: Ja, segur. Ja.
2: I quina relació tens, Jofre, amb el mòbil? Perquè a mi em passa que arran de l'escrol infinit i de fer servir el mòbil per dissociar-me, he perdut memòria.
1: Hòstia, sí,
2: i atenció. Tu ets capaç d'estar...
1: Ara m'estàs espantant, no ho sé.
2: No, però ets capaç d'estar una obra sencera, per exemple, sense pensar en altres coses, sense que el cap et tingui un moment de dir... He de fer la compra i...
1: Ja. No, dirigint, et prometo que això no em passa, perquè és que no puc, és impossible. Ja. És que si jo desconnecto, és molt perillós. Ja. No em passa. I fent Cop de Rock, per exemple, tampoc, perquè és que estic pràcticament tota l'estona en escena i, per tant, estàs molt dins. Vull dir, en altres coses que potser no requereixen tanta implicació meva directa, potser m'ho podria permetre, jo que sé, si faig un pecat capital als Pastorets, doncs sí.
0: Fas els Pastorets cada any,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, procuro que sí, sí. Vaig fer de Lloquet fa uns anys abans de marxar a Bèlgica i ara estic fent de pecat capital. Sí, sí.
0: Després parlarem també del teu viatge a Bèlgica i de la teva formació, però és que tinc un problema. Fa 20 minuts que estem aquí i se m'escapa la teva biografia.
1: Vinga.
0: I com pot ser que un tio amb 26 anys tingui aquesta biografia grossa, tan gran? Mario, no, però vaja, farem una cosa, posem una cançó per celebrar que encara és estiu, encara ho és,
1: sí.
0: I sona així.

0: estic de puta mare, és el que hem dit tots durant aquestes vacances que ja estem començant a deixar enrere. Jofre Bardolet, les cançons del teu estiu, quines han sigut?
1: Home, aquest estiu, per descomptat, les de Cop de Rock, sí, sense dubte, tot el puta dia allà.
0: No pots desconnectar? Quan és estàs de vacances, eh?
1: Sí. És que saps què passa? Que, clar, jo fa uns anys que em costa molt fer vacances, perquè, clar, jo sóc autònom i ara, a més, tinc una empresa, diguem-ne, sí. I, a més, a l'estiu és fàcil que surtin bolos de coses, per tant, és que em costa molt fer vacances, de veritat. Per tant, m'he de forçar, he de dir, bueno, aquests 4 dies... passi el que passi, jo no hi sóc, jo desapareixo, diguem-ne. I aquest estiu em vaig obligar a fer-ho, òbviament, perquè amb tot el pollastre que em venia a sobre, el juny vaig dir, jo me'n vaig a Menorca i no me'n pipeu. 4 dies.
0: Però fora de feina? És a dir, fora de Cop de Rock,
1: sí.
0: Pots sonar Antònia Font, per exemple. Aquesta cançó, de fet, l'has triat tu, perquè soni
1: sí,
0: avui.
1: Sí, però poc, eh? És a dir, jo sempre ho dic, jo escolto poca música. Però sí, perquè la música és part de la meva vida, sempre, de la meva vida laboral, diguem-ne. Llavors, sí. Per desconnectar, sí, però Antònia Font, saps què passa? Em dona aquest bon rotllo, és que em cau molt bé, Antònia Font, tio.
0: Sí, eh?
1: I sobretot a l'estiu, que és època de això, desconnectar, potser sí que els escolto bastant, però jo tendeixo més a, diguem-ne, a distreure'm escoltant podcasts, que no pas música.
0: Per cert, Omar Barón, el nostre... que no ho hem dit, no ho incorporació al programa, Omar, benvingut, productor excel·lent i incisiu, diu que ha plorat molt amb aquesta cançó, que és preciosa. aquesta Antònia Font, dius, Omar? És una meravella, cançó, 100%. Escolta, com que estem en el món del pop, ara mateix estem parlant de Cop de Rock. Demà passat estrena al Coliseum de Barcelona. I vos hi esteu una setmana?
1: Fins diumenge. Fem 5 funcions.
0: 5 funcions. Després parlem de Cop de Rock una altra vegada, però vaja, ja que estem en el món del pop, seguirem aquí.
1: Vinga.
0: I ho farem acompanyats d'una persona que ens explica quin és el seu moment de pausa.
2: Hola, què tal? Jo em dic Joan Casulleres. Potser alguns em coneixeu com a Caso. Soc DJ i productor musical. El meu moment de pausa crec que és bastant diferent del que la gent entén per moment de pausa, perquè, de fet, no és una pausa com a tal. És a dir, jo no tinc, en general, a la meva vida un moment d'estirar-me al sofà durant una tarda, mirar una pel·li i estar així en tranquil·litat, perquè soc un tio molt actiu. I la meva manera de desconnectar dels bolos, de les actuacions, a fer vídeos per xarxes, fer remixos i totes aquestes coses, és fer esport a tope. I si són esports d'aventura, millor. M'agrada molt aprofitar per marxar una setmana a fer surf al País Basc quan puc, o fer parapent i aquest tipus de coses. I si no tinc prou temps, per exemple, ara a l'estiu, que he estat amb molts bolos, doncs aprofito per anar a jugar a vòlei o a pàdel o qualsevol esport que pugui amb amics de per aquí. Sí que podríem dir que si algun dia vaig molt rebentat entre no haver dormit a la nit pels bolos i això, estar practicant esports, doncs que aprofito per fer una mica de migdia durant, això, un parell d'horetes, però això de passar una tarda sencera al sofà no és gaire el meu estil. Hem sortit

0: Ja sentiu això que sona? Que és obra del nostre convidat avui, Jofre Verdolet.
1: No m'ho esperava.
0: Ja sentiu que aquest tio és músic i per això, d'un pop així, més o menys d'arrel anglosaxona, de sobte ara canviem de registre, no?, aquest pont i hi ha una cosa...
2: És pop èpic.
0: Sí.
2: Pop èpic.
0: Pop èpic i una mica contaminat per la tradició catalana, no?
1: Clar,
0: potser, i aquesta cosa de festa major, una mica, i de diable, i de...
1: Toca.
0: No sé què seria això, ben bé, aquest ritme. Canvia la clau i tot canvia aquí.
1: Sí, això és ternari, sí.
0: El ternari, això. Us dèieu els clàssics.
1: Sí, amb K, però.
0: Amb K.
1: Important.
0: És molt important posar una K.
1: Bàsic,
0: sí, sí, sí. Els clàssics amb K, si voleu recuperar la seva música, la podeu recuperar a Spotify. No sé si n'estàs molt o poc orgullós.
1: És com en Joan amb Plats Bruts, que tothom li recorda sempre. Dius, tia, però Plats Bruts. No.
0: Els clàssics, no és tan famós els clàssics com Plats Bruts.
1: No, ben bé que no. No, però, sí, ho recordem amb molta il·lusió, amb molta tendresa, amb en Joan. Però... És a dir, va ser un projecte que jo tampoc, en el seu moment, no me'l vaig creure molt, jo crec. És a dir, ho feien molt de divertimento. Hi va arribar un moment que la cosa ja... Jo ja no li veia el futur i ho vam deixar estar. Però, hòstia, amb el pas dels anys ho escoltem i n'estem orgullosos i tant. I en algun moment ho hem parlat d'hòstia, ho podríem reprendre. Si ho tornéssim a fer, segur que ara ho agafaríem des d'un punt de vista molt més professional, perquè també tots dos estem on estem i tal.
0: En el cas, aquests dos últims anys han sigut els seus anys.
1: Sempre, no, que ho està petant.
0: Fa un temps que ho està petant molt fort.
1: Ho està petant molt fort.
0: Aneu a cercar-lo,
1: xarxes. Els propis temes i són molt guapos, està superbé. I, de fet, ho hem dit, de treure algun tema dels clàssics com ara, rotllo, saps? O que el president també està cantant i tal.
0: És que canten ara els DJs. El caso, la Marta de
2: la Trapella
0: també canta i vaja, endavant, us convidem a...
1: Exacte.
2: A seguir cantant.
0: Per cert, ha de venir un dia, el caso aquí.
1: Sí.
0: Val, ara ve una cosa molt guapa, Mariona, però no sé si fer-la abans o després del tall d'en Joan, d'en DJ Caso, no sé què fer. Mira, faig una prova.
1: Va.
0: Ho faig ara, vale? Et diré, guau, Jofre, explica'ns allò.
1: Vale, perfecte.
0: Sí?
1: Ja?
0: Sí.
1: Vale.
0: Mariona, no saps res, tu, eh?
2: No, jo estic furíssima.
0: Explica'ns allò, tio.
1: No, és molt heavy.
0: És heavy, allò, eh?
1: No, s'ha liat parda,
0: eh? Sí,
1: Res, estàvem amb en Joan l'altre dia a casa, quan va ser abans del matí,
0: sí.
1: I de sobte piquen el timbre, i tenim una, saps, la típica pantalla que es veu aquí
0: sí,
1: a baix?
0: Sí, l'interfon.
1: Sí. I era la Pilarín Vallès.
0: No!
1: No, tal qual. I era la Pilarín Vallès. Jo, que car de la Pilarín Vallès a casa nostra, saps?
0: Hòstia, nen.
1: I que obro... I que en Joan, tu, ja la Pilarín Vallès. O sigui, amb en Joan, que sempre va per casa sense samarreta, li posa la samarreta.
0: Sí, bueno, clar.
1: I puja la Pilarín Vallès, amb un carro de la compra. Saps?
0: Però va trucar demanant per vosaltres o va trucar...
1: Directament.
0: Directament. Oh, home, tu trobes la Pilarín Vallès a l'interfon i a l'obra.
2: No,
0: aquesta senyora 100%. És Catalunya.
2: No li pots tancar la porta, Pilarín Vallès.
0: No.
1: 100%. I res, obrim la porta i venia amb la gent del Nou TV. I saps que es veu que feien un programa...
0: El Nou TV,
1: local comarcal, Vic, Ripollès, tal. I ens feien, de sobte, un programa nou, que clar, ens ho van explicar després això.
0: Però no vam fer producció prèvia a avisar-vos, tio.
1: No ens van dir res. Es veu que és la gràcia del programa, que és que alguna personalitat com famoseta d'Osona Comarca, en aquest cas Pilarín Vallès, rotllo Albert Om, se'n va a casa d'algú altre, com també així mig conegut, tal, i a veure què passa.
0: Un nou format perquè no hi ha producció que truqui abans.
1: No, correcte.
0: Flipa, Mariona.
1: No, vam flipar. I de sobte ens trobem al menjador de casa nostra, que en diem Cal Ambient, per cert, vale?
0: Sí.
1: En caso, per sort, amb samarreta, la Pilarín Vallès i jo amb la penya del Nou TV gravant-nos. I allà es va establir una mena de conversa sobre què estem fent ara mateix, tots no sé què, les noves novetats de la Pilarín... Bueno.
2: A quina hora, això Jofre?
0: Això, quan s'emet... Et dono la resposta jo, Mariona. No s'emet mai, això. Perquè això s'ho acaba d'inventar sobre la marxa en Jofre. Per què? Us ho explica en DJ Caso.
3: Hola, què tal? Torno a Sant Joan. I una anècdota que m'agradaria molt compartir de meva amb en Jofre. De fet, és una anècdota recurrent. És un joc que fem, ell i jo, que consisteix en que quan estem en una situació amb un grup d'amics, alguna cosa així, un dels dos, normalment és en Jofre perquè sempre és el que pensa en plan, se'n recorda d'aquest joc, diu, uau, Joan, explica allò. I tothom en plan, uau, què ha passat? I a partir d'aquest moment, tot el que ve a continuació ens ho comencem a inventar sobre la marxa. I és molt bo perquè, clar, comencem com amb coses coses com molt superficials, detalls petits, rotllo que avui ens hem trobat algú pel carrer o alguna cosa així. I a poc, a mesura que es va allargant doncs, la cosa que estàs explicant, com que cada vegada portes més estona parlant, la gent es va ficant més dintre la història i acabes inventant-te unes bajanades espectaculars i la gent s'ho està creient perquè, clar, com que portes 15 o 20 minuts xerrant amb tota mena de detalls i, a més, l'un i l'altre ens anem complementant i anem dient que sí, el que sí que explica l'altre, doncs la gent s'acaba creient unes històries que a primera vista sembla impossible que ningú se les acabi creient. I a veure si en Jofre s'anima a convertir-vos ara en directe a alguna de les boles que els hem fet colar en alguns amics. Adéu, una abraçada.
0: Gràcies, Joan, DJ Caso. Doncs aquest era el joc.
2: Meravellós.
0: Ho he fet bé, de
1: molt, molt.
0: De company, vull dir.
1: Entesa la primera, sí, eh? I sí, sí.
2: Trobo...
0: M'agrada molt aquest joc i jo crec que el farem, eh, Mariona?
1: És molt bo, tio.
2: És que jo he de dir que, com a tècnica per lligar, és increïble, perquè a mi, si m'expliquen una història molt heavy, dic, ostres, quina persona més interessant, però si m'hi diuen que és broma, penso, és encara més interessant, perquè clar, està boig, perquè s'ho acaba d'inventar tot.
1: Tot i que també ens ha passat que, clar, després de 20 minuts explicant una història, el diré a l'altre, no, t'hem col·lat una trola de campionat, també hi ha gent que se'ns ha enfadat.
0: Us volen matar, no?
2: No, però...
0: No, això, a Pilarín, estava molt entirat. Com t'ha vingut al cap, el nom?
2: Clar, no, jo ara estava pensant...
1: Perquè és una mítica.
0: Perquè és una mítica.
1: És la millor persona de Catalunya, la Pilarín Vallès.
0: Acabàvem de parlar de Joel Joan, sí. Hem parlat,
1: exacte,
0: de Pilarín Vallès.
1: Només mites.
0: És això, només mites. Alguns ens cauen molt bé, tots. Fem una publi, ara venim, sí.
4: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT. Relájese.
0: Vinga, va, que hem superat l'equador del programa d'avui. Avui, dimarts, primer dia de setembre, estem compartint una hora amb el músic Jofre Verdolet, que ens acaba de fotre la gran trola del dia. M'ha encantat. Jofre, què sona?
1: Fa molt de pinta que és Mozart, però no ho conec.
0: Ho és. No ho coneixes tot, a Mozart.
1: No, això deu ser una sonata per piano, entenc.
0: És una sonata, sí. És en re major. Podries haver dit si era en re major? Tens oïda absoluta, tu?
1: Sí, ara està en la, però deu estar dominant, la dominant.
0: Tens oïda absoluta,
1: sí.
0: Hòstia.
2: També et dic, a mi em podries dir que està en si bemoll, et diria sí. És d'aquestes troles que podries anar pagant, perquè ningú sabrà si està en la o no està en la.
1: Ara està en la.
0: Ho podem fer, ho podem fer.
1: Ara està la dominant, segur.
0: Podem fer aquesta cosa que faig sempre, que és treure un teclat i... A veure, para la música, Dani, para la música.
2: Estàs fent callar Mozart?
0: Sí, Mozart, flipat. A veure.
1: Ah, home, un moment, aviam. Hi ha molts estímuls ara.
0: Para la música, això.
1: Mi bemoll?
0: Sí. Té oïda absoluta. Endavant. Fem un canvi de música i som-hi. Posa aquesta de la Laurinha Costa, que és una nena que estic descobrint ara mateix.

0: Clar, Jofre, ens endinsem en l'univers TikTok, Instagram, vale. Xarxes.
1: Gas.
0: La música clàssica dona aura, és una cosa que mola. Que...
1: A veure... Explica'm això que està passant aquests dies de l'Aura, perquè és que vaig perdut. A mi m'han dit que s'està... El verb, quin és? Albert?
2: Farmejar.
0: Farmejar,
2: vale. Farmejar ve de farm, de l'anglès. De granja, de collir, no?
0: Sí.
2: De
1: ah, okay,
2: sembres
1: okay, okay.
2: I culls.
1: Vale.
2: Llavors, Aura és... Doncs això és...
1: Sí.
0: Actitud...
2: Sí, com es diu? Una paraula, una traducció al català. Bueno, no ho sé, sí. Aura,
1: Aura. Carisma.
2: Carisma, gràcies. Sí. No em sortia.
1: Val. Doncs, sí, què? La pregunta és si la clàssica en pot tenir?
0: Sí.
1: Sí, no, per què no? Clar, i tant. De fet, hi ha penya que té molta aura en el món de la clàssica i que, per exemple, jo què sé, a Lang Lang, per exemple.
2: Lang Lang té molta aura.
1: Sí, o Jacqueline Dupré, sabeu qui és?
2: No.
0: No.
1: Xelista famosa del segle passat, amb una història tràgica, pobreta, perquè es va morir uns 40 i pocs d'esclerosi múltiple, tocava el violoncel increïble. Molta aura.
0: I s'ha de reinventar una mica i s'ha d'actualitzar perquè, per exemple, a TikTok pot semblar una persona superinteressant parlant de música clàssica i divulgant sobre això, però també pots semblar un senyor de 80 anys molt pesat que només parla de música clàssica.
1: 100%.
2: Atletisme.
0: No, vull dir de 80 anys perquè li queda històricament, o sigui, cronològicament més a prop.
2: Ah, bueno, vale.
1: En Joan, en casos, sempre m'està a sobre amb el tema aquest de tio, has de fer TikToks, has de fer reels, parlant de clàssica tal, de manera amena i així. Sí, jo ja dic, hòstia, si puc ja ho faré quan tingui temps, o és que mai trobo el temps per fer-ho, no?
2: Yeah.
1: Però sí que, hòstia, jo veig coses per a les xarxes que estan molt bé, de penya que s'ocorre, o per exemple ara s'ha posat de moda això de transcriure gols del Barça, ho heu vist? I aquest tio de l'Ubué, en Guillem,
2: sí,
1: ho heu vist?
2: Sí, he vist.
1: Que, bueno, està bé, mola, és una
2: la
1: manera...
2: La musicalitat del narrador...
1: Ah, exacte.
2: Sí,
1: exacte.
2: Tocar amb Ubué, home, que sigui, eh? Això amb el jazz es fa molt de temps, també.
1: Veus, mola.
2: No? Posar bases de jazz en un vídeo viral.
1: Ja
2: no?
1: Veus. O aquests típics vídeos de que fa una cançó... Crec que ho vist amb l'himne del Barça, això. I com sonaria si fos escrita per Chopin? Si fos escrita per Beethoven, no sé què.
2: Bueno, ui, n'he descobert un que t'encantarà. És la cosa més molesta que et pots tirar de cara. És un paio que canvia les tonalitats de les cançons famoses de major a menor. Si està en menor a major i si està en major a menor. Què passa? Que et vola el cap i que et fa molta ràbia, perquè de sobte sents una cançó dels Beatles que coneixes perfectament.
1: Una cançó... Amb un alt aura, de fet.
2: Sí, exacte. Una cançó que és dura, és trista, és una mica lúgubre. No? En menor, i te la poso en major i és com alegre, no? Però no lliga. Però passa. Està molt bé, que ja us el passaré.
0: Per tant, merci. Hem de patir, Jofre, pel relleu generacional de la música clàssica o n'hi ha?
2: Home, pel que deies abans de la gent que surt i del talent que hi ha que se'n va fora a treballar,
1: sí, però...
2: és que n'hi ha més que abans, no?
1: Ja, però hi ha dues coses diferents. Una cosa és la gent que toca, l'altra és la gent que va escoltar-la.
2: Amic meu.
1: Clar, aquest és el tema.
2: Que si esteu tots dalt de l'escenari, no vindrà ningú.
1: Hi ha hòsties per estar dalt de l'escenari. La pregunta és qui hi ha al públic. Aquesta és la pregunta.
2: N'hi ha poc de públic i de relleu generacional.
1: Aquest és el tema. Relleu generacional, no.
2: Tu quan dirigeixes una òpera, t'hi fixes una mica la configuració de l'escenari, de la platea?
1: Sí, procuro fer-ho.
2: I gent que pentina canes.
1: Home, normalment... És la veritat, és així. O sigui, el públic de la clàssica sol ser gent al voltant dels 70 en amunt, és veritat. En països, jo què sé, com Alemanya, el centre d'Europa, o així, això està molt més normalitzat. I els nens i nenes de petits ja estan acostumats a normalitzar la música clàssica i és una cosa més del dia a dia. No sé, és una altra cultura. Aquí ens costa, jo crec que és una qüestió, sempre ho he dit, de com s'ensenya la música a les escoles, no de música, a les escoles normals. És a dir, si tu et presenten Mozart com un tio amb perruca que va viure fa dos segles i que fa música avorrida, òbviament que no t'agradarà. Explica qui era Mozart de veritat. Explica-ho.
2: Ja.
1: És que la gent no ho sap. Era un... Bueno...
2: Era un perles.
1: Era un perla que flipes, eh?
2: Sí. De fet, ens cau millor Salieri que Mozart. Mm. Amadeus és pel·li bona.
1: Molt bona.
2: Tot i que potser és una pel·lícula que no és ben bé...
1: Està molt estripada.
2: Fa una mica de veritat i
1: està molt estripada, però està molt ben feta. Està superben feta. A nivell musical està molt cuidat. i els dos actors estan increïbles.
2: Era un musical, no? Això abans era un...
1: Una obra de teatre. O sigui, hi va haver una obra de teatre, efectivament, de Peter Schaffer, que llavors va passar a ser...
2: Molt bé.
1: L'obra de teatre. Ai, pel·li, sí.
2: Esperem algun dia una adaptació i poder anar a veure aquesta...
1: Molaria.
2: Molaria molt.
1: Molaria.
2: Fes-ho tu, tio, aixeca-ho, que ho aixeques
0: coses tot el rato. Sí, que
2: Josefa
0: no té prou feina.
1: Estigueu atents a les meves xarxes a finals de mes.
2: Què més?
0: Això, Jofre, creus que la música clàssica podria ser com la medicina o una medicina per aquesta febre del consum ràpid, de les cançons de menys de 2 minuts, de dir, teràpia de xoc, porteu els nens, els adolescents, a una obra de teatre, a una òpera clàssica, que vegin una cosa llarga, ben feta i amb molts elements.
1: Mola, o sigui, el perill és que ho trobin avorrit. O sigui, saps?
0: Però crec que també ens hem d'educar per avorrir-nos. És a dir, els nens s'han d'avorrir. No tot ha de ser divertit tota l'estona.
1: I ràpid, i fàcil. I...
2: Bueno, sí, però sí, hi ha també passos o etapes mitges, no? Jo no fa gaire amb els meus fills, vaig anar al Liceu a veure La cuina de Rossini, que era un muntatge que dirigeix en David Selves i que de tant en tant van fent funcions, que ho recomano moltíssim, i és una òpera, vaja, no és una òpera, perdoneu, és un recull d'òperes, hi ha àries, hi ha tal, però hi ha molt teatre, hi ha molta risa.
1: Clar.
2: I els nens se t'hi enganxen, hi ha molt visual, vull dir que es pot fer, no? Vull dir, tot és 100%,
1: compaginable. 100%, sí. Existeixen
2: moltes
1: coses.
2: No cal que tothom sigui com tu, anar a veure, pues, això, un totxo de Verdi, quan tenies 2 anys.
0: No, però jo pensava en el que deia la mare del Jofre, no? que ell de petit ja havia escoltat música clàssica des de la panxa, i m'ha portat a aquestes teories científiques que diuen que posar música clàssica als nadons quan estan a la panxa va bé com pel desenvolupament del nadó.
1: Sí.
0: En quin moment, quan neix, deixes de posar-li música clàssica? Si

0: A veure, com ho portem, això, Jofre Bardolet? Quina relació tens amb la música pop catalana? Molt tu, que bona. Per edat has viscut un parell d'etapes, o tres, de petit, devies viure una mica de resquitllada, l'etapa de sí. Manel, els Amics de les Arts, sí. Tal, tal, tal. Llavors, hi ha l'etapa, aquesta que estem sentint, l'etapa de la música festiva, diguéssim.
1: Mestissatge.
0: Mestissatge, buos, ells, guitarra, els que esteu sentint, guitarra, xarango, doctor Prats. I ara, hem... Potser hem passat ja l'etapa del que n'hem dit urban. Són músics amb molt autotune, cosa que alguns es perveren i d'altres no. I molts grups fent rap o fent reggaeton, sí. etcètera, etcètera. Ara ja sembla que ho estem superant, això, i ara estem en l'etapa de les guitarres elèctriques un altre cop. Però vaja, tu t'has sentit còmode, confortable en algun d'aquests moments?
2: A mi m'agrada molt els Amics de les Arts. Sí, vaig vale. passar bastants concerts en el seu moment.
0: Sí?
2: Xarango potser no els he escoltat molt, però Catarra sí, potser Catarra sí. Tinc... Vale. Sí, o sigui, a mi em mola... Mira, ara potser em creo algun hater aquí, però bueno. Hi ha un grup que em costa molt, és Manel. Però perquè considero que han anat sempre amb una mena de superioritat moral artística que a mi m'ha generat una mica de rebuig. En canvi, Catarres, o com dèiem abans, Antònia Font, són penya que els veig tan propers i tan sincers a nivell artístic que em guanyen, tio. I per tant, sí, o sigui, molen, em molen. Sí que darrerament potser estic més desconnectat de la música, diguem-ne, actual que es fa al país, i com que sóc un romàntic i un nostàlgic i ara doncs em toca amb el cop de rock, doncs estic més relat al passat, no? Però no, sí, home, jo tot el que sigui, diguem-ne, creació en català ho defenso.
0: Vaig llegir un titular teu en una entrevista que era una mica polèmic, si vols. Ai. No sé si ets per on vaig. On deies, hi ha gent que fa música però no és músic.
2: Vale.
0: Sí?
1: Però això és, crec que és una cosa objectiva, no?
0: Sí, sí.
1: És a dir...
2: No, és que crec que el titular era hi ha gent que es fa dir músic sense tenir ni idea de música.
0: Això.
1: També és objectiu.
0: Sí, perdó, és que mira, el tenia escrit i l'he perdut, però busco vale. exactament l'article per mencionar-lo i ser correcte.
2: Crec que era del Món.
0: El Món, sí, efectivament. Com portes la ràbia per dintre quan veus alguna cosa que t'esparvera, que dius, això és que no hauria de ni estar permès.
2: Yeah.
1: I no que t'esparveri, sinó que t'esparveri perquè té molt d'èxit.
2: Sí,
1: que jo crec que aquí està la cosa.
2: I és el tema, és el tema. És, no em puc enfadar, diguem-ne, perquè algú tingui èxit si tothom li compra, diguem-ne. Però, bueno, llavors et fas la pregunta com a societat és, hòstia, estem... Vull dir, això és el que ens donen i el que ens agrada? Hòstia, que trist, diguem-ne. I aquesta reflexió, és clar que la faig, i en el cas on parlem, cada dos per tres, perquè avui en dia tothom es considera artista amb una rapidesa que a mi em fa patir. O sigui, te'n vas a un concurs de la tele sense saber res i de sobte ets un artista, aviam. Ojo.
0: Ojo.
2: Vull dir, un artista, sempre ho he dit, l'Arnau Tordera és un artista.
0: Ja.
2: Ojo amb desvirtualitzar aquesta paraula.
0: Per cert, Arnau Tordera, que forma part d'una de les teves creacions,
2: sí.
0: que és... Digue-me-la tu, perquè...
2: Festeig i Giravolt.
0: Festeig i Giravolt, on l'Arnau Tordera fa un paper petitó.
2: Sí, fa una col·laboració especial.
0: Però ho va acceptar el tio, eh?
2: És un crac.
0: Allò, una cosa sí. petitona. No sé, agafa la trady. No, jo vull un protagonista.
2: És un cameo.
0: És un cameo.
2: Sí, no, això és un espectacle que vam estrenar el juny del 25 sí. i que bàsicament se centra en la figura d'Eduard Toldrà, mític compositor català del segle passat.
0: De Vilanova.
2: I de Vilanova i la Geltrú, correcte. I que fa una mica, doncs, de repàs de la seva vida i tal. I l'escena en la qual Toldrà coneix la que va ser la seva dona, diguem-ne, és preciosa, és basat en fets reals, tot l'espectacle. I Toldrà estava tocant un dia en un bolo d'una festa major de l'Empordà, al violí,

0: ell era violinista, i va veure una noia a la plaça que no, li agradava molt, però clar, ell estava tocant el violí, i amb aquestes que va aparèixer en Juli Garreta, un altre compositor de l'època mític, compositor de sardanes i tal, i parlant, en Garreta li va dir, tu, ja em quedo jo al violí, tocaré la següent peça, així tu pots anar a conèixer aquesta noia. Ai. I es van acabar casant. Doncs l'Arnau fa el paper de Juli Garreta, que va ser el Celestino, diguem-ne, d'aquests dos.
1: Juli Garreta és el gran compositor de sardanes de la història?
0: De sardanes, segurament sí, o en tot cas un dels grans segur, un dels tres, top 3, sí.
1: Els altres dos?
0: Joaquim Serra, Eduard Toldrà.
1: I Toldrà, bé. Però aquest programa ja veieu que és un programa de contrastos. Absoluts contrastos. Estem amb en Jofre Verdolet i estem parlant de Juli Garreta o de Mozart.
0: I de sobte,
1: cop de rock. Vinga, cop de rock.

0: Això que esteu sentint és exactament el que sentireu demà passat si aneu al Coliseum de Barcelona, perquè aquesta és la, és una versió, vaja, és vostra, sí. En aquest cas, aquesta versió, que no sé si és molt fidel a l'original, sí, perquè sí. Fa 15 anys i no la recordo tant.
1: És màxim fidel i, de fet, està, diguem-ne, el Tony Ten va donar l'okay, eh? Sí. que és el creador.
0: Tony i Chasky, no? Són els dos, sí, que estan
1: exacte,
0: allà darrere.
1: Sí, exacte, Tony crec que és més el músic i en Chasky crec que va fer la lletra, em sembla, però sí. Bueno, clar, més amb en Tony.
0: Són gent, productors de Sabadell, increïbles.
2: Parlem una mica d'això, Jofre, del tema de Cop de Rock i de recuperar cançons que formen part de la memòria col·lectiva catalana, però que no són de la teva generació.
0: Ni de la teva, Mariona.
2: Ni de la meva. Però em fa la sensació que som la generació que ens ha tocat ser nostàlgics d'una cosa que no hem viscut.
1: Que maco.
2: Pot ser?
1: Jo ho visc molt així. Per mi Cop de Rock és molt això, 100%. Perquè és ser conscients, doncs, que... Hòstia, que el rock català dels 90 va ser no només un fenomen artístic, sinó també social, polític, heavy. I a aquest país ens toca sempre fer memòria, perquè a vegades costa i a vegades oblidem les coses amb massa facilitat. I tenim el patrimoni que tenim, que és molt ric, i que, com hem comentat, jo sovint intento o procuro, sobretot els clàssics, els compositors clàssics catalans, recordar-los, posar-los allò que no es mereixen, i amb el rock català, doncs, ha de passar el mateix, diguem-ne. És a dir, no pot ser que la penya, les generacions actuals, no sàpiguen qui era Carles Sabater, tio. Això ja, no pot ser. És que no pot ser, tio.
2: I passa?
1: Sí.
0: Sí. Sí.
1: Gent de 20 anys que no sap qui és en Carles Sabater, segur.
0: Sí.
2: Això és fort, eh?
0: O sigui, hi ha gent de 20 anys que no sap qui és en Rosa d'Espanya.
2: No sé què em sembla més greu.
0: Home, és que...
2: Clar que són.
0: És que és natural, també, la generació.
1: En canvi, segur que no hi ha ningú a Anglaterra que no sàpiga qui eren els Beatles.
0: Sí. Anglaterra no, però aquí sí, eh? Aquí sí, eh?
1: Ja, bueno, però per fer la comparació ja. Nosaltres, saps?
0: És possible que sí, que hi hagi gent que no sàpiga qui eren els Beatles.
1: Podria ser.
0: Anglaterra. Es van esborrant les coses.
1: Sí, eh?
0: És molt clàssic, els Beatles, al final,
1: exacte.
0: També, no?
2: Bueno, però... es van esborrant si no hi ha ningú que la recorda, com exacte. El Jofre.
0: Escolta, hi ha un altre... ens has d'explicar, primer de tot, sí. La Barca.
1: Sí.
0: La Barca és la teva productora.
1: Correcte.
0: Des d'on tu estàs aixecant els teus espectacles.
1: Correcte.
0: I l'altre, tu ets director de Novària.
1: Exacte.
0: Que és una...
1: És una productora d'òpera que fa 10-11 anys que existeix. Sí.
0: I tu treballes amb diversa gent, no? Uh-huh. Satellital. Per exacte. Exemple, una persona que es diu Núria Serra. Tu treballes amb una persona que es diu Núria Serra?
1: Núria Serra?
0: Sí, que és ballarina, que és coreògrafa.
1: Ah, ok, vale, sí. Ara pensava que parlaves de La Barca. No, no,
0: no.
1: Sí.
0: No, no.
1: De Novària, sí, correcte.
0: A Novària treballes amb una persona que es diu Núria Serra, que
1: sí.
0: De fet és qui fa les coreografies de tot plegat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: T'ho dic, això, perquè també hem parlat amb ella.
1: Epa!
0: I li hem preguntat a veure què tal això de treballar amb en Jofre Verdolet,
1: vale.
0: I crec que al principi del programa, que parlaves tu de veure la gent o no veure la gent,
1: sí.
0: Ella també va per aquí.
1: Aviam.
3: Doncs aquesta és una nota per al Jofre. Soc la Núria Serra, la directora de la companyia NC Dansa, el ballet que estem amb tu a les òperes aquí al Palau. Evidentment, des de que vas començar ens ha encandilat no només la forma professional de dirigir l'orquestra, sinó també una mica el tracte amable i proper i molt de tu a tu treballant. Però la pregunta és, quan tu estàs dirigint l'orquestra i estàs sonant, per exemple, doncs, a l'intermedi de l'últim acte de Traviata. Què t'imagines que està passant darrere teu? Perquè, bueno, com sabeu, en aquest cas l'orquestra toca dalt de l'escenari. Per tant, els ballarins no ens veus i el que estem ballant tampoc, no? Llavors, que no sé què t'imagines tu que passa per darrere teu quan sona aquesta música tan bonica.
0: Jofre,
1: sí.
0: Tu diràs... Què t'imagines que està passant?
1: La veritat és que no m'imagino res. Aquesta és la veritat. De fet, quan veig els vídeos després de les funcions que me'ls envien, dic, hòstia, que guapo! Això és el que veu la gent. Clar, jo no ho sé, jo estic literalment d'esquena. Per tant, jo estic a tope amb l'orquestra intentant donar el màxim als músics perquè la cosa vagi perfecta i molts cops sóc poc conscient del que està passant a darrere. És així.
0: No experimentes per això una mena d'horror vacui allà en plan, i si no? I si no comença a cantar el que dèiem al principi
1: sí.
0: Del cor? Si no comença a cantar aquell? I si no surt la ballarina? I si no...
1: És una... Clar, o sigui, és el que em fa perdre anys de vida a mi. Perquè és això, estàs molt venut, sobretot això, com que no tens contacte visual directe amb els cantants, en aquest cas... Sí, sí, clar, jo estic completament venut, és així. Però bueno, es tracta de, si passa alguna cosa, saber reaccionar, i això et dona moltes taules, clar.
2: M'imagino també donant... que part de l'èxit de tot plegat és tenir un equip de gent en la que tu confies,
1: sí,
2: i que pots delegar, és a dir, que fas això un acte de fe absolut, de dir, gent, us deixo això a les vostres mans, confio en que a les meves esquenes tot anirà com toca.
1: 100%, 100%. En el cas dels cantants, clar, hi ha molta gent que ja ha cantat moltes vegades aquests rols i això facilita molt les coses. Tu diràs, clar, gent que va segura cantant La Traviata o cantant La Butterfly, doncs, clar, a mi em dona també molta seguretat de saber que ells ja saben els rols i que es pacta, aquesta entrada te la dono jo, aquesta jo t'espero tu. Això són coses que hem de pactar, yeah. però a partir d'aquí flueix.
0: Ens queden pocs minuts de programa. Et vull fer una pregunta definitiva.
1: Endavant.
0: De què parlem? Perquè fa una estona ho he dit, els Beatles podrien ser música clàssica, ja, han passat tants anys. De què parlem quan parlem de música clàssica?
1: Home, si ens posem estrictes, parlem d'un període molt curt de la història de la música que va del 1750 al 1800, aproximadament.
0: Ja està, eh? I què passa amb els compositors del 1900 i escaig?
1: És d'ara fa 100 anys, eh?
0: Sí.
1: Depèn. Alguns són el que en diríem post-romàntics, diguem-ne. És el romanticisme, és a partir de Beethoven i fins a l'entrada del segle XIX, diguem-ne. Eh? Però n'hi ha alguns que diguem-ne, veuen d'aquesta tradició que es va, diguem-ne, desenvolupant, uh-huh. Encara. N'hi ha d'altres que són, per exemple, això, avantguardistes. Clar, és a dir que Schoenberg és música clàssica... Hòstia,
0: és fort, no?
1: És molt estrany. O sigui, clar, conceptualment, no.
0: Clar, per alguna vegada, per alguna cosa, molts músics de jazz van tenir aventures conjuntes, no? Amb músics que estaven fent el que habitualment la gent de peu tenim considerat música clàssica.
1: Clar.
0: Perquè tu veus una orquestra simfònica de l'escenari i no saps delimitar-ho. Per tant, la música clàssica és tan concreta com això.
1: Si parlem en termes estrictes, sí.
0: I tu ets estricte? O...
1: Home, sí, a mi, sí, és a dir, clar, jo per mi està claríssim que o sigui, on comença i on acaba el barroc, el classicisme, el romanticisme, i per mi és això, dir que segons què és música clàssica és molt estrany. Diguem-ne, si vols, música simfònica, per
0: música
1: exemple.
0: Simfònica.
2: Potser sí, podem parlar de música clàssica i dels clàssics de la història de la música.
0: Això és una...
1: Perfecte.
0: Ho has vist,
1: és,
0: o no?
1: És meravellós.
2: Resolt.
0: Guarda tu, tio, guarda tu.
1: Copyright, Mariona.
0: L'altra cosa és que estàvem pensant també què passaria amb les bandes sonores de les pel·lícules.
1: Clar, clar. No? Exacte. Música simfònica.
0: John Williams, música simfònica. Però per nosaltres ja és un clàssic, John Williams, 100%. O també ho són els Beatles. O fins i tot, per nosaltres, és un clàssic Manelia. Ja comencem a pensar.
2: Imagina't. Ai, em sap greu.
0: Escolta, hem d'anar acabant. Recordar que demà passat al Coliseum tenim A Cop de Rock, 6 nits...
1: Ho fem...
0: 5 nits. 5.
1: És a dir, fem 5 funcions, un dia doblet. El 3, el 4, 5 doblet i 6.
0: Val. Entrades disponibles, encara alguna?
1: Sí, a Platea no hi ha res ja. Estem supercontents. Queda alguna cosa, primer pis, segon pis.
0: Vale. I òperes properes que tinguis al cap dirigir?
1: A mi les que em diguin, en Ovària, que són Traviata, Butterfly i Carmen. Jo que sàpiga, de moment no hi ha novetats en aquest
0: de
1: sentit.
0: De moment no n'hi ha, vale? Però aquestes allà, eh?
1: Allà sí, estarem, sí, 100%. Sí.
0: Molt bé, doncs ho deixarem. Vols que posem música de l'Arnau Tordera primer?
1: Vinga,
0: per acabar?
1: Perfecte.
0: Posem una cosa que es diu Elogi del fracàs, que forma part del seu últim disc, que està molt ben tirada aquesta cançó, perquè està bé fracassar de tant en tant.
1: Sí, i s'ha de saber fer-ho.
0: Exacte. Mira, això ho diu en Quimi Portet, biguetà, bueno, barceloní que viu avui a Vic, que ell diu, un fracàs no s'improvisa.
1: Clar.
0: I trobo que té bastanta raó. Ens quedarem amb aquesta cançó d'Obeses, Jofre Verdolet. Ens hem quedat amb mil coses.
1: Que bé.
0: Mariona Batalla, el convidem demà.
2: Sí.
0: Bueno, demà no, perquè demà ve la Chase, que mola molt.
2: Oh, tinc unes ganes també de la Chase.
0: Però un dia et tornem a convidar.
1: Com vulgueu, jo, contentíssim.
0: Vale? Gràcies, Jofre, que vegi molt bé.
1: A vosaltres,
0: Mariona Batalla.
2: Fins demà.
0: Omar, Dani, a tothom, gràcies. Oients, adéu.

0: Escoltes i cal.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Adel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, despentinada com si fos la Dorothy del Mago de Oz.
1: Hòstia, no pots fer les referències ninjo, tio.
3: I m'hagués turbo-reixuclat el cabell al tornado que la va portar a Oz.
1: Sí que estàs molt despentinat, com pot ser?
3: A més, tu avui portes unes xancletes vermelles com la perfecta, que li xafa la... No has vist el Mac d'Oz? No sé com collons es diu en català.
1: El Mac d'Oz?
3: El Mac d'Oz, no l'has vist?
1: No.
3: Doncs te la recomano perquè és una pel·li molt xula.
1: Fa por. Segurament.
3: No te farà por. Bueno, sí que te farà por.
1: No, és que jo sé que no he de mirar, m'entens?
3: A més, t'encantarà perquè hi ha tot un... Bueno, t'encantarà, va ser molt problemàtic
1: el
3: rodatge.
1: No la miraré. M'encantaria condicionar...
3: Doncs mira't Wicked.
1: Ni de cony, em fa por.
3: Wicked no et pot fer por.
1: Sí que em fa por. Per què? Però ara, seriosament, per què estàs tan despentina?
3: No sé, sembla que hagi fotut una revolcada abans d'entrar al Love, però no és el cas.
1: No. Bueno,
3: no. I tu?
1: Què? Jo què?
3: Tu no has fotut cap revolcada abans d'entrar al Love?
1: No.
3: No!
1: Avui no.
3: I ahir?
1: Ahir ho vaig intentar, família.
3: Ahir es va intentar. Es va tirar una fletxa, però va donar diana.
1: Es va tirar una fletxa que es veu que havia d'anar en una direcció que era puntera, o sigui, mai cap punteria, però es va bloquejar la fletxa al mig, m'entens? Va haver-hi un bloqueig de fletxa, que jo no sé exactament què va passar. El tornado del Mac 2, sí.
3: La barra xuclar.
1: Va dir, saps què? Girem cua.
3: Tornem.
1: Jo vaig tancar la porta als morros ahir.
3: Perfecte, està bé, també.
1: No, ha de ser valenta.
3: I s'ha de saber quan s'ha de fer fora algú de casa. I punt.
1: Molt bé. Va, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 1 de setembre, sabem que... Avui la nostra perfecta oficial en fa 30.
1: I deu ser la nostra perfecta oficial de totes les perfectes a qui els hi hem dit que eren oficials.
3: A veure, un moment, desplego la llista. A veure, tiqui. La Zendaya! Un dia com avui, però de fa 30 anys, va aparèixer al món. Ella és la millor persona de la història, guanyadora de 2 Emmys pel seu paper de Ru, Eufòria, amb un any de vida que tenia, que això va ser un rècord que es va emportar.
1: Som com nosaltres, som la Zendaya dedicat.
3: Pues que ella, recordem que és nena Disney oficial, perquè va ser protagonista de les millors sèries del món, Shake It Up,
1: boníssima.
3: I va ser descoberta pel representant de la Miley Cyrus.
1: Ah.
3: I a més és una workaholic de manual, perquè només aquest any ha fet The Drama, amb en Robert Pattinson, L'Odissea, dirigida per en Nolan, La nova de Spider-Man amb el seu petit marit perfecte. Sortirà Dune part 3 al desembre.
1: Bones,
3: I a més ha posat la veu a la pel·lícula de Shrek 5. Per tant, t'estimem moltíssim, Zendaya. Esperem que vinguis un dia al Love.
1: Estàs convidada, reina. Sabem que et fa il·lusió.
3: Very welcome here.
1: Yes, very good. Yeah. Que tu no puedes ser reis, no tiene la reina. Que pari tot ara mateix perquè s'està a punt d'esdevenir un casament. En ple directe que ell i la Lola Índigo podrien casar-se l'any vinent. Parlant de les bodes que té el 2027, va dir aquesta barbaritat d'aquí.
4: Entonces yo tengo 3, el año que viene tengo otra y ya está, de momento eso. Y la mía, pues el año que viene, seguramente.
1: Aquesta heart bomb, bomba forta, sorprèn perquè en cap moment ells han anunciat cap tipus de compromís.
3: Creus que se li ha escapat?
1: No, crec que ho ha fet voluntàriament. Anunciar-ho fins i tot abans de dir que estaven compromesos, si és que estan compromesos, que no ho sabem, ho trobo estrany. I com que està a la seva flopera, perquè Lillo Juan està en la seva flopera, com la majoria d'influencers i streamers, entenc que ha volgut reflotar i ho ha fet d'aquesta manera. Sobretot perquè en el vídeo, quan ho deia, estava bevent aigua i feia una cara com rara i he pensat, és mentida.
3: És mentida.
1: I si no és mentida... És en plan, ho ha fet... No se li ha escapat, completament pensat.
3: Illo Juan, ves al tanto, perquè hauries d'haver dit públic regalo.
1: Aquest nen porta 400 anys fent directes cada dia. És que a tu se t'escapen tantes coses, no tantes.
3: Bueno, alguna cosa se
1: m'escapa. Se'ns escapen barbaritats, però a mi aquesta barbaritat no se m'escaparia. A tu se t'hauria d'escapar alguna barbaritat en algun moment.
3: Però no s'escaparà, ni té raies.
1: Vale. Va, seguim.
3: Vale, va, i si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Estem enamorats, creus?
3: Sí.
1: Jo m'he enamorat una mica.
3: Gràcies per agafar-me la meva cintureta.
1: De vespa.
3: De vespa, descobrint els braços.
1: Tal dia com avui, l'1 de setembre del 1985, fa exactament 41 anys, es van localitzar per first time, primera vegada, les restes del Titanic, que feia 73 anyacos que s'estaven tranquil·lament al fons de l'Atlàntic, abans que els rics les volguessin anar a veure, bueno, quan estaven tranquil·les.
3: Literal.
1: Quan encara no estaven gentrificades, no? El va trobar una expedició franco-americana a uns 3.800 metres de profunditat, que crec que no sabem quina barbaritat és aquesta, no. Crec que és molt. Tia, són 4 quilòmetres, no em puc arribar a figurar en 4 quilòmetres en línia recta cap avall, saps?
3: A mi em ratlla molt que 3.800 metres en horitzontal sigui un pet, i en canvi, en vertical sigui, bueno, una barbaritat.
1: Clar, sí que és veritat. És,
3: no ho he entès mai. Tipo, em sorprèn moltíssim que 5 quilòmetres corrents d'alçada sigui, bueno, una mica més i rasques la lluna amb el dit, saps el que et vull dir?
1: Sí que és veritat. Tot això va ser a prop de Terra Nova. I això vol dir, també, que si recordeu aquest dia, el dia en què van trobar les restes del Titanic, és que sou... Hòstia, jo no sé com dir-ho sense faltar el respecte, però...
3: Falta'l, no passa res.
1: O sigui, us queden 2 dies per morir.
3: Bueno, tampoc calia tant.
1: Us queden 2 dies per morir, sou molt vells i heu de tenir en compte coses com la incontinència, la pròstata, la menopausa...
3: Quina por.
1: Clar, no sort sé... que nosaltres... O sigui, nosaltres, perdó, però... Fa 41 anys, la meva mare només tenia 4 anys. O 5, o 6.
3: La meva mare no sé quants anys tenia, fa 41 anys. Perquè no soc tan ràpida amb el càlcul mental, vale?
1: Perquè la meva mare en té 40 i pico.
3: Ah, vale,
1: llavors... En plan, és fàcil, sí.
3: Uala, que fort. Sí, i segurament sigui mi nena. Bueno, da igual, seguim.
1: Sí, és molt fort.
3: Jolene. La cançó Jolene, de la Dolly Parton, ha tornat a entrar Jolene. A la llista... La Jolene. Ha tornat a entrar a la llista Hot 100 de Billboard, que és una de les llistes més importants dels Estats Units de música. Ha entrat a la posició 16 i l'últim cop que va entrar-hi va ser la posició 76 al 1974.
1: O sigui, és més viral que mai.
3: Ara és més viral que mai. He mirat a l'Spotify i avui està a la posició 46 de cançons més escoltades del món i indica que ha rebaixat la seva posició. Per tant, ahir, abans d'ahir, ella
1: viral,
3: ho estava petant.
1: Màxima viralitat. A més, avui és Sant Gil, patró dels pastors del Pirineu, que no dels pastors.
3: Que concret.
1: Sí, és molt nínxol, la veritat. Bon sant a pràcticament tots els homes del món, perquè qui no es diu Gil és gilipolles i també mereix que el celebrin de tant en tant. Per tant, un aplaudiment per vosaltres, que us el mereixeu.
3: I a la Lucía Gil, que va guanyar My Camp Rock.
1: Qui és la Lucía Gil?
3: Una perfecta que tenia un any de vida, li van enxufar un micròfon i van dir, seràs una superestrella, i va fer un flop històric.
1: Ai, com nosaltres som. Bon sant, reina! Una abraçada! T'ho mereixem! La dita del dia d'avui diu... Sant Gil... Sant Gil. És que no sé per què ho dic en castellà. Un moment. Que se'm tregui el feixisme de dins. Sí, és culpa teva. Sant Gil porta l'hivern lligat amb un fil.
3: Oh.
1: Estan últimament les dites molt fileres. Els agrada molt treballar el fil. Ahir també...
3: Potser...
1: És que era època de filar, perquè els dies s'anaven escurçant.
3: Ah, vale.
1: I aprofitant aquestes petites hores de llum.
3: Això t'ho has inventat?
1: No, això és real.
3: Ah, vale, perfecte.
1: Ho he buscat avui amb una IA de Google.
3: Perfecte. En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, com va passar i com passarà la resta d'aquesta setmana, el programa d'avui durarà una mica... Serà, perdó, una mica més distès. Jo us parlaré de les cançons que podria posar en Josep Montero al Piromusical aquest any, atès que li toca a ell fer la playlist. I ja que hi som, us portaré una petita teoria que he desenvolupat.
3: Perfecte. A més, discutirem una mica sobre les cançons de l'Al Olivan i els donarem consells segons les seves lletres. I a més, farem un segon consultori dels missatges que ens heu enviat aquest estiu al 667-07-61-16, 667-07-61-16, parlant d'amistats. T'he de dir que hi ha consultes molt més bones que les
1: d'ahir.
3: T'ho prometo, tia, m'encanta.
1: És que les amistats tiren més que una relació moltes vegades, literal. Això és així. Us recordem que tot i no fer programa per antena, aquest estiu hem fet una sèrie de blogs a YouTube on hem fet absolutament de tot. Què hem fet?
3: Hem anat a Cadaqués, hem anat
1: a Roma.
3: A Roma.
1: A Torelló.
3: A Torelló. Hem anat també a pescar, hem anat també amb la Beti.
1: També amb la Beti cap a Osona.
3: Hem fet absolutament
1: de tot i tot això ho podeu recuperar al YouTube d'Eva. Però ara deixem d'enrotllar-nos perquè avui hem dit, va, seguirem l'escaleta. I mira, ja ens passem 2 minuts.
3: Oh, demà.
1: Comencem?
3: Som.
1: Això és el Loft. Temps era temps, l'Alberto i jo vam decidir fer una col·laboració. Jo sóc la Muixca, ella és la Julieta, i això és No m'estima més.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Passeu, passeu, que veureu el piset.

0: amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Menu. 4 minuts per 2 quarts de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT després d'aquesta miqueta d'al·lèrgiques.

0: la Justin Bieber.
1: I la Nicki Minaj.
0: I ara sí, comencem amb la secció família. Ahir vam anunciar que Josep Montero serà l'encarregat de triar les cançons del Piro Musical de la Mercè. Una feina que... tinc moltes opinions sobre això. La primera és que no li escau. I la segona és que considero que és bastant absurda perquè durant els focs artificials la música se sent més aviat poc.
1: Molt
0: no?
1: poc.
0: Diguem. Però sobretot la considero absurda perquè tinc la sensació que a Josep Montero i Parera tot això li turbopela bastant i que farà la playlist l'últim dia des del sofà de casa seu a Muntanyola. O sigui, ell no es mirarà ni la transmissió que fan a 3CAT.
1: I es cobra per fer-ho, tu saps això?
0: Es cobra i avui amb els notes de veus hem intentat esbrinar quan es cobra, perquè hi ha d'haver un portal de transparència on s'expliqui, però és molt complicat de trobar. No ho hem trobat, però se gasten molts diners a la Mercè.
1: Vale.
0: Doncs... molts, eh? Estem parlant de que la Muixca l'any passat va costar 30.000... molts diners, molts diners.
1: Investigarem.
0: Investigarem. En qualsevol cas, a mi l'anunci m'ha donat prou energia per fer una cosa completament innecessària, que és ajudar a Josep Montero a fer el Piro Musical en funció del que sabem que li agrada. I com sé que li agrada? Primer de tot perquè aquest home ha dit públicament moltes coses els últims 10 anys, ara ja no tantes, però al principi per necessitat de premsa sí que les deia, clar. Llavors jo tot això m'ho tinc guardadet a la maroteca mental, i la segona és que tinc una eina potentíssima, que és el meu cervell.
1: Ah, vale, per tant...
0: jo le doy mucho al coquito.
1: Saps què sonarà?
0: Sí, perquè com que li fa mandra segur que s'escolta aquesta secció, i per tant, si et sembla, comencem, perquè com que sé que em copiarà...
1: així li dones la feina.
0: Jo, saps? M'entens?
1: Doncs un 20% ni que sigui.
0: Un 20% ni que sigui, exacte. Comencem amb la primera gran prova. Bob Marley. I'm saying talking blues. Talking blues. Talking blues. Aquesta cançó és perfecta, no és broma, que és la meva preferida d'en Bob Marley. I també la seva, perquè l'any 2018 Josep Montero va venir precisament a ICAT, al programa 5 Songs, 5 Songs, suposo, on els convidats havien de triar 5 cançons importants per ells. I va anar amb un altre d'oques.
1: Vale.
0: Crec. No és rellevant, vale? No és rellevant perquè...
1: con l'altra va anar.
0: Qui ho tria? En Montero, no? Pues som-hi. El nostre perfecte va escollir la cançó que sona ara de fons, que és Talking Blues de Bob Marley, perquè és la que millor li funcionava a l'hora de tocar amb la guitarra quan va començar.
1: Tenen formes de cantar exactament iguals.
0: En Bob Marley i en Josep Montero? Bueno, sí, totes es relacionen al mateix, que és una substància molt concreta, sí, de color verd que surt fum quan la cremes.
1: Ahà, una petita...
0: com tot el que cremes.
1: Planta.
0: Que comença per M. En qualsevol cas, ell també explica que durant aproximadament un any es va baixar tota la discografia d'en Bob Marley i anava cantant les cançons a crits per la carretera perquè li servia per aprendre a cantar i guanyar confiança amb la veu. Per tant, potser té sentit el que estàs dient de que tenen formes de cantar similars.
1: Mira, doncs 100%. Jo crec que és que és ell, però in English, pet English.
0: Sí. Si o què? Canta, canta! Fue, si o no? Ha vingut tothom? Sí, sí, és ben bé això. Per tant, Bob Marley Piro Musical. Què més? Oh, que maca aquesta cançó. Si heu anat a veure Oques en directe aquesta última gira, crec, diria que és l'última perquè abans acabava amb altres cançons, però si els heu anat a veure recentment, sabreu o haureu escoltat aquesta cançó quan s'acaba el concert, que és Eli Stevenson de Sufjan Stevens. No és fàcil, eh?
1: Gens.
0: Que és també el que va posar banda sonora Call Me By Your Name.
1: Ah, molt bé.
0: Exacte, que té grans cançons, eh, aquest Hammo. A veure, jo si fos cantant i em contractés algú, la cançó que poso després la triaria minuciosament i entenc que ells no són menys.
1: Clar.
0: Tenint en compte les lletres que fan. Per tant, suposo que és perquè els agrada molt en Sufjan Stevens, que de fet és referent per moltíssims cantants, és una mica això de el cantante favorito de tu cantante, sí, favorito, i entenc, per tant, que també em posarà alguna.
1: Alguna de caure.
0: A mi m'agradaria una mica perquè trobo que ho fa molt bé i que toca una tranquil·la de tant en tant. Carda'm un molt de tralla si vols, però després posa'm una mica d'això.
1: No, però per començar, allò que diguis, que comenci sent maco, ja la tralla la cardes al final quan ve la traca, al final dels petardos.
0: Quan els 124.000 euros que s'han gastat, o 150.000 ara, no t'ho sé dir, en pirotècnia, estiguin fent el seu efecte.
1: Claro.
0: Exacte, sí, sí. Però encara tinc més cançons.

0: Tangana és aposta seguríssima. Aquí no és només que li agradi, és que en Josep Montero ha explicat en diferents entrevistes que l'últim disc d'en Pucho, El Madrileño, els va influir directament mentre acabaven A tope amb la vida.
1: Oh.
0: I, de fet, diu que quan van escoltar Tu me dejaste de querer, que és aquesta cançó que sona de fons, es va quedar especialment amb aquella guitarra i que aquesta influència es nota durant tot el disc, però sobretot a Talismà, perquè
2: quan
0: mira això.
2: És, quan no sóc ningú,
0: a mi em recorda.
2: Sé que em podria enamorar de tu i de tu i de tu i...
1: És la versió hippie longa.
0: Clar, és la... Sí. Un s'enxufa una cosa i l'altra una altra.
1: Literal.
0: Però és l'única diferència.
1: Tot acaba al mateix puesto, l'endoll.
0: Exacte.
1: Doncs sí, una mica de fer Tangana també seria guai, no?
0: A ell li agrada molt i crec que fa molt per ell posar una mica de fer Tangana. Però bueno, no ho sé. Quan t'expliquen que realment hi ha influència, ho entens més. Com vale. Ho digui jo, doncs tu pots creure o no, però seguim perquè la notificació que fa l'Ajuntament es menciona molt la presència de la música en català.
3: Si toca, toca, si toca, toca.
2: Jo n'edo com un dofí.
3: Si toca, toca.
0: A veure, jo no crec que posin detalls, que seria l'aposta fàcil, potser, perquè considero que no li han de funcionar.
1: Sí que és cert.
0: La meva font és una entrevista que va fer a RAC1, on no sé qui era l'entrevista, no me'n recordo, no me'n recordo, la veritat, li demanava si havien parlat amb detalls alguna vegada, perquè ells en una entrevista havien explicat que en Josep, bueno, que havien parlat amb en Josep Montero i que, bueno, que eren millors amics, pràcticament. Al que Josep Montero va respondre... ni la conozco.
1: En serio?
0: L'Aaron Piper, en aquell vídeo, jo ni la conozco.
1: Que còmode.
0: Va dir, bueno, hem parlat dos cops, però jo que sé, me la sudo, saps?
1: Vale.
0: Amb aquella veu que té i aquella manera de fer que té, que és que li turba pèl a tot. Llavors, crec que no li cau bé detalls a en Josep Montero i que, per tant, és molt més fàcil posar Figaflauas perquè tenen una col·laboració.
1: Home, i a sobre en Figaflauas, sembla que no, però també les lletres tenen... com tot aquest pes que els hi posa Oques Grasses. Rotllo,
0: sí, eh? Tu consideres?
1: Jo considero que darrere les lletres de Figaflauas, per molt que sembli una xorrada, sempre hi ha com molta escenes, com molt de sensació, igual que amb Oques.
0: Això pot passar una mica, tens raó.
1: Però no ho sé, eh? Això és la percepció que tinc jo amb les lletres de Figaflauas.
0: En qualsevol cas, no només això, sinó que van gravar una versió campestre, que les versions campestre és una cosa que feien fa molts anys Oques Grasses quan van començar, on bàsicament agafaven els instruments tocant i cantant per sobre.
1: Ah, vale.
0: Com un acústic, però mal fet, van fer una versió campestre amb Figaflauas a la piscina d'en Josep Montero.
1: És veritat.
0: Això, jo entenc que puguis fer una col·laboració perquè la discogràfica ho diu, que ho desconec si és per això o no, i m'és igual.
1: Però...
0: entenc que pugui anar per això, però convidar-lo a casa teva no. A gravar a la piscinita desnudos...
1: Tu fas una piwi party...
0: Ja ho trobo un punt íntim, per mi van fins i tot follar.
1: És que a la piwi party no convides a qualsevol.
0: A la piwi party no, exacte.
1: A la piwi convides a la Real Cheese, per tant... Real G.
0: Som Figaflauas, el Real G de Josep Montero.
1: It seems like yes.
0: Yes.
1: Li faig en una mica anglès per la Zendaya si l'està
0: no,
1: escoltant.
0: No, i la Zendaya l'està escoltant i a ell li encanta l'inglès.
1: Ah, és veritat.
0: Els usoners, els usonencs, els hi tira l'anglès, no saps?
1: Home, abans que el castellà segur.
0: En Pau Leiva, el nostre amic, a la seva mare li diu nurse, perquè és infermera, i al seu pare li diu carpenter, perquè és fuster. T'ho juro que Osona tira molt l'anglès. D'en Peralbo, serà que no cola coses en anglès les seves cançons? I en Josep Montero igual, per tant, li pots dir en anglès. Ell t'entendrà, té el first, de fet. Una altra cosa que ha dit en una entrevista que jo vaig guardar la meva biblioteca mental. Sí.
1: Perfecte.
0: No ho sembla. A mi em fa pensar que em podria treure l'advance, si m'ho proposés.
1: Però potser va treure a tercer de l'ESO.
0: Bueno, sí, això ho desconeixem.
1: Que l'anglès, com es diu, es rovella, també.
0: Sí, ell el té rovelladíssim. En qualsevol cas, crec que Figaflauas és aposta segura perquè a tothom li funciona bastant.
1: 100%, tia.
0: És aposta més segura que Detallets, per dir. Sí. Tot i que ja sabem que jo Detallets els amo, des d'aquest estiu.
1: Clar,
0: els respectem i els estimem.
1: Una cosa no treu l'altra.
0: Què més pot sonar al Piro Musical?
4: Ese gritarito roto. Yo sentí como un crujía.
0: Los pelos de punta, hermano. Una mica de Rosalía. Per mi faltava la nostra perfecta. En Josep Montero ha explicat que era molt fan de Los Ángeles i que fins i tot havia parlat amb ella abans que explotés mundialment.
1: Anda.
0: I diu la llegenda que en Josep li havia enviat cançons a la Rosalía que li havien agradat i que havien quedat que parlarien d'una possible col·laboració que, si no recordo malament, està fins i tot feta.
1: Uau, gravada?
0: Però, sí,
1: en un penedrive?
0: En un penedrive hi ha una col·laboració d'en Josep Montero i la Rosalía.
1: Hola!
0: Bueno, d'Oques Grasses.
1: Pues hem de
0: això
1: trobar...
0: potser és fake news, m'ho he inventat, potser. Però t'ho juro que vam parlar de fer una col·laboració. Almenys parlar-ho sí que es va parlar, perquè això ell ho ha explicat. I llavors s'anava a fer, però la Rosalía va decidir ser una heart bomb, una bomba forta. i explotar mundialment. I ja ell va dir, potser no toca.
1: Potser el Pere de Life
0: es queda
1: molt calaix.
0: I després va fer una cançó que es diu Toca, però ell no ho va fer igualment. Si toca, toca, si toca. I abans d'acabar, vull explicar-vos una teoria que he desenvolupat al llarg d'aquest matí i que m'ha portat molta feina d'investigació.
1: Vale. A veure.
0: És a dir, sentit comú, 2 minuts. Ara que parlant de la Rosalia, jo he trobat un patró pel que fa als artistes i les festes de la Mercè, especialment a Pere Musical. Recordem que la Rosalia va ser l'encarregada del Piro Musical del 2024. Què va fer Rosalia el 2024? Estrenar mundialment Omega, una cançó boníssima, amb en Ralph Fitxú. Peor me cuesta sentir. Va, canta.
1: És que és molt aguda.
0: És un whistle note, això, eh? Oh!
1: No, no puc, no puc.
0: Però perquè alguna cosa sigui un patró, s'ha de repetir. No?
1: Sí.
0: És com una tradició. Clar. Tradició, només ho has fet un cop, no.
1: No val.
0: No val, es trampa.
1: Podria ser casualitat.
0: Exacte. Però això és el que va fer exactament Estopa amb Camila. Camila, podríem anar a dormir. La pitjor cançó de la història, com ho dice?
1: Doncs a mi m'agrada.
0: Jo, si pogués, la prohibiria, aquesta cançó. Però sort que estimo els detallits i mai prohibiria cap de les seves creacions. Però aquesta cançó és per agafar-la i treure-la del Dalet, eh? Però és increïble.
1: Què passa amb els tiets?
0: Digue-m'ho.
1: Que a mi és com els de 31 fam, ara no recordo quin de tots. La veu, tia. La veu dels tiets m'encanta.
0: M'encanta a mi també.
1: És addictiva,
0: igual
1: loca.
0: Igual que l'Edi de 31 fam. Sí. Que ells poden cagar-se al micro, que moltes vegades ho fan.
1: Però m'ho compro.
0: Però penso, va, m'agrada aquesta caca, està, fa com bona olor.
1: Literal.
0: Sí.
1: És increïble. Aquestes veus que tenen són, bueno, d'un altre puto món.
0: Sí, és fantàstic. I per tant és fàcil arribar a la conclusió que Josep Montero, menys viral que Estopa, crec, i menys viral que Rosalía, això sí que ho puc afirmar, podria treure una cançó.
1: Home, que es tregui alguna cosa, no?, el dia del Piro Musical.
0: Com que ell, com dèiem, li turbopela tot, crec que no ho farà.
1: No.
0: Però pot ser que passi, no? Jo crec que no passarà, però bueno, jo ho dic per si de casa sobte tinc raó, que llavors trauré aquest puto clip i diré, os lo dije.
1: Quants són els estadis?
0: El 5, el 7, el 9 i el 10.
1: O sigui,
0: d'octubre, queden 34 dies.
1: Però per la parca, el Piro Musical, no?
0: No, 2 setmanes abans.
1: Ah, uf.
0: És raro, i a més l'heu trauria ell sol i encara no haurien tancat oques i va, no ho sé.
1: I si treu una d'oques?
0: No, jo crec que això és impossible.
1: At the ending, tipus per acabar oques?
0: Una release.
1: Una release que diguin...
0: Creus?
1: Mira,
0: jo crec que no.
1: Inventant.
0: Jo estic mirant a la gent de l'estudi però ningú m'està fent ni una puta cara. Cares de pòquer! En qualsevol cas, dit això amb la playlist feta, us posem una mica de música. Però abans us explicaré una exclusiva mundial. Sentirem aquesta cançó perfecta. I agafa-t'hi fort que ja tens més de 20 anys. T'he de comunicar que em faré un tatuatge.
1: Toma.
0: On? Soc loca.
1: Estàs molt boja.
0: Estic boja.
1: On, on, on?
0: I'm so crazy you love me.
1: Yeah, a la costella, al xotxo, a la teta.
0: Al xotxo no, al xotxo m'hi tatuaria. Bon profit, ho vaig dir un cop quan tenia 7 anys i vaig considerar que era molt divertida. Però mai seré tan divertida. T'has escandalitzat?
1: Molt. A més, crec que ja...
0: Avui m'has parlat d'una cosa molt pitjor.
1: Què?
0: De penis?
1: No.
0: Sí? Amb una operació molt concreta.
1: Ah, vale, vale, vale, sí. No entrarem en detalls. No, però,
0: vale,
1: tia,
0: doncs,
1: jo crec que aquest tatu de menja amb el xumi... No, bon profit, segur que hi ha, aposto, que caigui ara un llamp al cap, si, no, si és mentida el que diré. Hi ha, mínim, 100 modernes a Barcelona que el tenen.
0: Així tens els cabells, que t'ha caigut un llamp al cap. Em tatuaré un lluç per la cançó de Velocitat del Lluç aquí a prop del turmell.
1: Però amb dibuixet o realista?
0: No ho sé, perquè encara no he vist el dibuix. M'ho vaig a fer a Sabadell.
1: Quan?
0: El dia 1.
1: D'octubre? Ah, vale, pensava dir que avui.
0: No, no, avui.
1: Vale, vale, vale.
0: Abans doncs
1: estarem atentes,
0: estaris.
1: Volem tatu reveal.
0: Sí, farem tatu reveal
1: en directe i cat. A Instagram.
0: En directe i cat ho descriurem, perquè si no no és gaire radiofònic.
1: Vale.
0: En qualsevol cas, ara sí, posem Velocitat de Lluç, que és la meva cançó preferida d'Oques Grasses, i d'aquí aproximadament 47 hores tornem amb una mica de cançons de la Luri.
1: Sorry.
0: Va, fins després, ciao.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Estàs sentint El Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Espera.

0: Pussy que mana.
1: Això és el Love.
0: Muy cárdete,
1: amb Gala Castelltort.
0: No te acerques, Pussy.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate,
1: Pussy. Aicat.
0: En tu vida probarás dis.
2: 5 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
3: i la Gala Castelltort.
2: I com ja us hem dit, durant tota aquesta setmana el programa serà una mica especial i més distès, perquè tots tinguem temps d'incorporar-nos a la rutina amb calma i no entrar en tan directes al nostre frenetisme habitual. D'acord? Ara això serà com una classe de P3 d'aquells nens que tenen un hort a l'escola.
3: Ai.
2: Diem Ot, Aneu, Bru...
3: Bruno. Nadie Bru també, tia.
2: És que Bru és molt de Woke.
3: És de la Mas Woke. Arlet.
2: Cel.
3: Uf. Georgina Vinyet.
2: Àsia,
3: Rita.
2: Àfrica, Groenlàndia.
3: London Tipton. Vinga, així que el programa d'avui també està sent força musical i sobretot relacionat amb l'estiu, perquè acabem de començar el setembre, però ja estem nostàlgiques de...

0: les petites lofties haureu estat tot l'estiu brincant pels festivals i concerts del nostre gran país, i precisament com que el nostre país és tan gran, petit, com va dir ell, cada estiu es repeteix la mateixa situació. Hi ha un grup o un artista estrella que apareix a tots els cartells i, per tant, acabes l'estiu que et saps tot el setlist de memòria.
1: L'any passat va passar amb els Figaflowers, yeah. Els anys anteriors amb els Tiets. Yeah. És inevitable. I yeah. Era evident que un dels grups...
0: Inevitable, o que és gràcies, ho has fet sempre.
1: Bueno, veus, però ells són la Math. Però era evident que un dels grups amb qui passaria això aquest any eren els nostres perfectes de...
0: La Lulibar! El mateix camí, que és que la seva família s'ha oblidat d'ells perquè no han passat ni un sol dia d'estiu per casa, i si contem des d'inicis de juny i amb els que tenen programats fins a finals d'estiu, hauran fet més de 30 concerts i hauran passat per 12 festivals.
2: Montada en el Dora, la Lulivan.
0: Si vas sumant, sí, clar. Quan farin el ritme tindran el síndrome d'abstinència als escenaris, no és broma, jo estic preocupada per ells.
1: És que imagina't el pobre Xavier, tècnic de so.
0: Ell odia la seva vida.
1: Ell odia la seva vida.
0: Quan fer la cançó, ell no pot fer.
1: Res, cada dia, ojalá que set carnicera. T'ho prometo que deu estar fart de les vegades que ha hagut d'aguantar que li facin la puta brometa. T'ho juro que odiaria ser Xavier, tècnic de so.
0: Jo també. A mi quan em diuen com et dius, jo estic a punt de dir Xavier.
1: No, prohibit. No em dic res. Adéu. En fi, el que farem, doncs, és recuperar una secció que ens va funcionar molt l'any passat, quan la vam fer amb l'Olivia Rodrigo, i és que a partir de les lletres de les cançons del seu últim disc els farem de consellers als nostres amics de...
3: La Lulibar.
0: Si us agrada... L'has estat escapat, col·lega!
1: Tia, el meu...
0: Tinc molta angúnia,
1: El meu amic Pol sempre diu "Let your body flow". I jo és el que estic fent últimament.
0: Però l'està floweando a la màxima.
1: L'estic floweando potser amb una pèl massa.
0: Si us agrada i teniu suggerències altres dies amb els que ho hauríem de fer, ens ho podeu dir al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Però ara som amb aquest disc fantàstic. Ui. Que es diu Pel barri es comenta.
4: Si és així, deixem-ho aquí.
1: Comencem per El teu amor, on parlen sobre tenir un dilema amorós i la indecisió de si volem enamorar-nos o no d'una persona perquè no estem segurs de si ens estimarà com volem.
0: D'entrada partim de la base que molta gent considera que enamorar-se és una cosa força involuntària i un cop et planteja si et vols enamorar, normalment és que ja estàs força enamorat.
1: Que bonito.
0: No? Jo crec que es pot triar. Jo sempre que... Jo quan m'he enamorat de persones ho he fet voluntàriament.
1: Doncs...
0: Després no m'he pogut desenamorar voluntàriament, però jo he decidit seguir amb allò. M'entuans? Bueno, m'esteu mirant raro, vosaltres sabreu.
1: Ja, jo, és que...
0: jo mai m'he enamorat d'un parguera, m'entens, no? I per què? Hagués pogut, perquè els pargueres sempre et donen més bola. Però no ho he fet. Per què? Perquè jo sabia que era un parguera. I el que s'enamora pierde.
1: Clar, és que t'has de repetir aquest mantra de la noi al cap, que la podríem portar al programa, crec que és catalana.
0: El què?
1: La noi, la que va dir que s'enamora pierde. L'hauria de venir a explicar-nos els seus consells amorosos.
0: No sé, no sabia l'origen d'aquesta referència.
1: Hi ha un moment de la cançó on diu "t'atreviràs a estimar-me sense intentar canviar-me".
4: T'atreviràs a estimar-me.
0: M'encanta aquesta cançó.
1: O sigui, jo entenc com la inseguretat aquesta de buah, perquè li vols com agradar a l'altra persona, però alhora és tómame o déjame. Saps? Si sóc així, o me tomas o me dejes. A veure, t'ha de tomar, no? Si és la persona indicada, i si no, pues que t'ha deixi i ja està. Que ja està, no? Que després ho passarà fatal, però enteneu-me. Tu què opines? Va,
2: ladra-la tu.
0: Jo, a mi m'agrada.
1: Te la pela, però canviaries per altra persona?
0: Ah, hi ha coses que sí.
1: O sigui, jo entenc que puguis adaptar alguna coseta si saps que a ell li molesta.
0: No, hi ha coses que jo les canviaria de mi.
1: Per?
0: Perquè hi ha coses que no m'agraden i entenc que a una altra persona no li agradin. Llavors, si això per mi és una cosa que m'ajuda a canviar-ho, endavant, som-hi.
1: Ah, vale, però llavors clar
0: que
1: et canvi...
0: És que no canvis, que et comprin com ets. Bueno, és que si ets un gilipolles, has de canviar. Sorry, és que què vols que faci?
1: Ja, però i si hi ha coses que has canviat però són de la teva personalitat i llavors de cap d'un temps et sortirà de llum.
0: M'estava a escapar un insult històric. Ets perfecte, però en el mal sentit de la paraula.
1: Vale.
0: Tu has de saber que sí i que no. Si el que no ho canvies per una altra persona, doncs da igual si és per una altra persona o no, o és per tu, és que tothom diu has de canviar per tu. Calla ja, Si una cosa la vull canviar, o la canvio per mi o la canvio per una altra. La qüestió és que la canvio perquè la vull canviar, no? Perquè sí, doncs a xupar-la ja, hombre. T'atreveixes a estimar-me sense intentar canviar-me? No.
1: Perfecte. Següent cançó, som-hi.
4: He agafat l'últim tren que puja.
0: Com ho dic?
4: He caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
0: Aquesta és On t'has ficat aquesta nit, i el noi clarament ja ha caigut en el pou de l'amor fins al fons. Sí, ell ja ha perdut, perquè qui s'enamora perd. Ha estat tan desesperat per estar amb la noia que li agrada que tot li sembla trist i no para de preguntar-se on és ella. Oh, que maco! Que bonic! Jo sóc així, també.
1: De...
0: quan m'enamoro i perdo, sóc així.
1: I perds, eh? Que bonito. A veure, mira, aquí diu que... bueno, llegim la frase que ens remarquen.
0: Diu que l'obsessió és important perquè el senyor diu... el teu melic és el centre on orbita el món.
4: Els he dit que el teu melic és el centre on orbita el món.
0: Preciós, molt bé. S'ha de ser així els primers mesos.
1: Però a sobre
0: ja no.
1: Diu, els hi he dit. Rotllo, estic donant pel cul.
0: Estic tan enamorat que els hi he dit.
1: Que els hi he dit, els hi estic donant pel cul.
0: Que bé, m'ho mereixo.
1: 100%, és supermaco.
0: M'ho mereixo que els hi diguin que el meu melic és el centre on orbita el món.
1: A mi m'han dit que no comparteixi la UBI per qualsevol cosa del món, saps? Que no sigui una tòxica. Perquè, clar, a mi m'encanta tenir la UBI de les meves amigues.
0: Ai, no hauries de compartir la UBI quan tinguis un nòvio.
1: Jo crec que no.
0: Però és que d'aquí a que tinguis nòvio segurament ja no existirà la UBI.
1: Ja, 100%. Ja serà un invent de la humanitat. Oh.
0: Això és trist. Com els tatus, d'aquí 30 anys. Tu et prendràs una pastilla i el tatu se't borrarà.
1: Doncs tant de bo arribi això demà passat, perquè jo el meu tatu, tia, l'altre dia...
0: El teu tatu me deix mig centímetre.
1: Vale, però l'altre dia vaig fer una broma, perquè tinc un tatu al canell de l'esquerra, crec que és aquest, o és la dreta?
0: És la dreta.
1: La dreta, que sembla el símbol feminista, que jo a favor i tota la pesca. Però vaig fer una broma dels meus tatus i vaig dir... ja, ja, sóc una putíssima woke que va amb un signe feminista al canell dret. I de cop i volta, una de la taula aixeca el seu canell dret i tenia el símbol feminista. O sigui, el símbol de la dona. I vaig fer, ui, crec que l'he fotut fins al fondo. I no hi ha hagut way, saps?
0: I el teu era
1: way.
0: Una bomba.
1: I jo li vaig dir, bueno, no, és una bomba. Però sembla un signe de la dona. Però bueno, això sap, així sap tothom que sóc transversalment woke.
0: Que tinguis un...
1: I a l'altre costat tinc una lluna, que també és de basic white girl.
0: És de bruixa. Por las que quemaron.
1: Por las que quemaron.
0: Tan feminista.
1: Literal. Soc la més. Hola, loca.
0: La més feminista de totes. A tot això, el teu melic és el centre on orbita el món, és molt maco.
1: I hi ha una altra frase que crec que també li podem donar la raó, que és aquesta.
4: Adéu, Barcelona, la ciutat en la que no es pon mai el sol.
0: Aquesta està una mica per mi al nivell de quan Harry Styles diu Leave America,
1: sí.
0: Que tothom ho crida, passa això als concerts.
1: En sèrio? La gent ho diu?
0: Bueno, jo m'escolto molt cridar a mi.
1: Però m'ho té molt bé mare de Barcelona, eh?
0: Perdoneu pels accidents de cotxe que acabo de causar, però no.
1: No!
0: Això és perquè et pensaves que marxaries, l'has trobat a faltar.
1: I no, no, i vaig veure que...
0: M'entens?
1: No, no, no.
0: Però jo, que no veig el moment de marxar, no. Jo estic atormentada.
1: Normal.
0: No m'ho mereixo.
1: Doncs llavors, I'm sorry. Algun altre consell que li volem donar de la Lulilu? O no? O passem a la següent?
0: No, que molt bé. Que el millor que pots fer en aquesta ciutat del dimoni és marxar. I que molt bé, enamora't.
1: Perfecte.
0: Pierde.
1: Següent!
4: I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa.
1: Aquesta és Enganyar-te i el títol és força revelador perquè parla sobre com de difícil és explicar-li a la teva parella que l'has enganyat i la culpabilitat d'haver-ho fet.
0: Així d'entrada, un consell boig que se m'acudeix és, per exemple, Quim, perquè clarament és autobiogràfic això, no enganyis a la teva parella, no? Crazy, eh? Estic loca?
1: Estàs molt loca.
0: Uala, m'he passat. Em farà fora en aquesta ràdio per haver dit això. No sé, és un debat, per mi no. Oh, no,
1: ja,
0: estic molt atormentat. Faig una cançó perquè t'he posat els cuernos. Ua, doncs no me'ls cardis. A sobre ni te'n penedeixes, eh? Perdona que t'hi... Però hi ha que parts de la cançó que ell... diré una barbaritat. Li posa els cuernos a la seva nòvia, arriba a casa i es fa una paja pensant en l'altre.
1: És
0: aquest el nivell de calipel·la. És un sudapollisme que jo no havia vist mai res igual.
1: Molt bé.
0: No, no em sap greu. No, però no et sap greu.
1: L'altre dia em va sortir un TikTok d'una tia que deia poseu els motius pels quals posar els cuernos és... en plan, està malament. i un xaval va fotre allà una Bíblia sencera.
0: Està malament. Ai, ell es va sentir molt.
1: No, i ell dient... Sí, sí, jo sabia que aquell home havia posat les banyes, òbviament.
0: Ah, havia posat?
1: Sí, sí. I ell s'estava com justificant en plan... És una, des de ser la persona més egoista del planeta, no sé què, tal...
0: No, però li havien posat les banyes.
1: No, no, jo t'ho prometo per com estava escrit.
0: Que... Ell després va passar captura a la nòvia, que li havia posat les banyes, en plan, mira, que,
1: mira
0: com
1: m'empanadeixo. Arrepentida en público, a TikTok, imagina't.
0: No ho sé.
1: Jo, si tu has enganyat, ho explicaries, però...
0: No. Jo si poso els cuernos, que mai se sabrà si ho he fet o no ho he fet. No ho he fet, però mai se sabrà. Podria haver-ho fet. No se sabrà en la vida, perquè això és el que has de fer si poses els cuernos. Te calles, calles, i no ho dius. I l'altra persona no ho ha de saber mai, perquè és una faltada de respecte. I perquè dir-ho no només és ser egocèntric en el moment d'introduir el teu membre viril en la vagina d'una altra persona, o qualsevol... De... Vale, en el meu cas, vale, perquè sóc transversalment woke, però se m'ha oblidat que existeixen les gays i les lesbianes, però no només has estat egoista en aquest moment, sinó que a sobre estàs sent egoista perquè no tens els ous de guardar-t'ho i callar-te la boca, tio.
1: I passar-ho malament tu
0: ah,
1: sol.
0: Ah, no, passa-ho malament sol! L'has liat tu! Ara no m'ho vinguis a mi, perquè així tu et quedes amb la consciència tranquil·la. No es pot ser doblement egoista. Te calles o deixes de la persona.
1: Uf.
0: Jo no li diria ni que és perquè li has posat les banyes. Bueno, sí, perquè així el culpable ets tu i et pot tenir ràbia. Digues la veritat.
1: Però tu ets d'ojos que no ven, corazón que no siente, veig, eh?
0: Clar. I tu?
1: És que jo no ho sé, perquè... Tipo, no dir-ho m'assembla de molt dolent, també, perquè si t'hi fixes, tipo, les persones que posen les banyes recurrentment són les persones que no ho expliquen. Llavors, si ho s'enterés...
0: És perquè jo he posat molt les banyes.
1: No, però si s'enterés... crec que li faria menys gràcia que si li expliqués jo de cara directa i digués, mira, tu ahir la vaig liar, parda. Perdó.
0: Però no se n'entra. Uau, sembla que hagi posat els cuernos. No,
1: literal.
0: Però vull dir, penso, no.
1: Vale, vale. M'apunto, doncs.
0: Però és que jo no vull, en plan, si m'ho fan, jo no vull saber, Olga, no m'ho diguin.
1: Que potser l'altra persona sí que ho vol saber.
0: Vale, doncs pues ho parles abans. No? Comunicació!
1: Si te poso els cuernos, t'ho dic o no t'ho dic?
0: Sí.
1: Vale.
0: Vale, més?
1: Següent.
0: Va.
4: Avui hem quedat a les 4.
0: Ell li posa els cuernos i després parla de quedar amb la nòvia per deixar-la.
1: Collons.
0: Molt bé, no? El fil conductor d'aquest disco, la veritat. Pelacos de pensar en la situació. No sé.
1: Hi ha un moment de la cançó on es planteja un tema molt important i d'extrema importància, penso jo, que és on s'ha de quedar amb algú per deixar-lo. Escolteu això. I per

0: vam enamorar.
1: Aquí ens queden clares moltes coses. La primera és que és un maltractador.
2: Literal, psicòpata.
1: Un psicòpata o sociòpata de cuidado, de molt cuidado.
2: Ho ets tot, amor.
1: Ho ets tot, però en el màxim de la paraula.
2: Vinga, va, ho ets tot.
1: Crec que mai has de quedar amb algú al mateix lloc on vas tenir la primera cita. Home, o no es veu enamorar. O sigui, li estàs destruint la vida en aquella persona, però per dos. No?
2: Per mi això és de ser una persona molt cruel. Ara bé,
1: ara, en privat no, perquè llavors folleu i torneu.
2: Sí. Ha de ser un lloc públic, desconegut, però t'he de dir que a mi em costaria molt triar un lloc. On cony ho fas?
1: Jo en un bar.
2: Qualsevol.
1: Jo en un bar, bueno, mala sort, no? Tots hem vist algú trencant en un bar, o no? És que és, una, és un esdeveniment canònic.
2: Sí que és veritat. I així ets la main character un rato.
1: Jo sí que la barbaritat que vam fer jo a la meva exparella és quedar al bar on teníem cites.
2: Molt bé, doncs vosaltres també sou.
1: Però ho vam decidir els dos.
2: Ah, vale.
1: Mira, saps què pots fer? Quedeu i doneu voltes i fins que un dels dos digui, bueno, què, seguim aquí a xupar-la, no?
2: Ah, vale.
1: No?
2: I trobeu el vostre puesto random i improvisat.
1: I deixar per WhatsApp?
2: No.
1: Per trucada?
2: Tampoc.
1: Molt bé.
2: Home, és que és de pringada, no? Que vergüenza.
1: Per mi és de pringada, sí.
2: Deixar-ho per WhatsApp, vinga, va. És que sembla que sigui una gestió, com demana ara al digestòleg.
1: Sí, és una mica
2: això,
1: i tu pots fer el xat.
2: Literal.
1: Ja veieu que en el fons la Lulivan i l'Olivia Rodrigo no són tan diferents perquè els dos estan obsessionats amb els ex i els hi dedisquen discos sencers.
2: A mi m'encanta.
1: A mi jo crec que s'ha de fer més.
2: Només s'hauria de parlar de l'amor i de la mort. És l'únic que ens interessa.
1: Sí?
2: 100%.
1: Però tu parles molt del sexe.
2: Bueno, però perquè una cosa no treu l'altra.
1: Ah, o sigui, t'has enamorat de tothom amb qui has follat.
2: Segur.
1: Tira ja, tira ja. Que mentider que ets.
2: Però de follar també s'ha de parlar, però no, o sigui... Entén-me, aquests, tipus Olivia Rodrigo de l'Olivan, a mi que parlin de follar m'incomodaria.
1: A mi, en Quim de l'Olivan es fot a relatar una relació sexual i jo he de parar la cançó. Clar. Perquè a mi m'incomoda.
2: Jo agafo, entro a Spotify hackeado i borro tota la seva discografia.
1: Jo borro Spotify.
2: I tiro el mòbil al mar.
1: Sí.
2: Però, i l'Olivia Rodrigo tres quarts del mateix. Però això ho ha de fer una batllal, una toquixa, gent que ella estaven.
1: Molt bé. Dit això, què et sembla si posem...
2: Mira, una cançó que va fer Dua Lipa per manifestar en Callum Turner, per tant...
1: L'hem de cantar.
2: Agenolla't,
1: val.
2: Junta les teves mans així, en forma de pregària, i escolta-la ben fort. Training Season, som-hi.

0: Això és el Love.
1: M'he passat tota la nit parlant en un pis de la per diagonal, però se m'ha fet de dia, estic cansat i torno a

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Estàs sentint El Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a
1: LOFT.
0: Amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
2: Un minut per 4:45 de la tarda i seguim a LOFT d'ICAT. Som l'Alberto Garel
3: i la Gala Castelltor.

0: Lo guapo, eh? Va, som-hi. Ai, ja ho vam advertir, però us farem memòria, perquè aquest estiu... Bueno, memòria, i si algú té un mòbil que ens vulgui deixar, estem obertes a rebre'l, perquè aquest estiu ens ha explotat el mòbil del programa, el 667-07-61-16, de totes les consultes que ens heu fet durant les vacances.
1: Per això us estarem responent les vostres consultes avui sobre amistat. Us recordem que no som expertes en res, no som psychologists, i que, per tant, el que diem no té rigor científic.
0: Lit.
1: Els consells, pren-te'ls, bueno, agafats amb pinces, no?, que diguem.
0: Font, la de los deseos.
1: I si teniu alguna consulta sobre amistat, ja ho sabeu, 667-07-61-16.
0: Vols que comencem?
1: Sí.
0: Som-hi, doncs comença tu a llegir.
1: Va. Sento que les meves amigues de tota la vida i jo ja no tenim res en comú. Aquest any començo la uni i tinc moltes ganes de marxar del poble i anar a viure a Barcelona per fer una nova vida. Em fa pena deixar-les enrere, però és que de debò que sento que no m'aporten res.
0: Hala!
1: Facto.
0: Facto! Però on vas?
1: Tu arribes, però t'ho banco, nen, bo.
0: Me banques?
1: Sí.
0: Que maco.
1: Em pres banca.
0: Toma ja. Una cosa, a veure, que tampoc cal que les xutis del tot. Bueno... És que és aquest moment complicat, crec que és aquest moment... Segurament aquesta noia tingui 18 anys. Llavors, entenc que deu ser aquest moment complicat en el qual tothom comença a tirar ja pel seu bàndol, però tot i així, potser pots com donar-li una volta. No?
1: Jo entenc... Vale, va, vols que m'obri? Vols que em despulli?
0: Sí, va.
1: I potser te passa una mica el mateix. Ara ja no tant, perquè ara la gent de la nostra ja comença a treballar de veritat. La meva encara li queda un any i poc, però més o menys, vale?
0: Bueno, treballa.
1: Nosaltres, bueno, sí.
0: Les meves estan de la Maslow, ara.
1: Vale, doncs imagina't, encara segueix així. Nosaltres hem començat a treballar molt aviat. I tenim una rutina des de fa temps, molt aviat pel nostre temps, tenint en compte que també estudiem i que treballem. Simplancer és una broma, però estar aquí cada dia no és cap broma i tenim la responsabilitat, bla, bla, bla, i unes coses a fer, vale? Llavors, jo, els meus problemes... no són dignes d'una persona d'ara mateix 21 anys. No ho han set i quan en tenia 19 tampoc eren d'una persona de 19 anys. O sigui, la vida que jo estic visquent és d'una persona molt més gran. I això jo entenc que crec que m'ho banques, perquè ho hem parlat alguna vegada.
0: Sí, això t'ho banco. Que hi ha vegades que penso, hòstia, aquest drama no el puc parlar amb les meves
1: jo
0: amigues.
1: Jo no puc
0: perquè...
1: estar amb 19 anys pendent d'estalviar per comprar-me una casa.
0: No, clar que no.
1: Perquè és absurd. Vale, doncs jo he estat en aquest punt.
0: Vale. Vale. Això també és extrem, eh?
1: Sí. Però perquè sempre he tingut una edat que no em pertocava. Vale? Vale. Llavors, partint d'aquí, quan els meus amics m'expliquen els seus problemes, penso, i sempre faig una analogia molt dolenta que no faré avui perquè és malvada, però li estàs explicant a una persona amb un problema de veritat i greu de veritat, en banda de pagar el lloguer i pagar uns autònoms i problemes seriosos de persona de 27 anys o 30, que la teva amiga de la uni li ha dit de fer un cafè a l'altre. M'entens? I no puc empatitzar amb això, perquè aquest és un problema que jo tenia amb 15 anys. Te puc donar un consell, te puc escoltar, però quan van unes quantes, estic fins als collons.
0: Vale.
1: Perquè sobre tu no estàs entenent els meus problemes, m'entens?
0: O sigui, jo en part ho banco, però també he arribat a la conclusió que no tot s'ha de parlar amb tothom. I jo, per exemple, hi ha amigues que són per un altre tipus de d'oci o tipus, un altre tipus de consulta. Per exemple, les meves amigues, amb el tema d'amor i tot això, són boníssimes. Doncs jo sé que amb elles parlaré d'amor i no parlaré de feina o dels meus problemes, tot i que els hi puc comentar, però els hi faré d'una forma una mica més light. En canvi, un altre, tu o...
1: No, és que jo ni ho intento.
0: Tal, puc ser que hi ha problemes que dic, ara, amb aquestes persones sí que... la puedo ladrar tranquil·la, que dirien en castellà, sobretot aquests problemes.
1: Llavors, entenc que no... No crec que sí que no t'aporten res. Entenc que no hi empatitis ara mateix perquè potser esteu en moments vitals diferents. Això passa sempre i són edats on això és obligatori que passi.
0: I als 18, t'ho prometo, que quan acabes el batxillerat i comences la uni, aquell moment, aquell estiu, per mi, tothom diu que és el millor, però és el dels pitjors, perquè veus que potser tu vols, tens ganes de fer moltes coses i la gent no vol o no pot, etc. Per tant... Entenc que sigui un moment convuls pel que fa a les amistats, però no crec que unes persones que hagin estat amb tu tota la vida, ara de cop i volta, deixin d'aportar-te alguna cosa.
1: No, exacte, no, la paraula no crec que sigui aportar.
0: No.
1: Crec que és que ara no hi connectes, no hi empatitzes, això té tot el sentit del món i és així.
0: I potser et cal conèixer gent nova i afegir-la al teu grup d'amigues. És a dir, no pots
1: estar... I llavors
0: estar...
1: distingir les amistats. Clar, una no cosa que sí que s'aprèn és que hi ha amistats per tot.
0: Claro, i has de valorar, no només tindràs les teves 6 amigues tota la vida per sempre. Següent consulta. Diuen que quan t'estimes algú és normal barallar-s'hi, però amb la meva amiga no ens barallem mai. Soc massa people pleaser.
1: Depèn. Moltes vegades en una amistat s'estableixen rols, hi ha una persona que mana i l'altra que segueix, i llavors és molt fàcil que no hi hagi discussions. Si les dues teniu caràcter, us discutiu, és normal.
0: Literal, jo sóc una pringada people pleaser i no discuteixo.
1: Tu fas ghosting.
0: Jo faig ghosting, jo desaparec, sóc una tia evitativa.
1: Sí, o no ho pots dir movent el cap com si tinguessis una llarga cua de 2 metres flexeándola, perquè no és un flex.
0: Perquè no és un flex. La Julieta. Vale. Mira, una cosa, noies. Jana, productora. For the next week I want to hear a ventilador o algo, no?
1: Ah?
0: Ens podries posar un ventilador aquí, divertit, aquí davant.
1: Sobretot perquè tenim calor, però també perquè l'Alberto pugui moure la seva cueta.
0: I tu, perquè tu tens més cabells que jo. Jo tinc 4 pelos.
1: Mal pentinats.
0: Literal, és que recordem que vinc d'un tornat.
1: És la Mac 2.
0: T'anava a dir alguna cosa? No me'n recordo. Passem a la següent consulta.
1: Va, diu... La meva amiga, quan va començar a sortir amb el seu nòvio, va desaparèixer completament. Amb les amigues li van fer una intervenció i ara ha tornat a quedar amb nosaltres, però porta el nòvio. Hauríem de fer una intervenció part 2?
0: Sí. Cap mena de dubte en fer-la, de fet.
1: Sí, també.
0: Home, si ve sempre... Que vingui el nòvio de tant en tant, a mi no em sembla malament. I més si us porteu bé amb el nòvio.
1: Exacte.
0: Però ara bé, si és un muermo... I a més ve cada cop que quedeu que penses.
1: Em fa molta mandra i hi ha coses que han de quedar per a les amigues.
0: Is your fucking Sonny Angel? No. Doncs pues tira-la a la besura. A la besura.
1: A la besura.
0: A la
1: brossa. Sí, tu va, sí. S'ha de fer una intervenció per dos. Les segones partes, algunes sí que són bones.
0: Claro.
1: Mira el segon àlbum de 31 Fam, boníssim.
0: Oh, la segona de Shrek.
1: Boníssim.
0: For example. Sali!
1: Bueno, va, et toca llegir.
0: M'he follat a la crush del meu millor amic. Però a mi m'agrada d'abans, tot i que no l'he dit mai. No he fet res dolent, no? Havíem parlat fa un punyau per Instagram.
1: Sí que has fet res dolent.
0: M'he follat a la crush del meu millor amic.
1: Això és de marrana i de trujota! Truja, que ets una truja i una mala amiga! Infidel!
0: No, és un noi, és un noi.
1: Bueno, doncs el mateix en masculí. Vale? Que no me'n recordo el que he dit.
0: Sí, no és dolent. Si havien parlat
1: ets
0: abans...
1: Ets un trujot.
0: Havien parlat abans
1: un
0: i li
1: garrino.
0: Agradava d'abans...
1: Ets un garrino i s'ha acabat!
0: Segurament aquesta persona sigui accessible, és a dir, no és la Zendaya. I per tant, si ha triat a un i no a l'altre, és per alguna cosa.
1: Ets la mala de la pel·lícula. És que clar...
0: Sóc una rúbia mala.
1: Sí. Veus? I això és el charm.
0: T'ho juro. Jo últimament estic pagant un karma.
1: Jo també m'ho mereixo.
0: Estic horrorosa. Però, tia, jo no crec que sigui dolenta. Jo estic a favor de lo que ha fet.
1: De follar-se al crush del seu millor amic.
0: A veure, si només ha sigut un polvillo tontorron un dia de festa...
1: Ets la dolenta de la història.
0: Que no, sóc la dolenta, sóc...
1: Mira'm els ulls! Ets la dolenta de la història.
0: No.
1: Sí.
0: Que no!
1: Albert, sí. I li has de dir la persona que l'hagi fet al seu millor amic.
0: A més, li has de dir. Com que li has de dir? Però a veure...
1: Home!
0: No. A sobre que vam parlar fa un punyau per Instagram.
1: Sí?
0: Que no compta, les coses prescriuen.
1: What the hell? Però què és el seu crush ara? El que prescriu, molt ben dit, el que prescriu és que heu parlat fa temps per Instagram. Això és el que prescriu.
0: Per mi no prescriu.
1: Ah, no, ara no, what the hell? No ets gens valent, bro, what the fuck?
0: Que te'l torni a tirar i a xupar-la a la plaça ja. Que facin un trio, loco. No?
1: Ara, vinga, va, som-hi tots. Seguim amb les consultes. Ja veieu que avui només bons consells. Com puc deixar de ser amiga d'una amiga meva? Bueno, a veure, un moment, si ho he llegit bé. Com puc deixar de ser amiga d'una meva amiga? Sí. Bueno, sento que ja... Bueno, nois, de veritat, estem d'un pessimisme. Sento que ja no porta res a la meva vida i prefereixo que no hi sigui. En canvi, ella no para de dir-me de quedar. Què faig, loco? Això?
0: Tal qual. No, deu ser complicat.
1: Pobreta, perquè... pobreta la teva amiga, no s'ho mereix. Mira, però... ets com l'Alberto, que abandona.
0: Tu què faries? Marxar sense dir res o dir-li a l'amiga? Mira, escolta, vull que baixem el ritme de cada...
1: Això.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Joder.
1: És que jo sóc turbo woke.
0: Jo diria, ok, mañana, i no li correspondria mai més. De fet, tinc amigues que hem deixat de ser amigues així.
1: Però que paris de flexear-la d'això. És que, Albert, per què te la suda?
0: Perquè penso, si no has d'estar a la meva vida és per algun motiu.
1: No, és que les cares que poses i tot... Perquè ràdio no s'escolta, però s'hauria de veure, perquè és una faltada, però de categoria, és increïble.
0: Avui estic descarada.
1: Quan s'acabi l'Ofton faràs això?
0: Diré, ok, mañana, i marxar així. No, no diré res. Jo desapareixo, faig bombes de fum.
1: O sigui, a sobre m'ho accepto, ho esteu veient, no? Lo greu que és aquest assumpte.
0: Perquè ara jo ja poso la cara sempre.
1: Ah, vale, molt bé, segueix amb lo seu, perfecte. Què més, va?
0: Avui estic!
1: No, no, tu sabràs, tu sabràs.
0: Va. No és broma que quan la meva amiga no em treu el fotodam d'Instagram, m'enfado moltíssim. És com quan algú no et convidava al seu aniversari a P5, oi, tia?
1: Sí, perquè és de la mateixa edat enfadar-se per això de tenir 5 anys.
0: La flipo.
1: Després de dir-me aquesta barbaritat que m'has dit que puc plorar, que jo sou molt sensible.
0: Jo m'enfado,
1: Vale. Pues no. Una cosa que...
0: Deixa de posar-me els fotodams, va.
1: Pues si no faig fotodams.
0: A bestia de huevo.
1: No, és que no faig fotodam.
0: A mi, quan les meves amigues que han passat tot el juliol amb mi no m'han tret el seu fotodam de juliol, jo m'he cabrejat. Penso, falta
1: de... De veritat.
0: Home, clar.
1: Estem parlant d'una història d'Instagram.
0: No, un post d'Instagram que quedarà sempre. No, és que...
1: La t'enfada molt.
0: M'enfada moltíssim. I saps què m'enfada? Vaig anar de càmping amb dos amics meus, vale? I quan estàvem tornant, vam parar a dinar a un puesto... I de cop i volta comencem a parlar d'un tema i diu una. Sí, saps aquell, allò que vam parlar ahir? I comencen a parlar d'una conversa que jo no hi he estat. I els dic, heu tingut una conversa sense mi? En un viatge de tres? I ells en plan, sí, quan estaves a la dutxa, jo, perdona. Tia, em vaig cabrejar d'una manera.
1: Això ho
0: entenc. I m'han dit, però què et penses, que no parlem? I jo, no. Quan no hi som, les tres, tu llegeixes i tu mires el puto TikTok. Però no us cardeu a xerrar de coses transversalment woke o supertransgressors de la vostra vida i jo he d'estar cardant-me una dutxa freda a un càmping ruïnyós.
1: No, tens raó, tens raó.
0: I em va, em va saber una... No, em va fer mal al cor i els vaig dir que no vull que parlin mai més quan no hi sigui. No ho sé, jo espero que no.
1: No, esperes que...
0: Ai, jo espero que sí.
1: Espero que no, jo també espero que no.
0: Però bé, m'han dit que no podia ser la main character i que no era la...
1: Sí que pots, mira, sí que pots. Jo sé que sóc la vibra del meu grup d'amics.
0: I punt.
1: És una responsabilitat. Perdona. Quan hi sóc jo, tot és més divertit.
0: I que em fa ràbia. No t'enteres de les coses o com va això ara? Bueno, següent.
1: Vale, seguim, va.
0: Llegeix tu, eh? Tu.
1: Jo?
0: Vale. Sí, sí.
1: Us fa por que quan sigueu grans els amics no tinguin un pes tan important a la vostra vida? Els meus... Els... Vale, perdoneu, seguim, va. Us fa por que quan sigueu els grans els amics no tinguin un pes tan important a la vostra vida? Els meus pares queden amb els seus amics, però tampoc tant com jo. Això passa sempre?
0: Sí.
1: Sí? A què estàs dient sí?
0: A que deixes de quedar.
1: Però perquè tens un fill, no?
0: No ho sé. A veure, o sigui...
1: Si no, perquè deixaries de quedar, és el mateix. Però treballes, però jo... O sigui, jo quedo menys amb els meus amics perquè treballo, vale, sí.
0: Però és que a mi me posaria supertrist no veure els meus amics.
1: És que... És
0: I em fa molta
1: trist.
0: Por, això. Estic trista, de veritat.
1: No sóc la teva amiga.
0: És veritat, hem deixat de ser-ho fa 3 minuts. Vale.
1: Vale, què?
0: Jo què sé, que jo no... O sigui, a mi em fa por perquè...
1: No, però sí, que a mi m'ha afectat personalment, crec que li hauré de comentar a la meva psicòloga que l'Alberto em deixarà de parlar en el moment en què jo, en què s'acabi el lot.
0: Ets molt dura.
1: No, però és que a sobre em dius que és veritat. És que no pares de confirmar, en plan, jo faig com l'esforç que... perquè tu puguis dir no i tu...
0: Però t'he de dir, és humor. Més tranquil·la?
1: No.
0: Pitjor?
1: Sí.
0: Joder. No puc dir res.
1: Ai. Creu... Amb qui

0: per què avui estàs tan emocionat? Per què? Però què t'ha passat? T'han enviat un missatge que t'ha afectat o alguna cosa? Però si portem dues hores aquí tancades.
1: És que jo soc molt sensible.
0: Està plorant.
1: Vale, podem posar música?
0: Sí. Posem música i que se gestioni la gala.
1: No, ara renyaré l'Alberto perquè diu que em farà ghosting quan s'acabi el loft. És que veus? Segueixes dient que sí! És tan problemàtic. Posem una mica de música, ens discutim i tornem com amics, o almenys companys de feina. Vale, va, ens trobem de seguida.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Fa, família, això s'acaba.
2: Fins aquí aquest segon programa de la temporada. Recordem que aquesta setmana serà molt més tranquil·leta que la següent, perquè estem escalfant motors encara.
1: Estem escalfant motors. Què us està semblant aquests motors escalfant-se? Us agraden? No us agraden? Creieu que som divertides?
2: Està perd, boi. Ens hem, ens hem reconciliat.
1: Sí, la nostra relació sí.
2: Que maco, tio, que puto
1: sí,
2: maco.
1: Sí, preciós, de veritat, aquesta cançó de Ginestà ens ha anat molt bé pel cor.
2: Clar, deixar-se anar de la mà.
1: No m'ho recordis, vale?
2: No, perquè jo no deixo anar, jo.
1: No em deixaràs anar de la mà. Així.
2: No, agafaré. Saps que els mags tenen unes bombes de fum? Que són com sabetes que tiren i hi surt fum?
1: No, sí, tu restrega-m'ho. Restrega-m'ho a la puta cara, no m'ho mereixo, tio. Bueno, va, família, expliqueu-nos com està de tornada a la rutina el 667-07-61-16. Pensava que havia dit el meu número.
2: Mare de Déu. Com sempre, busqueu-nos a les nostres xarxes, a les xarxes d'Eva, que és @someva, que allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
1: Si us trobeu a faltar, ens podeu trobar en format podcast, a Spotify, a 3Cat i també a YouTube. Cada dia en directe, de 3 a 5. I ara...
2: Molt, molt, molt, molt...
1: Hello!
2: Adéu!

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

0: Estàs sentint el Loft.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: en el mapa. Bona tarda, ja hi tornem a ser. Com vas, estimada Aina Ostrell, a.k.a. Ainu?
1: Molt bé, Frank Llu.
0: Per cert, a l'altra banda del vidre, recordatori de nova temporada, i tenim en Dani Expósito, que és el control tècnic amb la seva destresa d'aquest programa. Cançó del dia, Balsing Matilda, de Guillem Gisbert, és fer una mica de trampetes. La cosa és que aquesta tardor estem esperant novetats de dos ex-manels. D'una banda, en Guillem Gisbert, que ja va debutar en solitari, fent ballar la mazurca amb cançons com aquesta de la Matilda. De fet, en Guillem sabem segur que és a punt de treure nou material el 4 de setembre, entretem-me.

0: ha llançat a través de les seves xarxes socials, Instagram, Twitter, aquest teaser trailer de 25 segons d'una cançó que ell mateix ha dit que publicarà el 4 de setembre i que es titularà Entretén-me.
1: De moment no el sentim cantar.
0: No.
1: No sé si tu t'imaginaves aquest estil de música.
0: Sí, sí, sí. Puja-la, puja-la, Dani. Ara que veníem de Balsing Matilda, que va ser el seu primer single, vibes relativament semblants, no? M'encaixa.
1: Sí, jo tinc la sensació que aquests acords com que ressonen ja venen de l'última tongada de Manel, fins i tot.
0: Sí, és una mena de cançó pop d'autor,
1: sí.
0: Seria en el seu cas, i hi ha aquesta pàtina com de pop electrònic, també.
1: Sí, 100%.
0: A mi sí que em porta aquesta sonoritat d'aquests 25 segons tot just cap als anys 80, et diria. No sé si potser la sonoritat d'aquest segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert ens portarà més cap allà, també.
1: Clar, és que de moment tot just en tenim 20 segons, que són, a més, d'una única cançó. Vull dir que aquesta cançó podria ser diferent de totes les altres. També li hem vist fer això, en Guillem Gisbert. Per
0: tant... Potser et falta el trilero de tota la vida, que t'ensenya la puteta cap allà i te la fot per darrere.
1: En qualsevol cas, aquest 4 de setembre, aquest divendres, tindrem més notícies d'aquest afer.
0: D'en Guillem Gisbert, d'una banda, i d'un altre ex-Manel, que us dèiem, l'Arnau Ballbé, que ja fa uns quants mesos que publicava Mentre el monstre. Saps en qui s'ha

0: De fet, aquesta mateixa cançó de l'Arnau Ballbé, ella ens va explicar quan la va treure que tot el seu disc sonarà diferent d'aquesta cançó, perquè d'entrada aquesta és parlada i, en canvi, el disc, en principi, no ho ha de ser tant.
1: Va dir que hi havia una producció i un estil gairebé per cada una de les cançons.
0: Exacte.
1: A mi aquesta sí que em porta, i molt, capa per la bona gent.
0: Sí, sí, sí,
1: l'últim disc de Manel, oi? Aquestes bases, puja-la, puja-la, Dani.
2: Fugim la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tan car.
1: En aquesta li canvies la veu, li poses la pista d'en Guillem Gisbert i et podria funcionar com a cançó de Manel 2.0.
0: Que, per cert, abans li has dit Arnau Ballbé, ex-Manel. Jo diria Arnau Ballbé, Manel, no? Tenim l'esperança que Manel tornarà en algun moment?
1: Jo ja no sé què pensar.
0: Tu creus que no?
1: A veure, si en Guillem ara treu segon disc, entenem que el girarà com a mínim el 27, segur?
0: Sí, no, no, està clar. I l'Arnau,
1: si
0: també.
1: I és que el disc de l'Arnau potser surt el 27. Llavors,
0: té pinta.
1: I si el gira el 28, és a dir, que Manel tornarà, a mi se'm comença a fondre.
0: A difuminar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, se'm comença a fondre aquesta idea a l'horitzó, eh?
0: Bé, millor que no hi pensem.
1: No hi tinc tant.
0: Perquè ens posarem tristos només començar el programa.
1: Jo no ho tinc tan clar. La bona notícia.
0: Ai.
1: Mira, és que n'hi ha dues de bones notícies.
0: Quines?
1: El got sempre mig ple.
0: A veure.
1: I sempre dues tasses de caldo.
0: Vinga, va.
1: Primer, que esperem amb candeletes novetats de dos Manels, Barrex Manels.
0: Sí.
1: I la segona, que sempre podem recórrer als seus clàssics, als seus hits.
0: Els seus himnes, m'atreviria a dir.
1: Atenció, Catalunya canta ara mateix el Nota de Veudicat, perquè en Dani ens punxa Benvolgut.
3: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: De què va el programa?
2: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. 31!
4: Això sona el perill. Primer se'n suma. Aquí sempre l'estiu. Sí. Tràgate teu i cariu.
5: La xarra. La família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Doncs a mi em sap molt greu per l'Edi i companyia, que diuen sempre és estiu, la bona gent de la 31. Potser meteorològicament sí, però no és estiu ja.
2: Anem cap aquí, cap a ser sempre estiu.
1: Quan ets a la feina, no ets a l'estiu ja.
2: No, no,
1: és l'estiu veritat. L'estiu és una mena d'estat d'ànim.
2: Tota la raó.
1: Oi que sí?
2: Sí.
1: Avui posem el focus, però, en això. En les cançons de l'estiu, i encara sou a temps, gent hàbil del país, d'enviar-nos una nota de veu. 677-50-61-53. 677-50-61-53. Ens has de dir aquí quina ha estat la teva cançó de l'estiu, que pot ser com de les noves, val, de l'última fornada, o pot ser un clàssic de tota la vida.
2: Home, clar, cadascú escolta el que escolta.
1: Nosaltres n'hem triat algunes que la gent no ens ha dit. Per exemple, Aina, com et dius? Com et dius?
2: Em dic Xavier.

0: pronòstic, la Ludwig van aconseguint per segon estiu consecutiu facturar una de les cançons de l'estiu.
1: És grossíssim, perquè tu i jo hem vist la Ludwig aquest estiu, sí? I aquesta cançó és un moment de bogeria absoluta.
0: És un fenomen, és un d'aquells moments que hi ha gent a la barra que diu: "Para, que ara torno.
1: Totalment.
0: Estava pagant, ja tornaré, perquè no em vull perdre Xavier, el tècnic de so."
1: Jo crec que el pobre Xavier aquest estiu ha tingut un elefant que l'han perseguit per tot arreu, que es pervera.
0: Que s'ha esquilat el paio, eh?
1: Sí, sí.
0: El van veure a Figueres, compartia motel amb en Xavier, el tècnic de so, en Xavier Miñarro, que és el tècnic de la Ludwig, i s'ha fotut una bona pelada per anar ben fresquet. I per què no el reconeguin tant, també?
1: Jo l'he vist amb ulleres de sol i gorra, no?
0: És veritat, però és que anava literal així.
1: Sí, sí, clar.
0: La Ludwig signant una de les cançons de l'estiu, n'hi ha d'altres. Per exemple, des del Maresme, Lliure i Tropical, sempre arriben cançons que tenen flaire d'estiu.

0: Aquesta sí que era de més fàcil bon veure. Tu saps que si els tiets publiquen una cançó entre el maig i el juliol, aquella serà una de les que més sonaran a l'estiu, segur.
1: I tant, jo l'he sentida a totes les festes majors i a tots els esdeveniments on he estat aquest estiu.
0: Jo l'he vista a tots els stories
1: també,
0: que m'han tirat a la cara des d'Instagram
1: sí, sí,
0: aquest estiu. També.
1: I enganxa moltíssim, eh?
0: Molt. I és molt aquesta cosa generacional dels 30, de taula parada, els amics, les
1: sí,
0: amigues... Era això, una mica és buscar la felicitat en les coses petites.
1: Era això.
0: Que... La tenies fàcil, aquesta barra, eh?
1: Molt fàcil.
0: El que passa que potser les coses petites no són tan petites com ens pensàvem. I acaben sent les importants, vull dir.
1: 100%, d'acord.
0: Com important és que ens enviïs una nota de veu. 677 50 61 53 i pots dir la teva. Per exemple, ho ha fet en Xavi.
2: Bona tarda, parelleta radiofònica. A veure, aquest estiu igual no ha sigut molt variat. El vam començar en Joan Dausà a Girona. La meva dona se'n va anar a veure el després a Mallorca, també. I entre això, i que un amic un dia em diu «Hòstia, has vist la nova Joan Dausà? Hòstia, s'enganxa!» I Julieta, pues, ha sigut un estiu Julieta. M'agradaria demanar alguna mica més, innovador. Però bé, va aquesta, que és un xicle enganxat a la sabata, doncs pues Julieta, ja ha sigut l'estiu Julieta. Eh? Ara la Julieta us dirà alguna cosa. Julieta!
3: Que t'has mullat la samarreta!
2: Aquí estem, treballant. Vinga, va, una abraçada molt forta. Vam estar a l'acústica també de Girona, vam anar a veure altres coses nosaltres, vam anar a veure Pastora, que ens va fer molta gràcia, la tornada. I vam anar a veure Búhos, que ja també tenim una mica el carnet, i vam anar a veure La Fúmiga, però ja se'ns feia tard, havíem fet el curset de La Fúmiga escoltant-lo al cotxe i tal, però ja se'ns feia... Ja estàvem, ja som grandets. Vinga, va, una abraçada molt forta. Adéu.

0: il·lusió que ens fa, Aina, tenir oients tan ben parits com en Xavi, que ens envia aquesta crònica de l'estiu musical.
1: M'encanta.
0: Ens ha dit tots els concerts que va veure, els festivals on va anar. A més, tenia un featuring amb la, no sé si era la seva parella, algú que estava per allà.
1: Jo entès...
0: Que ens ha fet el Julieta.
1: Jo entès que era algú que estava a la feina amb ell, no? I entenc que és una persona que es diu Julieta, o si més no, que adopta el paper de la Julieta.
0: Sí, sí que ha dit, és veritat, aquí estem treballant, sí. Ha dit en Xavi. Vaja, és un autèntic plaer fer ràdio sabent que tenim gent així a l'altra banda, i sí que és veritat, coincideixo amb en Xavi, que aquesta cançó d'Endeusar i en Mamaduixa funciona molt bé per l'estiu.
1: I s'enganxa el que no està escrit, eh?
0: Ell ha dit que era un xiclet a la sola de la sabata, literal.
1: Tot i així t'he de dir que vaig anar al concert d'en Mamaduixa aquest estiu, el vaig veure
0: a Andorra.
1: El vaig veure a Andorra a la Vella, i no la va cantar.
0: Clar, potser com que la cançó és oficialment d'en Joan Dausà, és una col·laboració, és veritat, sí. Que a vegades passa.
1: Sí, sí,
0: que hi ha
1: sí.
0: Gent que, la Julieta, per exemple, feia com el dia i la nit en els seus concerts.
1: Clar.
0: I disparava gravada
1: sí,
0: la veu d'en Montero.
1: Cadascú fa el muntatge i el setlist que vol, no? Doncs sí, sí, tot i així vaig pensar, a veure si la canta. I almenys en aquell bolo no la va cantar.
0: Aina, em pots confirmar que acabem de rebre ara mateix una nota de veu al 677 50 61 53?
1: Doncs sí, aquesta nota de veu és de l'Helena, que ens fa una petició.
2: Bona tarda, notetes. Doncs, de tornada a la feina, la meva cançó de l'estiu ha estat la cançó de roba estesa que fan amb Antònia Font, amb Calma. He revisitat bastant en roba estesa i, mira, m'he quedat amb aquesta cançó que m'ha anat venint dia rere dia i aquesta és la meva cançó de l'estiu. Bona tarda.
3: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

0: Bravo, chapeau, hats off. Dieu en la llengua que vulgueu. Gràcies a Elena per ser a l'altra banda, per enviar-nos una nota de veu al 677 50 61 53. Nota de veu en directe avui a ICAT, buscant la cançó de l'estiu, o la teva, ni que sigui cançó de l'estiu.
1: Hola, bona tarda. Per fi, nota de veu. A veure, la meva cançó de l'estiu és Sant Domingo Forever, de la Maria Jaume. Crec que, bueno, no ho sé, la veritat, potser ja va sortir abans de l'estiu, però és igual. Per mi té moltes vibes d'això d'estiu i aquesta cosa com d'oblidar-se de la rutina, de les obligacions i simplement passar-s'ho bé. Oh, m'encanta això que transmet. Vinga, bona tarda una altra vegada i que vagi molt bé.

0: San Domingo Forever, aquesta cançó tan fantàstica de la Maria Jaume featuring els Aquamans.
1: Això és una cosa molt boja que ara has agafat a la gent molt fora de context. Algun dia la recuperarem i estirarem, doncs sí, aquest fil. Li vam fer arribar a la Mary Jane, te'n recordes,
0: i
1: això?
0: I tant, li vam explicar, sí, sí.
1: A la Mary James, que és una estupenda i una de les perfectes de l'escena, i aquest estiu ho ha rebentat amb aquest tros de disc que és San Domingo Forever.
0: Tenim més notes de veu.
2: Buah, quin estiu. Saltar, ballar... Per què són tan curts? Ai, i a nivell musical, sempre diuen que les cançons de l'estiu són una merda, però jo realment aquest any he trobat una cançó que m'ha semblat superfresca, superdivertida, m'ho he passat molt bé, i tot i a la meva edat, que ja gairebé em tremola en els genolls cada vegada que algú diu m'agrada, jo dic I like it, i Escafades és un grupazo a descobrir, tenen una cançó d'estiu que realment m'agraden, m'agraden les galetes, I like it, m'agrada el cappuccino, visca l'estiu, visca Fades. M'agrada.

Albert Miralles, del Pausa, que avui hem fet el primer programa ja amb la Yolanda Sey. Espero que l'hagueu sentit. Molt bé, la Yoli és la millor. Les seves germanes també són les millors. Vaja, que escolteu el programa, que ha estat molt guapo. I res, us volia desitjar bon inici de temporada i sobretot dir-vos que el disc nostre a casa meva de l'estiu, per voluntat del meu fill gran, sobretot, ha estat, gràcies molt amable, fins aviat de la Pirts i en Pedro, és a dir, Ocdeu, grup preferidíssim de la vida, i han sonat moltes cançons en llargs trajectes en cotxe, i us dic que si voleu podeu posar Cook, que és una cançó molt guai, que juga amb el concepte de funk, com la terra, un cuc que surt del funk, però que en realitat ho escrius amb K i queda fantàstic perquè té un rotllo increïble, poca gent com Ocdeu fent coses al nostre país. Que res, que tingueu bona temporada. Us estimo. Trobaré a faltar els diners amb vosaltres.

0: Ja ens han tocat 6:15, nota de veu en directe, segon dia de la temporada. Sigueu benèvoles o benèvols si ens equivoquem. I mola perquè al dir-ho m'he equivocat. Llavors és com que tot pren sentit ja d'alguna manera.
1: Doncs sí, sigueu benèvols i benèvoles.
0: Captatio benevolentiae. Ah,
1: exactament.
0: Fem el que podem. Qui fa el que pot...
1: No està obligat a més.
0: Això és el que jo dic, exacte.
1: I a més que quan comences... O sigui, hem d'anar pujant el llistó, clar, saps? Per tant, hem de començar per baix.
0: Hem de deixar marge, sí, per la millora,
1: exacte,
0: sempre.
1: Imagina't perquè... que avui fos el millor programa de la temporada i que anés tot cap avall després.
0: Si us rebentem la primera setmana,
1: què faríem?
0: Què?
1: No, clar.
0: Ja direu, uai, ja, al principi sí que molàveu, saps?
1: Exacte.
0: Som aquí en directe a ICAT, amb en Dani Expositor a l'altra banda del vidre i fent un programa amb les vostres notes de veu, que vindria a ser una mica el que mola. 677 50 61 53. Ens dius, sisplau, quina ha estat la teva cançó de l'estiu?
2: Bona, sóc el Marc i la cançó que he escoltat més aquest estiu és Nen petit, de Mamaduixa. Jo vull fer la...

0: molt a favor de gent com en Marc, que va per la tangent i que ens tria Nen petit de Mamaduixa com la seva cançó de l'estiu. Clar que sí. A tu, Aina, ara m'ha despertat aquí el dubte amb el que canta en Mamaduixa.
1: A veure.
0: Hi ha alguna cosa que encara segueixis fent com quan eres petita?
1: Ah, sí, tant, 100%.
0: És a dir, la petita Aina treu el caparró en algun moment de la jornada?
1: Mira, per exemple, una cosa que faig, i que és absolutament absurda, però la faig des que era petita, és mastegar-ho tot molt. És a dir, jo bec aigua o un suc
0: endavant
1: o així...
0: Endavant amb l'emoció, eh? 10 de cada 10 dentistes validen el teu missatge.
1: Però és veritat, perquè a casa m'ho diuen, que em diuen, Aina, però pots parar de mastegar el suc o no sé aquestes... Però, sí, tia, coses que no s'han de mastegar, però jo les mastego.
0: Hem dinat junts moltes vegades.
1: I no t'hi has fixat?
0: No m'hi he fixat mai.
1: Doncs mira, sí, ja ho veuràs.
0: M'he fixat en el tamany dels teus tàpers, no, que això, és descomunal, i en la tristor tot sovint dels teus tàpers. El mític, per exemple, cigrons
1: de
0: amb trossos de tomàquet.
1: Encara hi ha dos ingredients aquí, eh?
0: Ja, però és la tristor.
1: Arròs sol també se n'ha portat alguna vegada.
0: Sí, sí, també s'ha vist això.
1: Doncs si faig això, o per exemple, sempre que veig una pilota l'haig de tocar una mica, saps? O sigui, fer uns tocs o fer un algo, no puc passar pel costat d'una pilota i fer veure que no hi és.
0: Mira, jo en aquesta línia canvio pilota per qualsevol objecte de la història. És a dir, jo vaig pel carrer, veig una pedra, una xapa d'una ampolla, un paper...
1: Ho xutes, eh?
0: Sí, i encara que sigui al mig de la calçada. He d'entrar un moment i pam, xutar-ho. I segur que, llavors, allò de flipar-se amb les coses, xarrupar quan menges gelat.
1: Ai, de veritat, tu mossegues el gelat?
0: No, jo xarrupo molt. Llavors a casa se'm queixen. Estem parlant de gelat com de polo, de
1: sí,
0: pal,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: O d'aquests que són de plàstic.
1: També.
0: Saps? Clar.
1: Com els flaixos vols fer tu.
0: El flaix, exacte. El vaig xarrupant com si no hi hagués demà.
1: Mare meva.
0: Som aquesta persona.
1: Sí, sí, no, és que has d'escurar bé.
0: Clar.
1: Perquè si no et queda la goteta al fons del plàstic, és que costa de treure, eh?
0: Glòria, a la canalla que vam ser un dia que encara arrosseguem en
1: doncs
0: una petita
1: sí.
0: porció del nostre ésser. Tenim més notes de veu, per cert, no hem parlat que n'hi havia una de l'Albert Miralles.
1: Ah, sí?
0: Que és el nostre company de pausa, que diu, avui hem fet el primer programa perquè ens la va enviar ahir, perquè
1: clar,
0: ahir vam fer la crida, l'Albert ens va enviar la nota, i avui ja ha fet el segon, d'acord? Per tant, us connecteu al pausa cada dia i així no us perdreu res, el fan en directe de 2 a 3, i llavors també el podeu sentir, evidentment, a la carta, a l'hora que vulgueu, 24/7, tot obert per vosaltres. Més notes, al 6, 77, 50, 61, 53. Hi ha gent que viu clavada a l'estiu del 2025.
1: A vegades hi ha èxits que duren més d'un estiu, és així?
2: Hola, Aina, hola, Frank. La meva cançó de l'estiu, tot i que és una mica obsoleta, ha estat A la fresca, de Figaflaues. M'encanta, m'encanta. Sona super, super, super bé. Me l'he posat cada dia al cotxe per no dormir-me. En fi, la millor cançó de l'estiu que hi ha hagut mai.
3: T'espero, la vida i l'esperança.

0: Moltes gràcies a l'Andy, que ens ha enviat una nota de veu confessant que la seva cançó de l'estiu 2026 és la cançó de l'estiu 2025.
1: Cap problema.
0: Que és una mica el que va passar amb la Marina Està Morena, que va ser cançó de l'estiu 2024 i també 2025 per molta gent.
1: La Marina Està Morena, que jo també l'he sentit aquest estiu, eh?
0: També, eh?
1: Arreu de Catalunya.
0: Encara sí, aguanta,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: I tant, i tant, i tant.
0: Hi ha gent que arriba tard a les coses, però arriba quan arriba.
1: Clar, no passa res, pot sortir de la cova.
0: S'han de respectar els ritmes.
1: Sí, sí, tant.
0: També s'ha de respectar a la canalla, que ens envia notes de veu, que ens agrada i molt. Sabem que no hi ha escola, que comencen la setmana que ve la gran majoria. Per tant, suposem que s'anirà incorporant tot aquest públic infantil que forma part del core, del nota de veu, perquè la canalla surt de l'escola, puja al cotxe de la seva família i llavors ens sent i ens envia notes de veu, que és el que ha fet aquesta nena tan preciosa que ens demana una cançó. També.
2: Hola, nota de veu. Doncs a mi, una cançó que sempre que l'escolto penso en l'estiu és Mediterrània, de La Fúmiga, perquè la posa molt a les festes majors i això, em recorda l'estiu.

0: Molt bé per aquesta nena demanant-nos Mediterrània de la Fúmiga. Un estiu ben especial per aquesta penya, perquè sabeu que se'n van. Diuen adeu de forma definitiva l'Artur i companyia. És l'estiu del comiat de la Fúmiga i serà la tardor del comiat d'Oques Grasses.
1: Que fort.
0: Que això ho tenim a l'horitzó, eh? Clar, és un meló que a tu tot sovint no et ve de gust obrir.
1: No em ve de gust mai.
0: Però has de començar a aprendre a deixar anar, també.
1: De moment puc viure amb la vena als ulls.
0: Deixar anar també és estimar, Aina.
1: Sí, no, clar.
0: Tu vols viure abonada a la negació.
1: 100%.
0: Ai, mira, a mi saps que m'agrada que hi hagi gent com la Clara que debuta el nota de veu. Clar, nosaltres tenim el mòbil del programa, per si t'has perdut la cosa, 677 50 61 53. Llavors, tenim els xats oberts i veiem quan algú és reincident, quan algú repeteix o quan algú ens obre per primera vegada.
1: Clar, clar.
0: I això és el que ha fet avui, 1 de setembre del 2026, la Clara.
2: Bona tarda, bonics. Jo sóc la Clara i m'agradaria molt...

0: És definitivament una de les cançons d'aquest estiu on t'has ficat aquesta nit de la Ludwig Band, que l'hem sentida cantar, mare de Déu.
1: És que la vam veure en directe amb la Ludwig a l'acústica a Figueres dissabte i jo vaig al·lucinar de com funciona aquesta cançó en directe. Allà hi havia milers i milers i milers de persones cantant-la a ple pulmó.
0: És que és tot festa. I també una cançó que jo he vist molt i molt i molt a Instagram, als stories de la gent, és la cançó de l'estiu dicat. Oh,
1: com en saps? Estàs dient que l'última que posarem de Cherry on the Cake per tancar el tema cançó de l'estiu és la nostra.
0: Exacte. Un dia qualsevol d'agost de Soc un Bohemio.
1: Endavant.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella em dona cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
3: Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo forever. Vull estar la meva copa l'aire.
0: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

Bones, nosaltres som Ulls Secs i som una banda de rock alternatiu de Mallorca. Fosca és un viatge de gairebé 7 minuts amb influències de Radiohead, Pink Floyd i Jeff Buckley. Tres etapes, tres cançons dins una que parlen de la frustració de donar-ho tot i no poder canviar el que passa al món. Davant d'aquest sentiment d'impotència, només queda el buit, la tristesa, la fosca. Però el missatge final és que, tot i sentir que la situació no avança, tot i notar que res canvia al teu voltant quan estàs donant el teu màxim, tu has de seguir lluitant. Fosca no és una cançó fàcil, no és el que acostuma a sonar avui en dia, però no està feta per agradar fàcilment. Està feta perquè t'aturis a pensar en el món que t'envolta i agafis consciència de la realitat que estem vivint avui en dia.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat amb aquesta gent que es diuen Ulls Secs i ens canten Fosca, que és una cançó que dura 6 minuts i mig.
1: Ja no es porta, però aquí a favor de les cançons llargues sempre, eh?
0: 100%.
1: Doncs ells són un trio que van començar com a grup de versions a l'institut sota el nom de Dry Ice.
0: Ah, per això la cosa d'Ulls Secs.
1: Exacte. Al cap de 5 anys van crear un repertori propi per ser el crit que neix del que tothom sent, però ningú s'atreveix a dir.
0: Boníssimes barres.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Podem repetir això, sisplau?
1: Sí. El crit que neix del que tothom sent, però que ningú s'atreveix a dir.
0: Uau.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Aspiració de per vida.
1: Ells, a més, són semifinalistes del Sona Nou d'enguany, que recordo que la final és el 23 de setembre a Plaça Catalunya.
0: Que recordo que tu hi seràs perquè presentes aquesta mena d'event.
1: Exactament, i tu també.
0: Sí, presentem la final del Sona Nou 2026.
1: I Fosca és una cançó que tenim a seguir lluitant encara que al teu voltant sembli que tot s'enfonsa.
0: Molt bé, d'una banda, doncs, Ulls Secs, i de l'altra, Vicky l'Arròs.
1: Vicky l'Arròs. L'arròs escrit com si parléssim de l'arròs del menjar, eh? O sigui, l'apòstrof, arròs.
0: Què vols dir?
1: Doncs que si es digués l'arròs de cognom...
0: Ah, l'arròs. Ah, val, ja
1: bueno, jo ho escriuria seguit, com L-A-R-R, saps?
0: L'arròs de tota la vida.
1: Clar.
0: Dijous paella, Vicky l'Arròs.
1: És així mateix. Ella és de Vallcarca, Barcelona, i ha publicat l'EP Trash Tendre. És un EP que parla de les ferides, les cures, l'amistat i la tendresa com una forma de resistència. La cançó que sentirem és No em dóna la vida. I a veure si endivines de què parla, Frank.
0: De la hiperproductivitat, del maleït fucking capitalisme.
1: Exacte, del ritme frenètic que portem tots plegats.
0: O del turbocapitalisme, fins i tot. Molt fan d'aquesta expressió. Sí. No n'hi ha prou amb el capitalisme, que s'ha de subratllar el turbocapitalisme.
1: I també fa referència a cuidar les amistats, que al final és el que dèiem, eh? Les petites coses, el dia a dia, és el que importa.
0: És el que dèiem, eh?
1: És el que dèiem.
0: M'ha encantat aquest final. Doncs amb Vicky l'Arròs rematem la primera hora del Nota de Veu i de seguida la segona, perquè si fóssim un programa d'una hora, ara acabaríem.
1: Però no.
0: Però algú va decidir que el programa eren dues hores, llavors ara som tot just a la meitat. Ens
1: Exacte.
0: En queda un altre.
2: Hola, sóc Vicky l'Arròs, acabo de treure Trash Tendre, un EP que parla del procés de curació de les ferides a través de l'amor de les amistats. No em dóna la vida és una cançó que reflexiona sobre el ritme frenètic que portem avui dia. Aquesta hiperproductivitat que no ens deixa ni respirar, ni parar, ni veure les nostres amigues. Estem cansades, però bé. Espero que ho gaudiu.

0: Jo també trobo a faltar molt. Tinc ganes de que es passi aquesta temporada així tan a tope.
1: Entre la carrera, el trabajo y todo, yo no sé cómo llegas a todo.
2: Guapi, no, que va, que t'ho hagués passat si ho hagués fet. És que vam donar la vida, tio, em sabreu.
3: Tu pots creure que no he estat ni un dia més de 2 hores seguides a casa? No, me faltan hores, o sea, me faltan hores, no, no quiero más hores, perquè ja les que tinc ja estan bé.
4: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Ho tenim tot a punt, estem ready. A l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic. I aquí, al meu costat, calçant-se les seves ulleres de mirar-se l'actualitat, ni més ni menys que l'Aina Austrell.
5: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi que s'ha produït fa una hora en una granja de Torrefeta i Forejacs, a la Segarra. Hi ha una persona atesa pel sistema d'emergències mèdiques i crema completament una nau oberta plena de bales de palla. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïdes a la calor. Els caps catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. I 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Franc Lluís Giró i jo mateixa.
4: Perquè en Noteta, en Sergi Ruiz, ni és ni se l'espera. Deu estar corrent pels carrers de Barcelona, perquè ell és un runner de cap a peus.
5: Tant que corre, ben aviat haurà de fer maratons sense parar,
4: Per què creus que es deu estar entrenant ara, que no ens pugui ni fer el butlletí cultural?
5: No ho sé. La cursa... Potser curses de festa major.
4: La cursa de la Mercè.
5: Ah, també, clar.
4: Oi que sí?
5: Sí.
4: Clar.
5: Fixa't.
4: Com a mínim que la guanyi. Com a mínim un top 10 li demanaria per saltar-se cada tarda el butlletí.
5: Doncs sí.
4: Tranquil, Noteta, tu entrena, que ja ho fem nosaltres. Us expliquem que Tarragona es convertirà a partir de demà en la capital de les noves dramatúrgies. Tot plegat perquè arrenca el FIT.
5: El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que arriba a la 13a edició. L'espectacle inaugural serà Bomba Va, el nou show de varietats de la cupletista i neovedet Glòria Rivera.
4: Moment ara per agafar l'agenda de concerts. Aquest vespre, avui mateix, a Terra, a Barcelona, l'artista més escoltat del món a Spotify. Parlem de The Weeknd.
5: El canadenc té més de 111 milions d'oients mensuals a Spotify i manté el rècord de més oients mensuals durant més de 2 anys. I aquest vespre The Weeknd torna a actuar a Barcelona a l'Estadi Olímpic 3 anys després i, al tanto, que encara hi ha entrades disponibles.
4: Això no passa mai.
5: No.
4: És a dir, tu vols anar a veure The Weeknd avui a la nit i encara pots comprar-te entrades a les 6 de la tarda.
5: Afanya't, que si no demà tot seran stories d'altra gent que ja ha dit o no i tot seran plors.
4: I estaràs bramant al sofà de casa teva. I avui, per tancar, us recordem que també torna a la capital catalana, a Barcelona, un dels grans noms de la cançó cubana.
5: Silvio Rodríguez torna a Barcelona i ho fa per una ocasió ben especial. El cantautor cubà celebra més de 50 anys de trajectòria i aquest dimarts arrencarà gira al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre.

0: Josep Maria.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Perquè som la millor
1: gent del planeta. Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.

0: Segona hora del Nota de Veu Dicat. Som en directe des de l'estudi 2 al vell mig de la Diagonal de Barcelona, a l'avinguda Diagonal 614. Estudis Dicat, Catalunya Ràdio. Podeu venir, si no us ho creieu, a treure aquí el caparró i ens saludeu a través del vidre.
1: De fet, se'ns veu, eh? És a dir, des del carrer ens pots veure.
0: Se'ns veu, eh?
1: M'ha encantat. No, però és veritat. Sí, clar. Que nosaltres veiem des de dins a la gent de fora i al revés també.
0: Mira, ara mateix aquí a la vorera surt un company que és l'Enric, que és del Departament Tècnic, l'Enric Vidal, que deu plegar ara aquesta hora a les 6 i surt de treballar. I a casa agrairan aquesta informació, ara que sàpiguen que l'Enric surt de la ràdio.
1: Tot a lloc.
0: Una conversa tot estranya entre dos paios aquí. Veus com... És com que van...
1: Sí, que ens els estem mirant tots dos, que ara tots dos ens miren a nosaltres.
0: Perquè s'han adonat que ens els miràvem, coses d'aquelles. A veure, l'Empordà, de Sopa de Cabra, Catalunya Canta, és una cançó de karaoke hip indiscutible i és una de les cançons que va sonar, evidentment,
1: home,
0: a Figueres.
1: T'imagines? Tot el concert esperant l'Empordà i no el fan.
0: Clar, a més que Figueres és la capital de l'Empordà.
1: Clar, és que... Va ser un momentarro descomunal.
0: Aquesta cançó tenia allà un sentit especial. Nosaltres hi vam ser, vam fer en directe el concert de Sopa de Cabra i com que érem allà i hi havia molts grups i molts artistes i ens agrada quan anem d'excursió agafar un micròfon, doncs vam recollir bones decles, bona mandanga que procedim tot seguit a compartir amb la gent.
1: És com fer un cop d'ull dins dels backstage,
0: wow.
1: Saps?
0: És a dir, com que bé que ho vens.
1: Fes safreig.
0: Voleu entrar als backstage de l'escena musical catalana? Doncs pareu bé l'orella, que ens hi vam trobar, per exemple, a Dan Peralbo i el Comboi, els Pedrolos, a l'acústica de Figueres.

0: amb en Dan per algo i el comboi, els Dampes de tota la vida, la llegenda viva de Torelló, que porta un estiu de molta tralla, molta metja aquí.
1: I ara fa dues setmanes que no toquem, tio.
0: Us ho esteu fent a sobre.
1: Sí, i de fet, o sigui, ha passat una cosa molt, molt heavy, que en plan és molt poc professional, però que ho direm, no passa res. I és que, ui, perdó, fa dues setmanes, se sent, no? Fa dues setmanes vaig trencar cordes de guitarra. I no me'n recordava, sí.
0: No! Atenció, s'acaba d'obrir la funda a Figueres i s'ha vist que no hi ha les cordes?
1: Sí, s'ha obert la funda i pues, la guitarra estava fatal, sense cordes, tal, i faltaven dues cordes. I llavors, en plan, em van comprar, però van quedar a furgo, de lloguer. I la furgo també se'm va anar pues, a l'empresa, total, cordes perdudes, i jo no me'n recordava d'això. I ara, pues, estava, hem obert la guitarra, no sé què, i dic, hòstia puta, i sort que els Ludwigs ens han deixat les cordes, perquè, sí, sí, si no, no hagués pogut tocar avui, em sembla, eh?
0: Tot i així, no deu ser el més bèstia que els hi ha passat aquest estiu en aquesta penya.
2: Explica'ns una mica, Dan, alguna cosa d'aquest estiu.
0: Volem safreig del bo, és a dir, no, vaig perdre dues cordes de la guitarra, això no ens porta gaire clickbait, saps? Necessitem que la penya cliqui allà com a boja.
1: Hòstia, què ha passat aquest estiu? Bueno, hi ha una cosa molt interessant, que soc 100%... Soc, una cosa, diuen,
0: ai, ai, ai.
1: Coses interessants d'aquest estiu. Pues que soc 100% top mundial d'un joc de mòbil, ara mateix. Sí, sí. Es diu Playas. Jo crec que és el més, i en Jimmy no és el 100%, està molt lluny, de fet, en Jimmy.
0: És el que estava jugant en Jimmy quan hem arribat.
2: Sí. Quin és el Playas? És aquest que heu de jugar tots alhora en un mateix joc i cada dia guanya un?
1: Sí, exacte.
2: I avui de què anava el joc?
1: Avui era, s'ensenien unes, com uns botons i els havies de pitxar. Sabeu com aquell joc de fira? El topo, d'anar cardant hòsties quan sortien d'això. Doncs pues avui era això. I soc 5% mundial. Sí, de bo, eh?
2: 5% mundial, és una burrada.
0: Sí, perquè quanta penya deu jugar-hi, això? Milions de persones, fijo.
2: Jo mateixa, per exemple.
0: Sí, t'ho juro, eh? No ets 5, no ets 5%. No, oh! Ara mateix, del telèfon mòbil a banda de jugar i rebentar-ho amb el 5% aquest top mundial, quin és el grup de WhatsApp que tens més actiu? Qui hi ha dintre i com es diu el grup?
1: Home, jo crec que Bon Gènere és el grup dels quatre de sempre i xerrem molt, som molt passats i ens enviem fotos de vacances, ens expliquem... Bueno, no hem xerrat tant aquest estiu, eh? Aquest estiu estem una mica desconnectats.
0: Però si us veieu gairebé cada dia.
1: Exacte, exacte. I de fet, quan ens hem vist avui, és com, hòstia puta, portàvem molts dies sense veure'ns. I... dues setmanes. Però bé, bé, és el grup, per excel·lència. Bon Gènere.
0: D'on ve el nom de Bon Gènere?
1: Aquí està, molt bé.
0: Era la pregunta, tio. Tu, ja l'estaves preparant, eh?
1: És que nosaltres ens havien de dir Cosa Fina SL, l'empresa.
0: Com l'EP.
1: Com l'EP. I no ens van deixar. No ens van deixar perquè deien Cosa Fina... que sé, no ho sé. No,
0: o sigui, ja estava agafat el nom o què?
1: No estava agafat. Simplement que ho van interpretar potser una mica malament, no ho sé. I van intentar-ho fer-ho amb dues N's, diferent, i no va colar. I al final van dir, pues, bueno, Bon Gènere. És més o menys això.
0: I Bon Gènere sí que va colar.
1: Bon Gènere va colar, sí, sí, sí. I amb un, Bon Gènere. I és l'empresa de l'Emperador del Comboi. Sí, sí.
0: De top 5% mundial del joc aquest, guai, jo crec que també comences a ser top, com a mínim a Catalunya, de grup que està deixant ja moltes cançons allà que tothom canta. Ho heu notat? Un upgrade aquest estiu de la gent ve més als concerts i ja se sap molt les cançons.
1: Home, aquest estiu ha canviat molt i és molt xulo perquè, hòstia, anem a qualsevol lloc i de penya. I això abans no passava, però abans vull dir l'estiu passat. I és molt guai perquè a cap de fi, hòstia, fer cançons a casa teu o al local d'assaig i que la penya les canti i que vinguin a veure i comprin samarretes és molt guai, ho valorem molt, perquè també hem crescut molt a poc, llavors que hem anat veient tots els passos i cada gent que ha vingut i no sé què, no sé què, i crec que és molt guai perquè en plan en qualsevol concert, per poca gent que hi hagi, fas fans i arrastres a més gent, llavors com nosaltres sempre prenem els concerts tots com amb molta importància i el d'avui és un regal, serà molt xulo.
2: I com pinta el vostre curs ara que comencem?
1: Doncs, sí.
0: Aquest somriure és de... ja tenim 300 cançons preparades perquè aquesta gent s'ho fa a sobre. I tenen com una mena d'histèria creativa.
1: Sí, sí. O sigui, ara mateix estem a setembre, acabem la gira, i ja tenim stage pel següent disco, tenim vora 30 i pico cançons i...
2: Però, en un disco no n'hi cap amb 30 i pico.
1: No, però aquestes 30 i pico potser un 5% són bones. I sí, sí, ganes hi ha de noves cançons. Tenim moltes idees, moltes, moltes. Però ara no crec que pugui dir, crec. Però hi ha moltes idees.
0: I de tancament de gira, hi haurà algun dia que us faci especial il·lusió? Algun lloc que ja ens hàgim de... un dia que ens hàgim de marcar ja en el calendari?
2: Dates, volem dates.
0: Clar, i llocs.
1: farem un rasmatàs, que això sabem.
0: Uau!
1: Sí, l'1, farem el rasmatàs 1, i el 29 de gener, diria. 29 de gener, nens, el rasmatàs? 29 de gener. I farem el rasmatàs 1, i bueno, ja en com va. Les entrades estan a la venda, no sé, està guai, està guai. Bueno, y luego también nos iremos a Madrid. Luego haremos...
0: ¡Míralo, él!
1: Haremos el enero en Cataluña, capital, no sé qué, y luego nos iremos a Madrid. Però això serà un altre pas.
0: Dan Peralbo i el Junte, no? No seria... El Convoy sona muy catalán, el Junte, por ejemplo.
1: No, el Convoy és en castellano, también.
0: ¿También?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu tens una pinta de gastar un castellà, nen. Ja ho vas dir, més a més. A la Renaixença, me'n peio, vas explicar a la profe de castellà que fèieu classes en català, em sembla.
1: I hi ha, exacte, la nostra profe, la Carme Carbonell, s'aclama aquest nom.
0: Profe de castellà, Carme Carbonell.
2: Personatge de plats bruts, eh?
0: 100%.
1: I feia mitja jornada només de professora. I l'altra mitja jornada era pagesa. Tenia cabres i ovelles i venia sempre amb unes pintes, clar, perquè venia del tros, del camp. I venia a fer classes de castellà, que no tenia ni idea. I venia allà, pues, del camp, tot bruta, pues, amb coses, i era, hòstia, era el millor, tio. I la vaig veure l'altre dia. Sí, la vaig veure, és una dona molt gran, i em va dir... Em vas fer molt famosa per allà a Sant Pere Torelló. No sé pas què deies de mi, no sé què. I diu, bueno, molt bé, molt maca.
2: Us l'hauríeu d'endur a Madrid, el dia del bolo.
1: Sí, això, pobre, sí. No surt de Sant Pere Torelló, ja.

0: Tinc un bitllet per tu, jo sé a Gondurà. Dues barres boníssimes d'andant per l'albo i el comboi. Primera, tots volem ser Carme Carbonell.
1: Oh, 100%.
0: No?
1: És el somni de vida perfecte.
0: Professora de castellà a mitja jornada fent les classes en català.
1: I després...
0: L'altra mitja jornada te la passes al camp amb les cabres.
1: M'encanta. Espectacular.
0: Aina, què vols ser de gran?
1: No, jo, Carme Carbonell.
0: Sí.
1: Que m'expliqui la fórmula de l'èxit.
0: Per tant, si demano... Aina, com et dius?
1: No, Carme.
0: Ja
1: Carme
0: no
1: Carbonell.
0: Xavier.
1: No, ja no.
0: Carme Carbonell, de sobte.
1: No, perquè a més en Xavier s'ha fet un tip de treballar aquest estiu.
0: Han vingut dues noies a saludar-nos?
1: Sí, correcte.
0: Pot ser que tu has dit fa una estona que vingui la gent que se'ns veu des del carrer?
1: Podria ser.
0: Mira, devien ser aquestes noies que ens sentien i ara venen aquí a veure com són els seus ídols radiofònics.
1: Saps què hem de fer? Hem de preparar un cartell amb el número de telèfon del nota de veu, de manera que la gent que ens veu des de fora ens pugui fer una nota de veu.
0: Tanta habilitat m'aclapara. Va, jo vaig molt més a poc pensant les coses. La segona barra que us deia d'andant, 29 de gener, Sala Rasmatàs de Barcelona. Això és molt gros, eh?
1: Wow.
0: Això és big deal, és a dir, és omplir la sala de concerts més grossa de la capital de Catalunya, que és el que tenen entre cella i cella Dan Peralbo i el Comboi. Mira, jo et diria que com que ho faran el 29 de gener,
1: sí.
0: Si vols el 29 d'octubre, el 29 d'octubre podem fer programa especial Nota de Veu. Falten 3 mesos pels rasmatàs de Dan Peralbo i el Comboi i els Pedrolos i els Dampes.
1: Mira, el 29 de gener cauen divendres.
0: Clar, boníssima data.
1: Sí, que és un dia increïble, eh?
0: Dia important, eh? A l'Apolo. Ja era ple com un ou de gom a gom. Va ser guapíssim. No em vull ni imaginar aquesta penya rebentant-ho tot a rasmatàs.
1: Dia de l'aniversari de la Juliana Canet, per
0: 29
1: cert.
0: De gener?
1: Sí, calla... de la cosina d'Andan.
0: Calla que no hi sigui.
1: Segur.
0: La Juliana.
1: Podria molt bé ser.
0: I la cosina d'Andan també.
1: L'Aina, que té una cançó.
0: L'Aina, la cosina, no la presentadora. Vinga, va, anem amb més gent que ens vam trobar al Festival Acústica de Figueres aquest cap de setmana. Per exemple, és rabiosament jove, és rabiosament guapo, és rabiosament talentós. I veu estrelles de tot arreu.
1: El cel les veu.
0: A tot arreu.
1: Ah, d'acord.
0: 24/7 estrelles al seu horitzó.
1: Ell és en Max Navarro, que també el teníem ben a punt d'un concert a l'Acústica de Figueres.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: plau, deixa'm fer la primera pregunta en Max Navarro.
1: Va, a veure.
0: A veure, la cosa és, el concert d'avui seu a l'acústica, dues opcions. O ens farà veure les estrelles, o serà un concert inigualable. Amb quina et quedes?
1: Home, totes dues, no?
0: No. Home, escoja sí. Solo una, senyorita.
1: T'he de dir que inigualable se m'ha enganxat una barbaritat. Quan he aconseguit superar estrelles, perquè
0: sé
1: que el programa l'hem posat al que no està escrit i enganxa moltíssim.
0: Tenim separador, estrelles, el nota de veu dicat, també.
1: Exacte, però després inigualable enganxa el que no està escrit, eh? A tu et passa, Max, que surts del concert i no pots parar de cantar-la?
2: Ah, no, absolutament. Jo, és que a mi em passa quan estic tornant a cap a casa, que em venen les melodies i tot. Però bueno, a la pregunta que us feia vosaltres també entre vosaltres, jo us diria que el concert serà de pel·lícula.
1: Això és una indirecta d'alguna altra cançó?
2: No ho sé, no ho sé.
0: Veure, per la cara que fa, gent, feu-nos confiança. Ens està fent un gest de que aquí hi haurà mandanga ben aviat.
2: Estem en confiança, no?
0: De pel·lícula, clar que sí. Ets a casa.
2: I tant, em sento com a casa, la veritat. És molt guai veure't ja la gent a la prova de so, també animada, amb ganes de passar-s'ho bé. I bé, sí, estic molt content de la tornada de les vacances, també.
1: Has tingut molta feina aquest estiu?
2: Doncs déu-n'hi-do, eh? Se m'ha girat feina. Teníem primer la gira d'Operació Triunfo, que per tot Espanya, que això també feia molta il·lusió, però ja estava com bastant clar que s'anava a fer. I després han anat sortint alguns encàrrecs molt interessants com a autor, que això em fa molta il·lusió, i sobretot doncs, encarat en treure un proper single que ho rebenti, però sobretot que em senti orgullós i que ho pugui defensar al 100% jo i el meu equip.
1: Per tant, els fans de Max Navarro, quines dates han de tenir l'agenda? És a dir, què passarà aquest curs?
2: Ai, no ho sé, jo crec que poden esperar doncs, la presentació...
0: Espera, que donaré context. Ell té una persona del seu equip, en Xavi Canet, que també és com de la família, el nota de veu, que treballa a un 98, a la teva discogràfica, i en Max se'l va mirant del pal. Puc dir això o no ho puc dir?
2: És que encara m'estic acostumant a aquesta feina.
0: No vols que et toquin el crostó després, eh?
2: Exacte, és que me la jugo, perquè si fos per mi us ho explicaria tot, però clar, tinc aquí en Mike, que de Clippers, i en Xavi del 98, que són les dues discogràfiques amb les que estem també fent manatjament, i és com que estic pendent de que tot estigui
0: ok. Tu tira.
2: Mireu,
0: molt millor, demana perdó que no demana permís.
2: No, vinga, va, som-hi. Jo us dic que la gent podrà tenir un consol ara que torna a la rutina, a la feina, a l'escola, i aviat tindrà una cosa que els animarà moltíssim i els traurà d'aquesta cosa de l'ensupiment de la rutina. Que no es preocupin.
0: La gent espera la cançó i també t'espera tu, perquè l'Aina i jo érem ara fa una estona en aquestes proves de so que deies, i es nota la gent amb ganes d'acostar-se a l'escenari, de veure't, de parlar amb tu. Fa la sensació que la gent et rep com amb molta estima, tio.
2: Això és molt maco. No t'ho sé explicar,
0: però
2: per
0: tu,
2: mi.
0: Tu notes
2: jo no m'acostumo. Sí, ho noto. Però és molt guai perquè, a més, he sentit molt de respecte, també. És a dir, jo què sé, estic al carrer i veu una persona que potser em reconeix i em vol saludar, però sempre ho rebo amb molta educació i que no he sentit com aquesta pressió de la gent que potser s'agobia o... No sé, estic content. Vull dir, estic vivint el que jo somiava que podria arribar a viure.
1: I quan tindrem disc de Max Navarro?
0: No la prenguis.
1: No, escolta'm, la meva feina és fer...
0: Exacte. La periodista incisiva.
1: Tu i jo, Frank, hem de fer el periodisme, que és la nostra
2: és
1: feina.
2: Us esteu portant molt bé. Però, mireu, jo... puc dir que el disc que estic fent, o el treball que estic fent, serà d'autor, és a dir, que seran composicions meves, i que a mi no m'importa si en surten 8 cançons o si en surten 12. A mi el que m'importa és que el que surti sigui el millor resultat possible. O sigui, nosaltres anem a aspirar a l'excel·lència, sempre. Llavors no et sé dir si serà EP o disc. Això dependrà de lo bé que ho faci, suposo.
1: Però estem parlant de 2027. És així?
0: No s'ha acabat de mullar.
1: A veure
0: si es mulla amb l'última.
2: Anem veient.
0: Que és el safareig, d'acord? Ens imaginem el telèfon mòbil d'en Max Navarro. Volem saber quin és, a dia d'avui, el grup de WhatsApp que tens més actiu, d'aquells que no para cada cop que mires hi ha 123 missatges. Sí. Com es diu aquest grup i qui hi ha?
2: Vale. N'hi ha dos. El del grup dels companys del programa d'Operació Triunfo, que crec que és es diu La Fàbrica? Es diu? És que van posar un nom en clau per quan, quan no havíem entrat, per no sé que algú ens mirés el mòbil i posés OT 2025, saps? Que no s'entenés ningú.
0: I
2: es va quedar. I després un que tinc amb els meus companys del Conservatori de l'Institut del Teatre, que els envio un petonet des d'aquí, que el grup es diu Cuques Idiotes. I la història és massa llarga com per explicar-la. O sigui que... Però sí, no callen.
0: Un dia el convidem al Nota de Veu i se'ns explica la història de Cuques Idiotes.
2: És forta, eh?
0: Llavors tindrem temps i llavors no hi haurà excuses.
2: Tinc ganes, eh? Tinc ganes de venir. M'heu caigut molt bé.
0: Ai, que bé, doncs tu també.
2: Que guai.

0: Ens han tocat 6:45, Aicat, nota de veu en directe a l'altra banda del vidre. I tenim en Dani Expósito i cantant en Max Navarro. O com m'agrada dir-ne a mi, el meu amic Max. Ens vam conèixer aquest dissabte a Figueres i ja som...
1: Ja està, inseparables.
0: Som bastant besties. Ja.
1: Sí, sí.
0: Ah, ens vam fer molt col·legues.
1: I tant, és molt maco en Max.
0: Perdona, ens va dir a l'entrevista davant del micròfon m'esteu caient molt bé o m'heu caigut molt bé o alguna cosa així.
1: I ens va prometre que quan tregui disc, que en principi serà aquest 2027...
0: Perquè això li vas treure tu fent de periodista incisiva.
1: Exactament. Doncs després de fer el periodisme i saber que el 2027 tindrà disc en Max Navarro, ens va prometre que passaria per aquí l'estudi dedicat a xerrar una estoneta amb nosaltres i comentar les cançons.
0: De fet, avui has seguit fent el periodisme, que no pots deixar de fer-ho.
1: No, mai.
0: Val, és la teva manera de viure. I has estat pipejant a l'Instagram d'en Max, que m'has dit que ha penjat alguna història.
1: He fet el tafaner i he vist que ara mateix en Max, avui mateix, ha estat unes quantes hores a Can Medus Studio.
0: Fas una mica de por. Controlant els horaris de la gent, el que fa, on van... Però vaja, és això de les xarxes.
1: Sí, no,
0: sí, sí. Si hem de jugar aquest joc, juguem-hi.
1: Doncs amb en Roger Rodés, produint una cançó que t'he de dir que, clar, és una story d'Instagram que sents les coses d'aquella manera, però que m'ha semblat...
0: Ui. A veure, què has tret tu d'aquest story?
1: M'ha semblat que cantava en anglès.
0: Amb dos estudis que són els d'en Manu Guix.
1: Sí.
0: Que trobo que fa molt en Manu Guix, no?, per en Max.
1: Oh, 100%.
0: Bastant...
1: És que... Bueno, no sé si tu penses el mateix, però per mi en Max fa una música que podria ser també com de musical, saps?
0: Sí, i tant.
1: I el Manu Guix, això, ho té molt per mà.
0: I mola molt que aquest artista hagi sortit d'Operación Triunfo, hagi girat per tot Espanya aquest estiu amb els seus companys i companyes de l'Acadèmia,
1: sí,
0: i hagi tret 2 singles i els 2 en català.
1: I tant, molt a favor.
0: Diu molt d'ell. De fet, es va fer com viral quan era a l'Acadèmia, oi que sí? Per un discurs defensant la seva llengua i això.
1: Exacte, sí. Es va fer viral un tall que va córrer molt per xarxes on ell comentava que... Perquè parlaven del fet de si et demanen el català a l'hora d'optar una feina a Catalunya o a Balears o així.
0: Clar, hi havia gent que era d'altres bandes de l'estat espanyol.
1: És doncs... que dic Balears precisament perquè juraria que hi havia un nano que també era de les Illes.
0: Que sempre com arrufen el nas, i en Max explicava molt bé perquè és necessari que una persona que opta segons quina feina a Catalunya tingui un cert domini de la llengua catalana.
1: Exacte, sí. No recordo ben bé com anava la conversa, però venien a dir que si tu estàs com de cara al públic, doncs que la persona que ve, no, al teu negoci o on sigui, que ha de poder parlar amb tu en català, no? I que, per tant, doncs, que era important que la persona que estigués a l'altra banda també el parlés.
0: Clar, i català en Max Navarro, que ens va caure molt bé, per això li seguirem la pista. L'Aina ja sap que traurà disc, el seu debut, el seu primer àlbum, l'any 2027.
1: Ah, exacte.
0: Ho explicarem aquí, a casa teva, al Nota de Veu d'Aicat.
2: De 5 a 7, Aicat, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Telèfon del programa 677 50 61 53.

0: I per què pungem a la Muixca, t'estaràs demanant? Doncs perquè hem fet comptes dels nostres. Falten 15 dies pel Festival B, el que seria...
1: Jo penso...
0: A veure. Has sentit per aquí en David Carabent?
2: Sí, David Carabent.
0: No penso tornar a veure mai més.
2: Sempre va bé recordar-ho.
0: Val, exacte. És important com a mantra, no?
2: Sí, sí,
0: de bon
2: sí.
0: propòsit d'inici de curs. Doncs que falten 15 dies pel B Festival, el cara B de tota la vida. Serà del 17 al 19 de setembre al Parc del Fòrum de Barcelona. I com que allà hi ha la Muixca, tu, Aina, has estat insistint a la redacció, obrim amb la Muixca, punxem a la Muixquinya, que tinc moltes ganes de sentir-la i de dir-ne coses.
2: És que n'hem de dir moltes coses. D'entrada, que aquest concert del Cara B és l'únic concert en principi previst per aquest any. No ho oblidem. També va dir que tindria una època...
0: Era l'any de l'aturada.
2: Ah, exacte.
0: Que al final no ha estat tan poc activa com era previsible.
2: Mira, ara estava fent el tafaner a Spotify, el seu Spotify.
0: És a dir, estaves fent...
2: El periodisme.
0: Gràcies.
2: I he vist quantes sí. col·laboracions ha fet aquest 2026, l'any on representa que no feia res.
0: Atenció, què representa per la Muixca estar aturada?
2: Doncs mira, en compto. Una, dues, tres, quatre, cinc... 6.
0: No tenim el mateix concepte d'estar aturat a la vida,
2: Tenint en compte que estem a setembre, vol dir que pràcticament és una col·laboració al mes,
0: És així.
2: La Muixca és una persona altament productiva.
0: Sí, a més ara em canvi d'imatge, oi que sí, que fa temps que ha canviat ara la imatge, i jo l'he vista en alguna story, joreria, en alguna mena de contingut digital, preparant ja nova teca.
2: Sí, se l'ha vista a l'estudi.
0: Oi que sí?
2: Sí. Clar. No pot parar, és increïble.
0: Que, imagina't si la Muixca ja és de portar el ritme alt i fer moltes coses, quan s'atura, és com que pot programar, s'hi pot abocar més, i segur que tindrà moltes ganes de fer un comeback ben amunt.
2: També és veritat que tu i jo, parlant amb artistes, per exemple, aquest cap de setmana a l'Acústica de Figueres, parlàvem amb en Quim Carandell, que ens deia també que a vegades, per ser creatiu, fa falta un moment d'avorrir-te, no? Com de tenir temps mort i que et vinguin idees al cap i tal. Per tant, jo crec que l'aturada de la Muixca també va una miqueta per aquí, que
0: I
2: és una
0: Quim...
2: mica una frenada per després créixer molt.
0: Te'n recordes que en Quim també ens deia que ja compten a l'escena amb la tornada de la Muixca?
2: Sí, tant, 100%.
0: És un epígraf, això.
2: Home,
0: és un concepte, és un tema.
2: És que l'estem esperant amb moltes ganes. De fet, jo crec que el cara bé, per què no, la Muixca podria donar alguna notícia, ja sigui de disc o ja sigui d'algun altre bolo o d'alguna idea dels seus projectes futurs, no sé.
0: Estic amb tu, veig més notícia que no tan estrena, per exemple.
2: No, clar, jo també ho crec.
0: Que seria massa d'hora, segurament.
2: A no ser que vulgui provar com li funciona alguna cançó.
0: I tu creus que en aquests 15 dies que falten pel B, pel Festival B, podria caure un single? O seria too much, ja, això?
2: No ho sé, podria ser perquè és la Muixca i és imprevisible, però no sé si ho faria pensant en el cara B. Saps?
0: Ja.
2: Vull dir que potser el treu perquè li ve de gust o perquè el té... i li ve de gust estrenar-lo, però no sé si ho fa pensant en el concert, concretament.
0: O fa molt per ella, també, estrenar una cançó allà en directe i penjar-la automàticament a tot arreu.
2: Sí, també.
0: No? La faig a l'escenari, la canto per primera vegada davant del meu públic i de la gent que hi hagi al festival, i ja la penjo i la faig córrer com la pólvora.
2: Podria ser, sí.
0: Doncs al Nota de Veu avui teníem ganes de posar la lupa en el cartell del Cara B del festival que es fa del 17 al 19 de setembre al Parc del Fòrum de Barcelona, que no ens perdrem la cita, que m'imagino que la gent del Loft tampoc se la perdrà.
2: Cada any hi van,
0: Sí, són molt del Festival B. I en el cartell hi ha coses que ens agraden i molt. Per exemple, grup, què et diria jo? Grup insigne del Nota de Veu d'ICAT.
2: El grup o un dels grups que més concerts ha fet aquest estiu, m'atreviria a dir,
0: Un dels grups que més ha sonat en aquest programa. Et costaria trobar una setmana de Nota
2: no,
0: de Veu?
2: No, és que no pots, jo crec, és impossible.
0: No hi és,
2: No.
0: Podries anar saltant, no? Com de branca en branca per tot el país, doncs de cançó de l'osa en cançó de l'osa per tot el Nota de Veu.

0: Ja canta, l'Alosa. Canta gairebé cada dia aquí al Nota de Veu perquè en som molt fans. Elles dues, la Irene i la Julieta, que formaran part del cartell del Festival B, que es farà del 17 al 19 de setembre al Parc del Fòrum. He obert la web, tenim aquí nota de premsa. La fem a dues veus.
1: Vinga,
0: si
1: va.
0: Vols, te l'he passada, la tens tu també.
1: Sí.
0: Atenció, el Festival B és una cita amb la música del demà i el principal aparador a Barcelona de les tendències musicals i els sons alternatius més frescos.
1: Un festival únic que abraça la tendència i pren el pols a la cara B de l'escena musical, desplegant durant l'últim cap de setmana de setembre al Parc del Fòrum. Pensava que hi hauria algun punt i no n'hi ha cap, per tant
0: no,
1: et deixo
0: seguir. Endavant, el teu punt és molt més llarg. No m'enfado ni res, no passa res, igual.
1: Et deixo
0: seguir. Envalentona't de micro. Endavant.
1: És que saps què estava pensant mentre llegia això?
0: Que faltava un punt, no?
1: Que, això d'entrada, però que té un to,
0: sí,
1: aquest text, com molt nota de veu.
0: Sí, sembla
1: que ho haguem escrit tu i jo. No, això de prendre el pols a la cara B de l'escena musical, no?
0: És una mica el rotllo,
1: oi,
0: sí,
1: que sí.
0: Va, vinga, torna a reprendre tu i si vols, quan t'aturis, jo te l'agafo.
1: Jo acabo a musical.
0: Vinga, va.
1: Un festival únic que abraça la tendència i pren el pols a la cara B de l'escena musical.
0: M'he perdut. Val, desplegant durant l'últim cap de setmana de setembre, el que us dèiem, al Parc del Fòrum, una exquisida selecció de propostes musicals que avui dia incendien les diverses escenes independents i urbanes. Per exemple, gent tan ben parida com Gavina.mp3 i que si a sobre tira fitxa a les al·lèrgiques al pol·len.
1: Oh.
0: I elles diuen que sí.
1: És perfecte.
0: És que 2 + 2 = 4.

0: sé ja coses que no puc dir. Sé coses que no puc dir.
1: Ets d'aquests, eh?
0: Visc en un esclavatge permanent de saber coses que no puc dir.
1: En qualsevol cas, el que sí que podem dir és que ens podeu enviar notes de veu al 677 50 61 53 demanant, per exemple, cançons que les punxem cada tarda aquí a ICAT.
0: Ja sabeu que cada tarda el Nota de Veu el tanqueu vosaltres amb les cançons que ens demaneu i nosaltres som tot orelles.
2: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Carregam els cotxos, encenem motors.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
5: La meva vida és la meva sort.
6: Què més vull? Si m'estimo amb bogeria.
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de Veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Molt bon dia, canalla. Aquesta canalla són del meu poble i posen moltes ganes i passen moltes hores. A veure com va. Vinga. Fat.

Hola, som el Bernat i la Tina i som uns superwinners perquè estem tornant del sud de França on hem passat el cap de setmana en furgoneta. Volem escoltar Mori el Branch de Fetus amb Quim Carandell. Merci!

0: Cat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. Avui, en certa manera, podríem dir que recomencem, perquè és 1 de setembre i comencem més, i això aquí al programa significa unes quantes coses. Ara us expliquem. Som l'equip habitual: Omar Barón a la producció, Diego Monroy a la taula de so, i us parlarem avui David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, veus aquest sac que tinc aquí al meu costat?
1: A veure,
2: doncs
1: sí,
2: és
1: sí.
2: Un sac ple de concerts, de festivals, de discos, d'activitats musicals d'aquest mes de setembre. Escolta, ha començat molt fort i continuarà molt fort també el mes de setembre, amb tot el que us explicarem al llarg del programa.
1: I avui començarem escoltant hip-hop, perquè, mira, això ens ha fet gràcia. L'actor Tom Hardy, l'actor anglès que segur que recordeu per un munt de papers, perquè és un home molt popular, diria, doncs Tom Hardy acaba de publicar un disc de hip-hop, de rap, més aviat, en el sentit clàssic del terme rap, amb un sobrenom que és Frankie Pulitzer. De fet, és un disc que és del projecte Scarface meets Frankie Pulitzer. Home, però fa gràcia, oi, escoltar el Tom Hardy rapejar? Doncs així comencem el programa d'avui. Benvinguts.

Doncs així rapeja Tom Hardy. La veritat és que un actor, hi ha una part important de la seva feina, que és la veu. I en aquest cas, doncs, Tom Hardy té una veu molt reconeixible i aquí la podem escoltar rapejant amb Scarface. És un disc que es va publicar divendres de la setmana passada i a banda de Scarface i de Frankie Pulitzer, conegut com a Tom Hardy, doncs també hi ha col·laboracions de gent prou important com Busta Rhymes o Method Man o LP. Déu-n'hi-do, col·laboracions importants per aquest disc. Busqueu-lo, Scarface meets Frankie Pulitzer. I ja que estem parlant de hip-hop, avui sembla que es comença a tancar el cas de l'assassinat d'un dels grans referents del gènere.

Tupac, perquè ja tenim una sentència del seu cas d'assassinat. Han hagut de passar 11 dies de judici, 3 hores de deliberació del jurat i 30 anys des d'aquell 7 de setembre del 1996, quan li van tirar uns trets des d'un cotxe que es va posar al costat del seu vehicle i tenia només 25 anys. Tupac Shakur no va morir a l'acte. Va morir 6 dies després, però les ferides aquelles van ser mortals i així doncs, acabava de néixer un mite, perquè aquest disc que està sonant, el All Eyes on Me, es convertia en l'últim disc de Tupac en vida i en tot un clàssic. Des de llavors el seu mite només ha fet que créixer. Doncs sí, ja tenim sentència. Un jurat del comtat de Clark, a Nevada, declara culpable a Duan Davis de l'assassinat en primer grau amb arma mortal en la mort de Tupac Shakur. Era un cas que ja portava molt de temps i ara sembla doncs, que s'acaba de resoldre. Evidentment, encara falta la sentència ja definitiva, que serà el dia 13 d'octubre, però Davis, que té 63 anys, ara podria haver d'afrontar una pena màxima de cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. El 13 d'octubre es tancarà definitivament i en tornarem a parlar. És una de les notícies musicals del dia, però n'hi ha moltes més.

Doncs vinga, sou AICAT, programa Independents, i ara temps per notícies musicals en format més breu. Comencem parlant de Josep Montero, sí, el líder d'Oques Grasses, que serà l'encarregat de fer la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026. Es farà el dia 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona, i el músic oferirà una proposta eclèctica, oberta, diversos estils i també de moltes sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia, i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació d'Oques Grasses, a més, en aquest Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per al grup, pocs dies abans d'aquells quatre concerts de comiat que fan a l'Estadi Olímpic Lluís Companys els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.

Doncs ara anem una mica al cinema, perquè demà arriba als cines IMAX de Lifetime's Tour Live from Paris, aquest concert que Katy Perry va fer el novembre del 2025. Va ser a la capital francesa durant la seva última gira internacional. El Paul Dugdale va ser l'encarregat de filmar aquest concert, que al llarg de 132 minuts permet veure l'artista nord-americana interpretant algunes de les seves cançons més icòniques, com The Other, The One That You Got Away o Teenage Dream. El dissabte, dia 5 de setembre, farà un altre passi. I també als cinemes IMAX, el dia 11 de setembre. Apunteu-vos-ho si us agraden els Oasis, perquè aquell dia es podrà veure precisament Oasis, Don't Look Back in Anger, Linkin Park and Shatter el 30 de setembre, i el 7 d'octubre, Queen Budapest, és a dir, el recull del concert que la banda britànica va fer el 1986.

Doncs ara us volem parlar d'un paret de llibres que s'editen aquesta mateixa setmana. El primer, que arriba demà a les llibreries, és La noche cayó y ya nadie pudo salvarme, el llibre de memòries de Cristina Llanos, la que va ser cantant i guitarrista del grup madrileny Dover. Es tracta d'una biografia on l'artista parla obertament dels problemes i els traumes d'infantesa que va tenir per culpa de la violència del seu pare, d'una agressió sexual que li va provocar una depressió i de la fibromialgia que va ser determinant a l'hora de deixar la música ara fa uns 10 anys. El segon llibre és La vida no són matemàtiques i el firma Joan Miquel Oliver, que ja va debutar com a novel·lista el 2008 amb la novel·la El misteri de l'amor. Aquest cop es tracta de 77 microrelats on el guitarrista i compositor d'Antonio Font desplega tot el seu univers creatiu i reflexiona sobre la condició humana, el pas del temps i la vida quotidiana, i també ens fa viatjar a una Mallorca perduda a través dels seus records d'infantesa i d'adolescència, sempre, això sí, amb la música de Rerefons. La vida no són matemàtiques s'ha dit aquest dijous i el dia 28 de setembre el presenta a la llibreria Calders de Barcelona.

La Sala Polo de Barcelona ha presentat ja la primera tanda de dates d'aquesta nova temporada d'afers, el cicle que un cop al mes converteix la 5 en un refugi musical on el públic descobreix en format reduït els noms que segurament d'aquí a 2 anys ompliran sales molt més grans. Els primers noms confirmats són Joina el 18 de setembre, Lins EFX 22 d'octubre, Chloe Riembau 19 de novembre, Júlia Colom el 10 de desembre i Olivias el 21 de gener.

Doncs acabem amb uns històrics, perquè aquests que estan sonant de fons, els britànics de Mission, han anunciat tres dates a Espanya. A Barcelona desembarcaran el dia 2 de maig a la sala 2 del Rasmatàs i les entrades es posen a la venda aquest mateix dijous a les 11 del matí. De la formació original del 1986, doncs sí, encara queden tres dels quatre membres originals i l'últim disc publicat data del 2016.

0: The Mission. Atenció, perquè aquesta escena de grups una miqueta dark dels 90 continua molt viva i té un públic superfidel. És com el heavy metal, això, eh?
1: Sí, sí, sí, efectivament. Sí, sí. I, escolta, feia temps que no sentíem a parlar d'ells, perquè ja et dic que l'últim disc data de fa molts anys, però continuen tres dels quatre membres originals i, diguem-ne, que la gent que sempre els hi ha agradat de Mission no es perdrà en aquest concert que es farà, recordem, 2 de maig a la 2 del Ras Matas.
0: Parlant de músics originals, ja només en queda un de viu, dels Bee Gees. Avui fa 80 anys, Barry Gibb.

0: Maurice Gibb va morir el 2003 amb 53 anys. Després, malauradament, Robin Gibb va morir el 2012 amb 62. I ara, doncs, queda Barry Gibb, que avui fa 80 anys. Un músic que, atenció, està a la llista de Rècord Guinness com el segon compositor més exitós de la història, només per darrere de Paul McCartney. O sigui, poca broma amb els Bee Gees.
1: Sí, sí, poca broma, eh? De fet, ho van rebentar, especialment doncs, en cançons com aquestes i també amb aquella banda sonora d'aquella pel·lícula, tot i que els seus començaments van ser una mica diferents, però sí, sí, han venut molts discos, milions, i han tingut doncs, molts fans. Malauradament, van perdre dos components pel camí, i això doncs, va ser definitiu, tot i que em sembla que ell va treure també un disc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també, també. I si voleu saber més coses dels Bee Gees, fa poc es va passar el Sense Ficció. The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Bee Gees, com curar un cor trencat? Un documental dirigit per Frank Marshall. Que val la pena, eh? Si sou fans dels Bee Gees, us agradarà.
2: Tots tres teníem la idea que ens faríem famosos, fos com fos.
3: Quan canten uns germans, són com un instrument que ningú pot comprar.
0: Doncs van encertar, es van fer famosos, famosíssims. Aquest documental, Com curar un cor trencat dels Bee Gees, el podeu recuperar a la plataforma 3CAT fins al dia 29 de setembre. Aprofiteu que queden encara 20 dies. I parlant de soul, avui una mala notícia pel que fa a l'estat de salut d'aquest home, Lionel Richie.

0: Doncs aquest home també està entre els músics que han venut més discos al llarg de la història, Lionel Richie. Ens agradarà o no ens agradarà, però la veritat és que va començar, després dels Commodores, que era la seva banda, va començar, el primer que va publicar va ser un senzill l'any 1981, Endless Love, amb Diana Ross, que és un dels senzills més venuts de la història, és el top 20.
1: Sí, mira, el que has dit m'ha vingut al cap, sí, aquesta cançó, la recordo, juntament amb aquesta altra, que també formava part d'una banda sonora.
0: Correcte, i després ja arribaria el disc de debut, el 1982. Doncs bé, Lionel Richie, hem sabut... És veritat que és una font una miqueta qüestionable, aquesta IMZ, però altres mitjans també ho estan reproduint. Lionel Richie ha entrat a cures intensives per sotmetre's a proves després d'un concert que va estar fent dissabte a St. Louis, a Missouri, i és que no es podia aguantar dret sobre l'escenari. Ell mateix va ingressar voluntàriament i continua, doncs, en cures intensives. A veure si es recupera. Té 77 anys, Lionel Richie, una llegenda també de la música soul. Malauradament, a Lionel Richie ja ens podem oblidar de veure-la en directe. Tampoc és que visités Catalunya cada 2x3 per fer concerts, però hi ha molts concerts aquest mes de setembre. Moltíssims! Com que és dia 1, aprofitem per repassar-los. Sí.

0: passa.
1: Si l'acústica de Figueres tanca el mes d'agost, el Posidònia Fest de Mataró inaugura la temporada de festivals del mes de setembre. Sisena edició que es fa des de demà dimecres i fins diumenge a diversos indrets de la capital del Maresme. En Carles Moreno, un dels responsables del Posidònia Fest, ens parla de les principals novetats d'aquest any i d'alguns dels espais on es desenvoluparà.
2: Les principals novetats que presenta el Posidònia Fest 2026 és la incorporació de nous formats íntims i sense sonorització, com podrien ser els concerts de la companyia elèctrica d'Arma, de Carlos Coronado o de María Cielos. També un concert amb una sala d'art i una proposta que combina literatura i música amb la presentació del llibre de Toni Castardado, Cantar sin permiso, que estarà acompanyat de María Cielos, una de les protagonistes del llibre. Seguim apostant per un concert en llengua de signes, en aquest cas el de la Marta Rius, i un concert especial al Cafè de Mar de Mataró, coincidint amb el seu centenari, en aquest cas

El Port de Mataró segueix sent l'escenari principal del Posidònia Fest, un lloc especial i bonic on, mentre escoltem música en directe, podem veure la posta de sol i la sortida de la lluna. Tot i això, el Posidònia Fest vol seguir creixent i una forma de fer-ho és buscant aquests espais emblemàtics de la ciutat de Mataró, com és la presó, el casal de la Nova Aliança, la Múndia, l'Ateneu de la Fundació Inuro, la llibreria Buc de Llibres o el Cafè de Mar. Espais singulars que faran que el concert tingui un plus al simple fet d'escoltar música.

0: En Carles Moreno, que ha citat l'Elèctrica d'Arma amb un concert que coincideix amb una trista efemèride dels 40 anys de la mort d'Esteve Fortuny, un dels membres fundadors. Carles, quines són les altres propostes del Posidònia Fest d'enguany?
1: El concert de la companyia Elèctrica d'Arma de dijous 3 de setembre amb l'espectacle La Dharma un Pam és una d'aquelles propostes concebudes per viure la música des de la proximitat i és una d'aquelles lluites que tenim des del festival. Que el públic i l'artista estiguin molt a prop, tant en els petits escenaris com en els grans escenaris. I això ho aconseguirem també amb Tarta Relena, una de les propostes més singulars de l'escena catalana actual, amb la Su, que portarà al Port de Mataró el seu pop vitalista, o amb l'Alba Careta, una de les estrelles de la nova generació del jazz català. La programació també inclou concerts de Terrae, Jasmina, Carlos Coronado, Maria Cielos, la Marta Rius o la Pandèmic.
0: Doncs al marge del Posidònia Fest, cal recordar que avui mateix de Weekend actua a l'Estadi Olímpic i demà els legendaris de Flaming Groovies toquen a Upload. També demà, primera jornada del Cosquín Rock al Poble Espanyol amb Julieta Venegas com a cap de cartell. L'endemà hi actuaran Heinz, Siloé, Estelares i The Ripples. Divendres, Aitana fa el primer dels quatre concerts al Palau Sant Jordi i dissabte els dos creadors de la música de la sèrie Stranger Things, és a dir, Kyle Dixon i Michael Stein, interpretaran en directe bona part de les cançons a Paral·lel 62. De fet, d'això us en parlarem demà dimecres, aquí, a l'Independents d'ICAT, i amb sorpresa inclosa.

La segona setmana de setembre arrenca dimecres. Ho fa la Sala Blau de Barcelona amb el concert que els novaiorquesos Bodega fan per presentar el que és el seu nou disc, All Inside Aquarium. L'endemà, dijous, Catriel i Paco Amoroso fan un Palau Sant Jordi i el Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat alça el taló amb una programació que s'allarga fins diumenge i que inclou noms com els de 091, Senyor Chinarro i Dan Peralbo i el Comboi, entre molts altres. També dijous, el Festival La Terrasseta de Tarragona celebra la 15a edició. Fins diumenge hi actuaran Hipnosi, Reinaldo i Clara, en Andreu, Cumbia Queers i el trio madrileny Les Petúnies, per citar només uns quants noms. Així arribem a la diada de l'11 de setembre, el dia que els islandesos Sigur Rós actuen a l'Auditori del Fòrum i la Sala Paral·lel 62 acull la segona edició del Festival Catalunya Triomfant, una nova mostra del metall català en foscor, celebrant el seu 25è aniversari, però també angoixa, fals de fatillera o amargor. I pel dissabte 12, tres propostes molt diferents. K-pop a l'Estadi Olímpic amb una nova edició del Music Bank Barcelona, garatge i rock and roll salvatge a les sales Upload i Paral·lel 62 amb el Gambit Weekend i Ron Good amb Imelda May a Ras Matàs fent una retrospectiva de la seva carrera en solitari amb els Rolling Stones i Faces. Que...

travel light. I el dia 20, que és diumenge, concert de luxe a La Blowdamp Destroyer, o el que és el mateix, Dan Bejar, que actuarà sense banda, la qual cosa és tot un luxe. Uns dies abans, dimecres 16, es dona el tret de sortida de l'edició número 38 del Mercat de Música Viva de Vic. 5 dies amb un munt d'artistes molt diversos, entre els quals trobem Antonio Arias, Vino, Soc un Bohemio, Marc Pujol, Nacho Vega, Remei de Calafresca, Lia Cali, Mujeres, Crim, Queralt d'Oz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet, que protagonitza diumenge 20 el concert de Cluenda. També el dia 16, Mac DeMarco fa el primer dels dos concerts a Ras Matàs, el segon és l'endemà, i si encara voleu més teca de música en directe, doncs el dia 18 haureu de triar entre Kitty Daisy Lewis, a l'Apolo, White Denim, al Poble Espanyol, o Airbag, al Sant Jordi Club.

0: I així arribem al final del mes de setembre amb Tarragona i Barcelona concentrant bona part de l'agenda de concerts gràcies a Santa Tecla, la Mercè i el BAM. Per al 62, dues bones propostes. El dia 21, Ty Segall, i el dia 29, The Sisters of Mercy. A Resmatàs, els pioners del punk The Damn. El dia 26, i els neozelandesos Fat Freddy's Drop. Dos dies consecutius, el 26 i 27 de setembre. I abans, aquests que sonen de fons, els canadencs Broken Social Scene presentant el seu nou disc d'estudi Remember the Humans, el primer després d'un parèntesi de 10 anys. Aquí, a l'Independent, vam parlar amb ells el mes de maig, concretament amb Kevin Drew i Charles Spurio, i ens van explicar això.
1: Bé, no crec que en puguem dir un retorn, tot i que m'encanta la poesia que envolta aquesta paraula, perquè, al cap i a la fi, ha acabat siguent una mica això, especialment amb el productor amb qui vam treballar, en David Neufeld. Això va ser un gran retrobament. El so del grup, això també va ser un gran retrobament. El fet de reunir-nos, que els músics tornessin a participar en aquest disc, això va ser un gran retrobament. Gent com la Leslie Feist, la nostra estimada cantant. En Charlie i jo ja fèiem discos quan tenia 19-20 anys. No és que sigui un retrobament en el sentit tradicional, això és el retrobament d'una banda? No. Però està ple de tants retrobaments emocionals i musicals, i ho és només pel sol fet que feia gairebé una dècada que no entràvem junts a un estudi.
2: És una mica difícil de dir que és un retorn del grup, perquè les fronteres de Broken Social Scene són una mica confuses. Així que, en cert sentit, és un retorn, però és una mica un retorn accidental, perquè molts de nosaltres hem estat en contacte i hem treballat junts durant els últims 10 anys. I tampoc hem parat de fer gires, ni hem deixat de quedar. Però entenc el que dius i que hi ha una sensació de... com de tornar-se a juntar.
0: Doncs acabem i ho fem novament a la sala Upload, el local que el dia 22 rebrà els nord-americans Holy Wave, que tenen nou disc d'estudi, i també els australians a Hoodoo Gurus, que a la dècada dels 80 van triomfar amb cançons com aquesta, What's My Scene?

0: Independents a ICAT.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Si t'agrada la música,

Aquest és un any de celebració del llegat d'un dels grups més estimats, més enyorats i més influents dels últims 50 anys. El dia de Sant Jordi va fer justament mig segle de la publicació del primer disc de títol homònim del grup de Forest Hills, Queens, Nova York, Ramones, o Ramones. Mai un disc tan curt havia tingut una vida tan llarga. Mai un disc tan simple havia alimentat una escena posterior tan rica i complexa. Diumenge passat, a Los Angeles es va fer un homenatge als Ramones, un grup de versions, podríem dir, de luxe, o més aviat un supergrup format per, atenció, Billy Joe Armstrong de Green Day, Travis Barker de Blink-182, Tim Armstrong de Rancid i CJ Ramone, que va tocar el baix amb els Ramones a l'última etapa del grup. Algú va enregistrar i ho podeu recuperar a YouTube. El so, home, no és perfecte, però el document val la pena i té moments ben bons, com quan Billy Idol va pujar a l'escenari per cantar una altra cançó del primer disc dels Ramones.

0: Bé, doncs el document aquí està, perquè és tot un document. I ara que ho escoltava, David, quina sort hem tingut els que hem pogut veure els Ramones en directe alguna vegada a la nostra vida.
1: Sí, han vingut o van venir diverses vegades aquí a Barcelona i, escolta, era concerts on pràcticament en mitja hora es polien tres discos, perquè les cançons ja heu vist que duraven poc més de 2 minutets i, a més, l'única cosa que deien entre cançó i cançó era aquell famós 1, 2, 3, 4 i anaven per una altra.
0: Sí, sí, que avui t'explicava una anècdota que li van fer una entrevista al Joey Ramone als 70 i deien: per què Didi Ramone diu cada vegada que comença una cançó 1, 2, 3, 4? Diu: és que sempre ha sigut molt bo amb les matemàtiques. Doncs allà el teníem. Tota una experiència als Ramones en directe. Ara ho deia pensant també en els oients més joves que, malauradament, doncs clar, no els han pogut veure per edat, però allò era històric.
1: Doncs mira, encara una miqueta més a Ramones, perquè The Offspring han passat per l'estudi de gravació, han fet una versió d'un altre clàssic de la mítica banda nord-americana, concretament I Wanna Be Sedated. I mira, curiosament, aquest és el segon cop que Offspring graven aquesta cançó. La primera vegada va ser el 2003 per un disc de tribut anomenat We Are Happy Family, a Tribute to Ramones, on també hi van col·laborar els U2, Rancid, Keystone Waits, Metallica, Garbage i Green Day, entre d'altres. Aquesta nova versió sona així.

0: L'aparador.
1: Abraham Forç és un músic de Mataró amb un primer disc al mercat titulat Nits perdudes, cançons que tenen una finalitat benèfica.
2: L'objectiu principal del projecte, el perquè d'aquest projecte, no és una altra cosa que ajudar a l'associació Projecto Alfa, l'associació d'afectats per distròfia muscular de cintures cap avall, que afecta sobretot a canalla, a la qual m'hi sento molt lligat, i intentar que la meva música se senti arreu, que pugui generar recursos econòmics i que aquests recursos econòmics íntegrament siguin donats a ells per poder convertir-ho en massatges de fisioteràpia, consultes psicològiques, el que necessitin, que és molt, no? Aleshores, la cançó que trio és el Nits perdudes, que és la cançó que dona nom també a l'àlbum, que és el single amb el que va començar tot i de la qual estic molt orgullós.

0: Setembre és el mes de la tornada a la rutina i això també val pel que fa a la publicació de discos. És veritat que el mes d'agost cada vegada és més actiu en aquest sentit, però és el setembre quan l'edició de discos agafa velocitat de creuer i ho comprovarem tot seguit. Els pròxims minuts ens dedicarem a escoltar avançaments de discos que es publicaran durant aquest mes. De fet, ja n'està sonant un, Don't Listen, una de les cançons que ja podem escoltar de Some Small Fortune, el disc que aquest divendres publicarà Corto Alto, nom artístic del productor i multiinstrumentista escocès Liam Shortall. I ja té data de presentació en directe a Barcelona. Serà aquest mateix octubre, el dia 20, a la sala La Nau. Divendres, aquest divendres, també es publicaran alguns discos d'indie clàssic, com els nous treballs de Kasabian, Arab Strap, Angus and Julia Stone, i també el de Melissa Aufdermaur, ex-baixista de Hole i Smashing Pumpkins, que tot just acaba de publicar les seves memòries. Encara sonaran més clàssics, segur, els discos que editen aquest divendres Fisher Z, Dexys Midnight Runners, Natalie Imbruglia, o el que ha fet Mick Harvey amb Amanda Acevedo.
1: Wait, no, hurry up, because the only thing comes over here anyway. Some K.

Si el que us agrada és l'electrònica, ull, perquè aquest divendres també publiquen disc Amelie Lenz, titulat Aura, i aquest que sona el més nou de l'artista transgènere de Califòrnia, Mickey Blanco. L'oferta de discos nous de cara a aquest divendres es completa amb els nous treballs dels misteriosos President i el disc en solitari de Noah Hill, de Parcels. I ara avancem una setmana per fer una ullada als discos que es publicaran la diada, l'11 de setembre.

Electrònica i pop. Amb aquests dos elements, el duet nord-americà Sylvan Esso ha construït una carrera ben sòlida, bé, i amb bossa nova, en aquesta cançó també. Ben aviat publicaran cinquè disc, Ou Infinit. Oh, mira, ho hem mirat de pronunciar-ho així, perquè la veritat és que és tot ple de símbols, però el trobareu segur si el busqueu al notici de Sylvan Esso. Sonarà més experimental, en part gràcies a les col·laboracions d'artistes com Jen Wasner, del grup Y Oak, i Glenn Coche de Wilco, que participen justament en aquesta cançó que sona. Durant la diada també arribaran a les botigues els nous discos de Bonobo, Block Party, This is Lorelei, Eli Paperboy Reed i el retorn d'un mite de la música japonesa, Haruomi Hosono, l'únic supervivent a aquestes alçades dels influents Yellow Magic Orchestra, on hi havia Ryuichi Sakamoto. Saltem de setmana i baixem les revolucions.

0: El 18 de setembre arribarà a les botigues Right Lonesome, el nou disc del nord-americà Beck. Serà ja el 15è d'aquest artista inclassificable i el segon que publica aquest 2026, i és que el gener va reunir algunes rareses i versions a un recopilatori. Ja veieu que són una mica clàssics, fins i tot country, podríem dir, però si parlem de clàssics, aquella setmana es publicaran també els nous discos de Christine Hersh, de Throwing Musics, Chaka Khan, Echo and the Bunnymen, Roger Taylor, de Queen, Susanna Hoffs, de Bangles, un recull d'inèdits de David Bowie i també cançons noves de Neil Young amb Chrome Hearts. Però si busqueu sonoritats més modernes, també les podeu trobar als nous discos d'Ezra Collective, Slow Pulp, Tough Low, Waves, amb Say Anything, Empress Of i O Via Badoví. I la música catalana? Doncs què passa, que no s'activa el setembre? Mira, sí, hem trobat encara, no gaires, però alguns llançaments previstos per aquest mes. Aquí en teniu un.
1: Mas

Sempre és una bona notícia que un músic que fins ara cantava en anglès o en castellà es passi al català. És el que farà ben aviat Jaume de Quintana Medina, conegut artísticament com Jaunest. El 18 de setembre, el segell Foen publicarà el seu nou disc Tot el que era teu. Ja li anem al darrere a veure si el podem convidar a l'estudi per comentar amb ell aquest disc cançó a cançó. I potser també haurem de picar la porta d'aquest altre grup català que publicarà disc el dia 25 de setembre, Sabana.

El grup de Granollers Sabana ja té enllestit el que serà el seu tercer disc amb un títol ben original, Cau la borsa i no entenc res. Ja veieu que de moment aquesta cançó d'avançament sona prou bé. Per cert, que la cançó es titula Cremen els marges i de sobte el bosc sencer, que sembla una crònica negra d'aquest estiu, horrorós pel que fa a incendis. En parlarem quan toqui amb la banda i amb en Toni Miralles, compositor i cantant del grup, que a més és bomber, així que sap ben bé de què parla, Encara tenim un disc més per escoltar, i ben bo, en aquest repàs a les novetats discogràfiques del mes de setembre. L'últim divendres de mes, el dia 25, també es publicaran discos de veterans, com Tom Morello, de Rage Against the Machine, el disc de comiat ja pòstum, podríem dir, de Soft Cell, o el més nou de Peter Hamill, dels influents Van der Graaf Generator. Però la llista la podem ampliar amb propostes psicodèliques i experimentals com les de Dungeon, Space Africa, Towatei, Protomartyr, M83... També debutarà l'actriu Cara Delevingne, que vam poder veure als escenaris del Primavera Sound, i es publicaran discos de més artistes com Liz Wright o Hermanos Gutiérrez. Però acabarem escoltant i recomanant Happiness Anytime, el nou treball del nord-americà Leon Bridges, una de les grans veus del soul actual. De fet, ja ha anat publicant el disc a trossos, i és per això que ja podem escoltar cançons tan bones com aquesta, Talk It Over.

0: Després d'escoltar aquests discos, David, ja tinc ganes que vagi avançant el mes de setembre per anar-los escoltant, de mica en mica.
1: Sí, sí, sí, sempre ens falten orelles, per poder escoltar tots els discos que es publiquen i també ens agrada mirar sèries.
0: Oh, i tant.
1: Tu has vist Stranger Things?
0: I tota sencera.
1: Doncs mira, aquesta setmana els dos responsables de la música de Stranger Things passen per Barcelona i demà us en parlem.
0: Doncs demà, Stranger Things, coses estranyes i no tan estranyes, aquí a l'Independents. A reveure, adéu!

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

no és casualitat que Don Richard faci servir un sampler de Sister Nancy, el mític Bam Bam, d'una deessa poderosa, d'una dona empoderada, per presentar Innov, la primera cançó de Creole Culture, el que és el mateix. El seu amor per New Orleans. I ara una mica de piano soul. Isaiah Collier i el seu Joy. Soul a la clàssica.

0: la clàssica. Així ens canta Isaiah Collier en aquest jo i pianos, aires de gospel i molta corda. Sabeu que m'avalleix, que m'agrada molt quan sento violins que vull atrapar amb els meus braços l'arranjament de corda. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta. I nosaltres som la pista de fusta.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig, als plats.

0: Kevin Rowland, el líder de Dexys Midnight Runners, torna You Got the Love That I Need. L'àlbum es diu Love, tot és d'amor, amor per la vida, pels germans, així ens diu que han encarat aquest disc. I la producció de David Holmes, gens intrusiva, reforçant l'esperit soul d'una banda que no s'esgota. Els Dexys Midnight Runners tornen a casa.
1: Pista de fusta, la sessió diària que converteix el sofà en pista de ball.
0: Gel Ultra i Busca Bulla. Mentires, mentires.

0: les mexicanes. La Raquel Berrios de Buscabulla. I Galutra. El disco es dirà Romeo. I aquestes mentires, menteres. Intensitats i tars. Electrònica i elegància. Recorda qui som. Què venim a fer cada tarda aquí. I recomana'ns, com qui recomana, una assegurança dental.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Pista de fusta.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.

La cançó on Drake s'acosta a Leaky Lee i enfusella el Follow Rivers amb l'excusa de que n'és fan en una versió pirata. After Hour Remix, no la signa ningú, apareix en aquests servidors de DJs que tenim nosaltres per treballar i tu la gaudeixes a la pista. Drake, controversial, però sempre efectiu, un tio que sap fer música bonica. La pista de fusta et necessita, i et necessita perquè vol que tu expliquis, marquis el relat amb el teu ball, amunt i avall de casa. Samplers de soul, de disco i d'amor, de funk junkies, more power to you.

trompetes, saxofons i trombons, fent aquesta línia addictiva que et porta i et porta The Funk Junkies, així és el projecte. I aquest More Power To, no sé si és un sample on se l'han colat, però funciona la veu de la cantant, portant-nos amunt i amunt. Pista de fusta, servei de ball.

0: La pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig. The Super
1: 3. I aquesta és una increïble cançó del mestre de mestres, del Green, amb una versió feta per Simpler, el Let's Stay Together, com no l'havia sentit mai, amb aquest Tell Lost Acid Dub, increïble, meravellosa i seductora, clàssic de clàssics.

sampler reduït a la mínima expressió, com si fos una esferificació, com si fos un destil·lat. És el Lay Stay Together del gran Al Green, portat a la mínima expressió per Simpor. Kailos ha citat, i sempre si n'hi ha un n'hi ha dos. Bill Withers, remesclat per en McCabe.

un bravo generós al Picant de Mans, perquè Mita Gami ha fet un edit impressionant a sobre d'una clàssica, The Same Love That Made Me Love, una de l'home del tartamut d'en Bill Withers, de l'home que va deixar la indústria perquè no li agradava res del que passava allà i que va fer que la música fos eterna. Soul del bo, soul de grans quirats, bellesa màxima, la que sempre busquem per als nostres pistes de fusters. Ja ho sabeu, som aquí, sempre guiant una nau que porta avall. Hem de portar-la a bon port, i si el portem a bon port, la música ens servirà, perquè la música sempre saps que és la resposta. Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can solve it. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door. Music is the answer. Pista de fusta, amb Miqui Puig. Digueu-ho junts, Picants de Mans, amb mi, Party. La festa no s'esgota, ara Pip Brown i Capote des de Toy Tonics amb una d'aquelles irresistibles cançons de Picar de Mans.

Aviam, aviam, que no se'ns passi per alt, que acabem de sentir una peça monumental. Art Pete Brown i Capote presenta en Party, amb una dièresi, amb un apartat a cada lletra, P-A-R-T-A-I. Quina col·lecció de samplers, quina col·lecció de veus sintetitzades per ballar i ser feliços. La pista no s'esgota. Marc Bedo diu que I'm feeling love. I si ell sent aquest amor, nosaltres l'hem de compartir. Germans, germanes, mans en l'aire, entre el baix.

que les hem guardat i les hem volgut compartir amb vosaltres. I ara un altre clàssic revisitat. Adam Ten i Rafael

0: Song and the Beat Goes On, l'original dels Wizards, samplejat i fumejant.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Els plats d'un comandament, els plats de la pista de Foster, el servei dels pista de Foster, Bass Logic, Currents, com si fos...

Vas una categoria, una manera de fer, iniciat a finals dels 80 i que segueixen viable, corrent i el seu pas lògic. Una manera d'arribar al final d'una tarda, de l'enèsim a la pista, amb una nova temporada on nosaltres tenim molt clar que heu vingut a ballar, que voleu gaudir de la nostra música, que voleu gaudir del que tenim, d'un repertori vital que cada dia a les 8 engega a la FM dedicat a temporada 26-27 amb Miqui Puig als plats. Promet que serà bonica i excitant. Marxem amb un home que ens encanta, en Piek. Transfeld va fer aquest love song i Piek necessitava un edit. El va retallar i enganxar i serveix per ballar. Sigueu feliços, balleu. Una altra cançó d'amor, love song, és Piek, brenant-se pels Transfeld i nosaltres te la servim. Sabeu on som i el nom que tenim. Sigueu feliços, balleu.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat als pipes, arriba l'hora del cel obert. A veure, que m'explico, pipes, què són els pipes? Doncs en el món de la música, els pipes ara es fan dir backliners o roadies, perquè queda més guai, però la feina és igual de dura que sempre. Són la gent que no surt a saludar al final dels concerts, que no omple portades, que no surt a les fotos, però que fan possible que els quatre replegats que estan damunt de l'escenari puguin sonar d'una manera mínimament decent. Són els que afinen les guitarres, munten les bateries, carreguen les llums i fan uns horaris absolutament intempestius. Són els que posen el micròfon a l'alçada perfecta perquè el cantant desafini, malgrat ser les 12 del migdia i estar en un poble on Nostre Senyor va perdre l'espardenya. I avui els volem fer un homenatge, perquè sí, perquè se'l mereixen i perquè més que coi, la cançó catalana de l'estiu està dedicada a un d'ells.

Ai, sí, el Xavier, el tècnic de Soren, que veu Ginebra amb Coca-Cola. Bueno, com que està transparent, potser és Ginebra sola, però que ha transformat el Xavi Miñarro en una espècie d'icona pop per tota la vida en aquesta peça de la Ludwig van, que barreja, com sempre, ironia, sentit de l'humor i flaires springsteenians. I a partir d'aquesta cançó he començat a repassar a veure si hi ha altres grups que hagin tingut la generositat de reivindicar la figura del backliner o del pipa. I mira, he trobat una que és una autèntica declaració d'amor cap a aquesta gent que fan possible la màgia dels directes. És el Loadout de Jackson Browne.

0: Ara que els seients estan tots buits, deixem que els rodis invadeixin l'escenari. Són els primers d'arribar i els últims de marxar, cobrant una merda de sou i anant de poble en poble. Fan 1.000 quilòmetres dalt d'un autobús escoltant R&B, disco i vídeos del Richard Pryor. Tenen molt de temps per pensar en la gent que s'estimen mentre els quilòmetres van passant i l'únic que sembla massa curt és l'estona en què sona la música. Ai, que bo que ets! Jackson Browne, el Loadout, que està barrejat, bueno, com a sorpresa final, amb la cançó del Maurice Williams i els Zodiacs, a l'Stay, que té el David Lindley fent aquesta veu de falseto tan divertida. Un altre grup que també va fer un homenatge desacomplexat al seu equip de directe van ser els Doctor Hook, en aquest cas parlant-nos d'un tal Roland de Roadie, que està enamoradíssim d'una grupi que es diu Gertrude, però que la Gertrude no està gaire pel Roland, pobret, saps? Ella el que vol és estar amb els membres del grup que toca, que dius, quines ganes, també.
1: Now, Roland the Roadie was only a toady who set up the lights and the mics for the shows. And Gertrude the groupie was a rock and roll fan who stood by the stage door in the rains and the snows.

trailer's moving, baby. What about me?

Roland the Roadie, Dr. Hook, un d'aquests grups middle of the road de la dècada dels 70 que destacava per tenir un cantant amb un parche a l'ull tipus pirata. En Neil Young també va fer un homenatge al seu Roadie, en aquest cas al Bruce Berry, però bastant més cru i sentit. I és que en Bruce, pobret, va morir d'una sobredosi d'heroïna al final d'una d'aquestes gires que feia en Neil. A més, per rematar-ho, amb pocs dies de diferència, el guitarrista del Neil Young, el Danny Whitten, va caure per la mateixa malaltia. D'aquí va sortir aquesta espècie d'expiació i exorcisme emocional enregistrada amb una sola presa que es diu Tonight's the Night.

Tonight's the Night, la cançó que donava títol al disc homònim publicat per Neil Young l'any 1975 i que, segons expliquen, el van enregistrar en només 4 dies i una dieta que era la meitat tequila i la meitat porros de marihuana. Que sí, que diuen que no està gaire afinat i la discogràfica se va fotre les mans al cap i va dir que allò no ho podien treure, però el Neil, si una cosa té, és que parla amb les entranyes i li és igual si sona bé o sona cru. Aquí estem avui al cel obert repassant cançons que parlen dels Peepers i els Backliners, i ara tenim els Byrds, uns Byrds tardorencs, quan els lideraven el Jim Parsons i el Stuart Dawson, i que està dedicat al road manager. Que el road manager és una espècie de, com us ho diria, director general de les gires en directe i que té la feina més difícil. Ha de fer de psicòleg, d'infermera i aconseguir que els músics arribin a l'hora per fer la prova de so, que això, creu-me, que és molt, però que molt difícil.

estem aquí a l'autopista 7 dies a la setmana intentant aconseguir un número 1, però la cosa no pinta gaire bé. Bueno, sóc un roadie. Quina feina que és ser roadie? Sóc un roadie BB Class Road i sóc el que fa que arribin el temps, encara que sembli difícil. BB Class Road, una cançó dels Byrds publicada en el disc Farther Along del 1971. I què? Per aquí no hi ha mànagers, també? Hòstia, si n'hi ha, nen. Bueno, podria fer 3 programes seguits sobre la meva experiència amb el manejament, però també t'he de dir que amb els anys m'he anat estovant i he reconegut que la seva feina és bastant més sacrificada del que sembla. Perquè, entre tu i jo, tu t'imagines ser el road manager i posar una mica d'ordre en un grup on hi han els germans Amador, en Raimundo i en Rafaelito?

0: Los managers. Uno con coleta, el Pepe i el Nono i el Rafa. Bueno, jo és que ja me l'imagino aquesta gira, nen. Un caos absolutament incontrolable i divertit al mateix temps. Pata Negra i aquesta cançó del disc Guitarras Callejeras. Què, fem una petita pausa? Va, vinga, que si no em renyen.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Aquí estem amb geografia, història i un homenatge sentit a la Road Crew. És a dir, tota la gent que treballa perquè un concert en directe sigui una experiència màgica i mínimament controlada. Qui arriba ara és en Frank Turner, que seria com el Billy Bragg del segle XXI, i aquesta cançó, que és del disc The Next 10 Years, publicat el 2025, en què en Frank fa una espècie com d'examen de consciència i demana perdó per totes les cordes que va trencar en els seus concerts, per totes les nits que va apurar i que després l'endemà no podia cantar, i per altres coses que no es poden explicar perquè aquí ens escolta la canalla.

Broad Crew, Frank Turner, donant el relleu ara a en Lemmy, que en Lemmy sí que pot parlar de, amb criteri de ser pipes, perquè ell, abans de ser una estrella de l'speed metal, es va guanyar les garrofes fent de roadie de ni més ni menys que en Jimi Hendrix. Sí, sí, en Lemmy afinava les guitarres del Jimi Hendrix i, segons explica la llegenda, aguantava amb el pes del seu cos els Marshalls quan sonaven a tot drap i estaven a punt de col·lapsar-se.

Un altre poble, un altre lloc, una altra noia, una altra cara. Un altre camió, una altra carretera. Menjo menjar escombraria i em trobo malament. Aquest seria el resum del Lemmy de la seva vida com a Pipes en aquesta cançó que forma part del disc més conegut de la seva trajectòria dels Motorhead, que és el Ace of Spades. Ja et dic jo que si un dia estàs com amb ganes d'escoltar música que et faci aixecar el cul del seient, aquest és el disc que necessites. Un altre que també es va guanyar la vida fent de roadie, d'afinador de guitarres, és en Noel Gallagher. Sí, sí, ell mateix explica que va aprendre tot el que sap de com fer que un concert funcioni gràcies als 3 anys que va estar treballant pels Inspiral Carpets. 3 anys que li van donar prou inspiració per fer tota la seva trajectòria en solitari després dels Oasis.

The Dying of the Light, una de les cançons de la carrera en solitari del Noel Gallagher, molt digna, pel meu gust, i ara potser injustament eclipsada per aquesta reunió dels germans més malcarats de la història de Manchester, que a veure si ens regala algun disc d'estudi i més cançons. Que arriben ara són els Smash Mouths, i aquesta cançó que parla d'un altre ofici de risc. El conductor de la furgoneta, tio! Hòstia, nen! Això sí que és complicat, eh?

Roadman, slow it down and you will get there safe and sound. És a dir, conductor, no corris tant, que així arribaràs sa i estalvi. I ell contesta, no, que el show must go on, que l'espectacle ha de continuar. I l'espectacle d'avui, malauradament, ja se m'acaba. Això sí, ho feia amb un clàssic, ni més ni menys que els Lynyrd Skynyrd, els quals no solament fan homenatges als seus roadies, sinó que en van agafar un i el van transformar en el seu nou pianista. Amb aquest Freebird, l'equip del programa s'acomiada per avui i fa un petó gegant a tota la gent que fa aquesta feina tan desagraïda i tan imprescindible. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escolta, Zicat.
1: Andrea, quin llibre em recomanaries per començar com cal la segona temporada de La Pila?
2: Doncs Les dues torres de Tolkien, Fundació i imperi d'Asimov, Les tombes de Tuan d'Úrsula Caleguin, qualsevol segon llibre d'una bona saga literària, vaja.
1: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença La Pila.
3: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: S'acaba l'estiu, tornes a l'oficina i veus cares de gent que, tot i que et cau bé, o mig bé, encara no tenies gens de ganes de veure. Dels seus rostres bronzejats i tristos, deprimits, brolla una veritat inevitable. S'ha acabat la bona vida. Fas una aturada a mig matí per prendre un cafè i un company de feina, entre badalls, et pregunta com han anat les vacances. Bé, li respons. Potser massa bé. Afegeixes mig rient i mig plorant. Després d'uns segons de silenci incòmode, remates la conversa amb aquesta frase. He carregat piles. A la pila, l'Andrea Genovart i un servidor, Marc Cerrudo, també tornem amb les piles carregades i amb moltes ganes de compartir una temporada més de ràdio i llibres aquí a ICAT amb tots vosaltres. Ens esperen recomanacions lectores, anècdotes literàries, converses amb un munt de persones del món del llibre i algunes novetats que anireu descobrint al llarg dels següents programes. S'acaba l'estiu, sí, però per sort els llibres són aquí per salvar-nos un cop més. Andrea, com han anat les vacances? Bé, massa bé?
1: Doncs ja em sap greu contradir-te en el primer programa, però és que jo no he carregat piles, Marc.
0: Comencem aviat. Primera cosa que dic, primera cosa que estàs en desacord.
1: És que, però crec que amb mi estarà gran part de la població, perquè feia molta, molta calor, ha estat insufrible. Estic, de fet, molt contenta de ser aquí, en aquest estudi, que per mi és un gran refugi climàtic, i et diré més, començo a carregar piles ara.
0: Ah, o sigui, és un tema tèrmic, al final, carregar piles o no carregar-les.
1: Sí, de canvi climàtic i també polític.
0: Ja em semblava estrany que aquests dies, quan parlàvem, tenies com moltes ganes de tornar a veure'm, de tornar a gravar la pila.
1: Sí,
0: és
1: no?
0: Perquè sabies que aquí a l'estudi hi ha aire condicionat i que s'està millor que al carrer.
1: I privilegiat, perquè clar, necessites identificació per entrar i no és com quan vas a aquests refugis climàtics que han disposat per la ciutat i que hi és tothom i de tanta gent que hi ha i és de gom a gom, doncs poc passa l'aire.
0: Refugi climàtic VIP. En aquest cas,
1: sí.
0: Doncs què vols que et digui, Andrea? Jo sí que he carregat piles, he tingut la sort de poder viatjar aquest estiu i han estat viatges que en part han estat literaris i no he anat expressament a llocs per llegir llibres o per veure determinats enclaus literaris, però sí que ja que estava allà, doncs he aprofitat. I un d'aquests llocs ha estat Estambul, una ciutat molt literària,
1: sí.
0: Així ja en general, però específicament literària gràcies a un nom i un cognom, que és el Doran Pamuz, Nobel de Literatura, que ha convertit un racó de l'antiga Constantinople en una novel·la fet edifici, una novel·la que ha pres vida, que és el Museu de la Innocència, no sé si el coneixes, el llibre, si l'has llegit, que és un llibre molt xulo, a mi em va agradar molt, el vaig llegir fa molts anys, és una història d'amor entre el Kemal i una cosina seva de classe més baixa, la Fusun, que per coses de la vida doncs l'amor apareix i desapareix, i el Kemal, que és el narrador de la història, et va explicant, no?, aquesta història d'amor, però d'una forma molt original, que és a través de petits objectes que han marcat la seva relació. I
1: és un gest molt paraquià, això també dels objectes.
0: Sí, moltíssim. I, de fet, són tan protagonistes de la narració que el Kemal, el protagonista, converteix tots aquests objectes en un museu, no?, dins de la novel·la. Aquí la gràcia és que, mentre l'escrivia, Pamuz també va fer realitat aquest museu. O sigui, mentre escrivia la novel·la, anava construint veritablement aquest museu amb tots aquests objectes que van apareixent a la narració del Museu de la Innocència, i avui en dia aquest museu tu el pots visitar. Si tens el llibre, de fet, si vas allà amb la novel·la, et posen un segell i entres sense pagar entrada, i jo, com tenia la novel·la, també vaig aprofitar i me la vaig comprar en turc, allà a Estambul.
1: Clar, t'anava a dir, vas viatjar amb la novel·la? Perquè, clar, és una senyora també novel·la.
0: La vaig buscar i no la vaig trobar, realment. Però ja que estava allà a Estambul, vaig a una llibreria petita i vaig comprar la novel·la en turc, que m'agrada tenir novel·les en la llengua original, i vaig entrar. I la veritat és que està molt
1: gran,
0: bé.
1: Perquè, clar, si aquest home tenia que recol·lectar tots aquests objectes, era o Diògenes o tenia una segona casa.
0: Una mica Diògenes és, jo crec. I el museu no és gran, són dos o tres pisos, però és una caseta petita. Saps? Si tu t'has d'imaginar una caseta petita, bufona, aquestes amb escales molt, molt empinades. I la veritat és que el museu, més enllà de tenir la gràcia de que anés de la novel·la, està molt bé per entendre com era Estambul als anys 70, 80, com la dona estava molt subjugada a determinades figures patriarcals, que això també s'explica molt bé al Museu de la Innocència, i la veritat és que em va agradar bastant.
1: Que bé. I hi havia molta gent passejant-se amb el llibre i tal.
0: Doncs hi havia bastanta gent
1: al
0: museu.
1: Sí, és a dir, funciona, no?
0: Tinc curiositat de saber si tots l'havien llegit, si tots coneixien aquesta història Pamuz o van passar per allà. Està un barri molt xulo, que és el barri de Galata, allà a Estambul, i és un museu que potser passes per davant i dius, pues mira, vaig a veure què hi ha. Ara bé, t'acabes enterant que allò és una novel·la perquè té una llibreria al museu on només hi ha el Museu de la Innocència. Sí, és molt guai.
1: Només hi ha aquell llibre.
0: Sí, hi ha algun altre del Pamut, però el 80-90% dels llibres que hi ha són diferents edicions del Museu de la Innocència.
1: O sigui, amb totes les llengües o només amb turc?
0: Amb anglès segur, diria que en francès també el vaig veure, o sigui, pots trobar en pràcticament la llengua que vulguis.
1: Ostres, que fort. Sí. Que fort tenir un museu d'una novel·la teva. No un museu sobre la teva persona, sinó un museu sobre una de les teves obres de tantes que has fet.
0: Això és molt bèstia, clar, però també va fer trampa aquí el Pamut, perquè la novel·la és museu i el museu és novel·la a la vegada.
1: És com que és l'ou i la gallina, no?
0: Sí, exacte, és literatura una mica com expandida. O sigui, va transcendir la literatura Pamut amb aquest Museu de la Innocència i, evidentment, si estava a Estambul, doncs havia d'anar allà. Després d'Estambul vaig anar a Geòrgia, un país exsoviètic que a tu t'agradaria molt, sí. Andrea, perquè de fet ja ens ho explicaràs, però les teves vacances també han estat bastant exsoviètiques o soviètiques directament.
1: Directament.
0: I clar, a Geòrgia, recordem-ho, tenen un alfabet que és només seu. O sigui, l'alfabet georgià és exclusiu d'aquest petit país del Caucas, de 4 o 5 milions d'habitants, un alfabet del qual no entenc un borrall, però que trobo preciós. O sigui, la cal·ligrafia georgiana és magnífica, i em volia comprar un llibre en aquest idioma i vaig anar a una llibreria de segona mà i vaig comprar una mena d'Odissea. Crec que no és l'Odissea com a tal, sinó que és un llibre que t'explica de forma pedagògica, didàctica, què t'explica l'Odissea, què t'expliquen les aventures d'Odissea.
1: Un llibre per a nens.
0: Per viure, sí, un llibre per a nens. És que els dibuixos són molt xulos. És que té dibuixos molt xulos. I com no en tenia el Jordi, doncs almenys
1: però
0: que els dibuixos siguin guais.
1: Però està molt bé, perquè per aprendre un idioma, o sigui, hi ha la Peppa Pig i després hi ha aquest tipus sí. de documents, clar.
0: Doncs vaig perfecte. Comprar un llibre per nens en georgià, amb dibuixos molt xulos de l'Odissea, i ho vaig comprar a una llibreria de segona mà que està situada a l'avinguda principal de Tbilisi, que és la capital de Geòrgia, una avinguda que es diu Rustaveli, que vaig aprendre, no sabia, que Rustaveli és com el seu Cervantes. És el gran escriptor del segle XII
1: fundador de la literatura georgiana,
0: que és autor del gran llibre de la història de la literatura de Geòrgia, que tinc per aquí el nom, no el recordava ara mateix, es diu El cavaller a la pell del tigre.
1: A la pell del tigre.
0: Sí, és un poema èpic sobre dos cavallers que parla de la seva amistat. Em van insistir molt que el poema fundacional de la història de Geòrgia és un llibre que parla de l'amistat entre dos cavallers i que per això són tan hospitalaris al país, per això l'amistat està com és el valor que està per sobre de la resta en Geòrgia.
1: Ostres, que fort, com valors molt pacifistes, no? I humanitaris.
0: Sí. També et dic que a l'hora de la veritat són bastant malcarats els georgians.
1: Sí?
0: Sí, són una miqueta bordes.
1: No et donaven conversa...
0: Alguns massa i altres massa poc. O sigui, no tenen terme mig. Que a mi m'agradava potser més els que no et donaven massa conversa, perquè era gent d'aquesta que li preguntaves una cosa i si és que no, et diuen que no i se't queden mirant, en plan, vols alguna més o pots marxar ja d'una vegada? Que això a mi m'agrada una mica, sincerament. Sí. Però vaig trobar curiós que l'avinguda més important del país tingui nom d'escriptor.
1: Estava recordant jo com es diu l'avinguda més important, Gran Via.
0: Diagonal, clar, és que aquí... És una direcció.
1: És que és molt literal. Diagonal a Barcelona i Gran Via a Madrid, del rotllo una via gran, saps? És que quina poca imaginació tenim.
0: Té poca gràcia.
1: El nostre Cervantes estaria, saps?
0: Sí, es podria dir... Per què no es diu Avinguda Mercè Rodoreda?
1: Clar.
0: La Diagonal.
1: Sí, sí, total. Avinguda Mirall Trencat.
0: Primera proposta que fem a la segona temporada de la Pila, que li canvin el nom. Que li canvin el nom a la Diagonal. Per què no?
1: És que nosaltres somiem en gran.
0: En gran, clar que sí. Sí, ja que ens han donat segona temporada, Andrea, aquí no ens tallarem de res. O sigui, demanarem tot el que ens vingui
1: com
0: pel cap.
1: Com és a Frank, doncs ja està.
0: Sí. Collboni, escolta, que tenim moltes idees aquí a la Pila. Tu on has anat, Andrea?
1: Doncs mira, jo he anat a Romania i a Moldàvia. I també he anat a un tercer país que no està reconegut oficialment, llavors no sé si compta, Tristània.
0: Tristània?
1: Sí.
0: No era Transnístria?
1: Transnístria?
0: Que potser em conec jo millor les teves vacances que tu.
1: Transnístria. És que no he carregat piles. És que avui ha fet molta calor.
0: Ja, ves, això és
1: això. Això, imagineu-vos. A Transnístria.
0: Molt bé.
1: Sí, la seva capital és Tiraspol. Doncs bé...
0: I hi ha llibreries?
1: Doncs no, a Transnístria no.
0: Quina pena.
1: Bueno, és que realment és desèrtic allò. O sigui, tots són bust de Lenin, de Gorky, el signe aquest comunista... I
0: bueno, poca cosa més.
1: Sí, de fet, és que no parla ningú en anglès, tenen la seva pròpia moneda, per tant, l'has de canviar allà. Per tant, vaig canviar tres monedes en aquest viatge, és a dir, vaig tenir monedes romanes, moldaves i de Transnístria.
0: Déu-n'hi-do. I en tens alguna? Perquè a mi m'agrada molt veure monedes.
1: No, però saps què passa? Passa una cosa molt interessant, que es veu que van fer com unes monedes específiques, és a dir, monedes de plàstic. Uh-huh. I ara només fan bitllet. Però què passava? Que la gent, amb aquesta cosa de l'exoticisme i del turisme aquest, o sigui, més estrany, doncs va començar a comercialitzar-les. És a dir, a vendre monedes per sobre el seu valor. I les van haver de retirar, o gairebé quasi no en distribueixen. Clar, a més, aquesta paradoxa, no?, al final de com un país, bueno, que es faci, o intenta fer-se país a si mateix i blindar-se, acaba sent una part d'atraccions per el seu caràcter polític, sense que la gent estigui polititzada.
0: Sí, una mica paisatge de cartó pedra.
1: Sí.
0: Però has dit que abans de Transnistria vas estar a Moldàvia i abans de Moldàvia vas estar a Romania, a Bucarest, que és on està situada la novel·la, que serà la primera recomanació d'aquesta temporada
1: sí.
0: A la pila, que és Solenoide, de Mircea Cărtărescu. Ja ho vaig dir a l'últim programa de la temporada passada, que tenia ganes de dedicar l'estiu sencer a un llibre, i aprofitant que Edicions del Periscopi ha tret l'edició de butxaca de Solenoide. De butxaca és una mica eufemisme, perquè realment són 850 pàgines, que pesa com un mort, que l'he portat les dues setmanes que he estat de vacances a la motxilla i fa mal l'esquena encara, però la veritat és que ha valgut la pena, perquè és un llibre al·lucinant. O sigui, jo mai havia llegit a Cărtărescu i he al·lucinat amb la ment d'aquest senyor.
1: I ara diràs, es mereix el Nobel.
0: És que es mereix el Nobel. És que comença la meva campanya aquí.
1: Aquí comença la campanya del Nobel.
0: O sigui, la primera proposta ha estat canviar el nom de la Diagonal. La primera campanya d'aquesta temporada de la pila és que li donguin el Nobel a Cărtărescu. Perquè no és només la capacitat d'inventiva i creativa que té aquest senyor, sinó també la capacitat que té de transformar-lo en literatura. O sigui, és una obra monumental, és torrencial, la capacitat que té d'imaginació. No explicaré ben bé de què va la novel·la, perquè és difícil d'explicar la història d'un professor d'un institut de secundària a la Bucarest de l'era comunista, que poquet a poquet anem veient com les línies entre ficció i realitat del que ens va explicant es van difuminant, no? Ell viu una casa on té enterrada sota aquesta casa una mena de maquinot que es diu solenoide, que és una mena de flux d'energies que el que fa és unir diverses dimensions i crear realitats, que això, que estan a mig camí entre el que vivim de veritat, el que imaginem, el somni, la fantasia, i a partir d'aquí Cărtărescu et va vestint desenes i desenes d'històries encadenades, que el que fa és posar en dubte realment el que concebim com a realitat i el que no? I a través de històries de companys de feina de l'institut, de històries d'infantesa del propi protagonista, de fets misteriosos que passen dins aquesta casa, com sempre va passejant per allà el protagonista i sempre troba, per exemple, habitacions noves que no havia vist mai, o se'n va a dormir i de cop l'habita i dorm a 3 metres sobre el llit. O sigui, coses estranyíssimes.
1: És com una mica realisme màgic, no?
0: Sí, de fet, ha guanyat premis de ciència-ficció i de literatura fantàstica, perquè jo crec que es podria englobar Clar. Dins aquest gènere, però d'una forma molt diferent. No espereu la típica novel·la fantàstica o de ciència-ficció que hem llegit tota la vida, sinó que és molt diferent, i de veritat que a mi m'ha semblat, sobretot literàriament, una proesa i un llibre que s'ha de llegir. Ara bé, només s'ha de llegir si tens ganes de dedicar-li Clar. Un bon temps, unes bones setmanes, uns bons mesos, perquè no és un llibre que puguis llegir amb presses, perquè la gràcia justament és deixar que et vagi com empapant, amarant a poc, perquè hi ha un punt que com a lector entres dins aquest món entre la realitat i la ficció que ens està descrivint el protagonista, i de veritat que t'eleva. És un llibre solenoide que si hi entres t'acaba elevant, i a mi m'ha semblat meravellós, i per això mateix, repeteixo, que li donguin ja el Nobel al senyor Cărtărescu. No li van donar Ismail Cadaré, se'ns va morir l'escriptor albanès sense guanyar el Nobel de Literatura, així que ara començo la meva campanya per un romanès, en aquest cas, com és Cărtărescu. I fet aquesta primera proclama de la segona temporada de La Pila, Andrea, què et sembla si rebem ja a la primera convidada de la segona temporada de La Pila?
1: Doncs perfecte.
0: Som-hi.
2: Boca a orella.

0: Quan arriba el mes de setembre, tots aquells que estimem els llibres sentim per tot arreu i sense parar una única paraula: reentré. Aquest galicisme fa referència a la represa de publicacions per part de les editorials després de l'habitual aturada estiuenca. Les llibreries s'omplen de novetats editorials de tota mena i els lectors no donem l'abast. Les nostres piles de lectures pendents creixen de forma esgarrifosa i, no dubteu, al Nadal encara llegirem llibres comprats al setembre de la mateixa manera que per Sant Jordi encara llegirem llibres que hem comprat al Nadal. Per parlar d'aquest tsunami de publicacions, tant del fenomen en si com de títols concrets, hem convidat al programa la Marta Cava. La Marta és bibliotecària i lectora hardcore, com ella mateixa es defineix, i és més que probable que la seguiu a xarxes socials, X, Instagram, Substack, on s'ha convertit en tot un referent de la prescripció literària. Benvinguda, Marta, com estàs?
1: Gràcies per convidar-me. Això de lectora hardcore m'ho va dir un periodista del periòdico.
0: Ah, sí?
1: I em va fer molta gràcia i dic, mira, t'ho robo.
0: Què creus que vol dir lectora hardcore? Quan t'ho va dir, què vas pensar? Ho soc? No ho soc?
1: Vaig pensar que ho soc, dic, no sé bé què vol dir, però m'agrada, perquè com normalment a vegades associem la lectura a coses, a termes aquests molt cookies, no? A vegades molt carrinclons, no? De soc lletra ferida i tot això, vaig dir, uf,
2: ah, és veritat,
1: jo com soc bastant més punky que una altra cosa, doncs el concepte hardcore em va agradar molt més que no considerar-me lletra ferida, que és un concepte que a mi no em fa el pes.
0: És veritat que és una mica cursi, potser li robarem a la Marta el terme aquest de lector hardcore. Tu et consideres lectora hardcore, Andrea?
2: No em considero hardcore.
0: Ah! Ets hardcore en general a la vida, no?
2: És que lectora hardcore, és a ser... Clar, és que penso, quin nivell deu estar la Marta per ser lectora hardcore? Jo crec que no sóc lectora hardcore al costat de la Marta.
0: Doncs, Marta, com a lectora hardcore, com reps aquest allau de novetats que arriba ara al setembre? Amb il·lusió, amb cert escepticisme...
1: A veure, sempre fa il·lusió, sobretot quan ja comencen a dir quins títols sortiran. Això sé perquè jo som també estafanera de mena i jo ja estic amb l'antena posada de veure, dic, què, a veure, què m'oferiu, no?, ara que torna. Però sí que és cert que a vegades dius, ostres, no puc amb tot. I jo va arribar a un punt que vaig dir, val, he assumit que no em podré llegir tot el que jo vull llegir a la meva vida i vaig fer un canvi de xip, però tot i així veus, ostres, llibres fantàstics que passen desapercebuts perquè l'allau és tal que no es pot absorbir ni un lector mitjà, diguéssim, pot assumir tot el que està sortint. No vull caure en la trampa del discurs d'es que es publica massa, perquè aquí entraríem en un terreny pantanós de... Sí, tothom publica massa? És el mateix una editorial petita que treu 10 llibres l'any que una gran que en treu 10 al mes? Clar, és un altre tema, no? Però sí que arriba un punt que, com està tot tan concentrat en aquests tres grans períodes de l'any, que són Sant Jordi, sobretot Sant Jordi, que jo diria que és la traca màxima, i després, en menor mesura, tot i que és molt potent, setembre, que nosaltres també ens coincideix amb la Setmana del Llibre en català, i Nadal, que seria potser l'època un pèl més fluixa i que s'aposta més també pel fons i pel que ha sortit. Clar, és que entre setembre i Nadal han passat res, poquíssims mesos, no? I es reaprofita, no? Però clar, jo crec que Sant Jordi i setembre són d'aquelles èpoques que dius, hòstia, que bé, surt molta cosa, però a la vegada és com, ostres, un moment, és que no puc assimilar-ho tot com a lectora.
0: Sí que és veritat que aquesta frase d'es publica massa, que es fa servir molt últimament, és una mica tramposa,
1: sí,
0: perquè només que es publiquessin 10 llibres en general ja no et dona la vida per llegir 10 llibres en un únic mes. O sigui, jo crec que aquí el que hem d'analitzar és de tot el que es publica, que és evident que és molt, si és de qualitat o no és de qualitat. I jo crec, almenys la sensació que tinc, és que ja des de fa un temps, al setembre, s'està fent una aposta bastant de qualitat, a més per molt autors i autores de casa que tornen, no? Al final de l'estiu torna aquesta literatura de casa nostra, i jo crec que en un sentit podem estar bastant contents de tot el que va apareixent al setembre.
1: Sí, sí, sí, i també, clar, és això, que has de mirar també editorial per editorial, que n'hi ha moltes, i de molt variada, hi ha molta oferta, és a dir, jo el que veig és que hi ha molta diversitat de gèneres, no? Jo, per exemple, no tinc tirada per la ciència-ficció o la fantasia, però hi ha editorials catalanes, que, com per exemple Mai Més, o Males Herbes, o Raig Verd, i amb el Segell d'Una, que estan fent coses molt xules. Clar, a mi, com a lectora, personalment, no és el que més em crida l'atenció, però dic, ostres, hi ha gent que gaudeix moltíssim quan fan els anuncis de novetats, no? I dius, ostres, clar, és, cadascú té com el seu nínxol, no? I de llonses, i és això. I jo crec que un tema que ens hauríem de plantejar, perquè el debat sempre se'n va a si es publica massa o no, si s'estan venent llibres o no, i no parlem massa de si hi ha prou lectors en aquest país. I és un debat que jo trobo molt a falta, perquè sembla, cada cop que surt anunciant, és que per Sant Jordi es van vendre no sé quants milions de llibres, s'ha facturat molt bé. I fantàstic, vull dir, perquè les llibreries guanyen, els autors contents, més o menys, però clar, jo penso, dic, però estem fent prou lectors, perquè clar, si no treballem aquest tema, qui llegirà? Clar. Aquests llibres que vagin sortint.
2: I que hi ha persones que compren el llibre per Sant Jordi.
1: Exacte.
2: O compren la novetat, i això no vol dir que siguin lectors. Mm. No? Tu has comprat per regalar i això no vol dir que estàs construint un nou lector.
1: Jo sempre vaig a donar un cop de mà a la llibreria del meu poble el dia Sant Jordi, i molta gent ja et diu, dóna'm el llibre que estigui de moda. Clar, clar. És com qui va al Zara o qualsevol botiga de roba, perdó per dir marques, i diu, què es porta ara, no? Això, doncs, ja
2: un
1: està.
2: Un festival de música.
1: No? Sí. I és això que jo trobo molt a faltar, a tenir un debat i sobretot tenir polítiques clares de foment de la lectura a totes les edats, eh? A la infància sobretot, perquè és el punt més important, però és un pla a llarg termini. És a dir, si volem que totes aquestes novetats siguin llegides en algun moment, vol dir que hem de treballar la lectura des de la base, i això vol dir des de la infància, bàsicament, i anar acompanyant, no? Perquè també una altra dada tramposa és que sempre hi ha el debat de és que els joves no llegeixen, i després surten les dades dels baròmetres de lectura i et diuen no, els joves sí que llegeixen. I com tenim aquesta dada optimista, ja ens oblidem dels joves, i no, és que amb els joves encara s'ha de seguir picant pedra, clar. I és això, no?, que ens deixem a vegades seduir per certes dades optimistes. I després la realitat és una altra, que hem de seguir treballant, no vol dir que estigui la feina feta.
2: I estirant una mica d'aquest fil de novetat i de lector, creus que hi ha el prejudici per a algú que es vol iniciar en la lectura, que una novetat editorial pot interpel·lar-lo més, pot identificar més a un lector perquè potser és més contemporani, potser parla més del món que ens envolta, que no pas un llibre més de fons o que ja fa uns quants anys que s'ha publicat?
1: És que és depèn. I ara més venim d'un estiu que un dels llibres més venuts ha sigut l'Odissea. Vull dir, és un clàssic que segueix interpel·lant. Clar, a veure, que la pel·li del Nolan ha ajudat moltíssim, segurament,
2: ajudat moltíssim.
1: No? Però és això que la gent pot trobar el seu llibre i així... Clar, per exemple, les adaptacions cinematogràfiques, tant si la pel·li és bona o no, que això és un altre tema, ajuden molt a impulsar els llibres, no? De fet, fa pocs mesos, Cims borrascosos, no? La pel·li no s'aventava per enlloc i a mi em va fer
0: dolentíssima.
1: És
0: molt dolenta.
1: Van entrar ganes de buidar-me els ulls amb una cullereta, perquè és que dic, on està? O sigui, on està Emily Bronte? No veig el llibre, no? Però va ajudar que molta gent s'acostés al llibre. I clar, és això, és que és depèn, no? Vull dir, hi ha una cosa de les lleis de la biblioteconomia que hi ha dues que m'agraden molt, que és a cada llibre el seu lector i a cada lector el seu llibre. És a dir, és tot molt heterogeni. Vull dir, algú es pot acostar per un llibre de moda i algú es pot acostar per un clàssic. És que és molt depèn de la persona i de com li arribi i de quina època de la vida es trobi, de quin moment i de diferents variants.
0: Marta, t'hem espiat. Hem entrat a les teves, xarxes.
2: Ara festa a la sorpresa.
0: No, però jo vaig entrar al teu Substack i et citaré textualment una publicació que vas fer que suporta una mica d'odi. No odi, potser, però sí una mica de mala llet, de crítica, com a mínim de crítica, i m'agradaria que ens comentessis, ¿vale? Perquè estic bastant d'acord, però vull que ens donis tu, que t'expandessis una mica en aquesta argumentació. Dius el següent a Substack. Estic cansada de gent anunciant quins llibres vol llegir, que anuncien novetats abans que les pròpies editorials. No podem tornar a fer les coses senzilles, recomanar allò que ens ha agradat i au? Aquí va aquest dard.
1: Sí, d'aquí 5 minuts tindré un aplec d'enemics a les portes de casa.
2: No et preocupis. Esperant,
1: sí. No, és que he vist... O sigui, està molt bé que parlem de llibres. Està molt bé que s'hagi democratitzat la lectura, no? Jo soc una persona... Jo no estudio literatura. O sigui, jo soc bibliotecària, però al contrari del que tothom pensa, jo no tinc ni idea de teoria de la literatura. Jo l'únic que vaig fer és a batxillerat, no? I un dia em vaig trobar parlant de llibres, amb naturalitat, i la gent... No sé per què, ja m'ho explicaran, els hi vaig fer gràcia. I de sobte veia que hi havia més gent, no? I que podies comunicar de tu a tu. I podies parlar amb algú que és expert en literatura medieval i amb una persona que té una feina que no té res a veure amb els llibres, no? I hi havia una comunicació i veia gent recomanar i, ostres, mira, et fixaves i tot plegat. Però ara de sobte veig que la gent diu, mira, aquests són els llibres que em vull llegir aquest estiu. I dic, com que són els... I, però ja ho teniu planificat, jo tinc una pila i vaig agafant segons, no sé, com en trobi el temps que tingui, la calor que faci, que això és una altra, i tot plegat, no? I gent que vol anunciar els llibres abans que les editorials, jo, clar, jo tinc amigues que són editores i a vegades els sap greu, no?, perquè estan preparant
2: clar.
1: A nivell comunicatiu com anunciaran, quan ho faran, i algú troba per internet que sortirà aquest llibre el 3 de setembre...
2: Que no és ni l'autor ni l'autora, no, que és algú, és algú, un tafaner.
1: I dius, ostres, és que no estàs respectant la feina. Espera't, vull dir, jo a vegades ho veig, perquè mira, jo tafanejo molt per feina, els catàlegs i tot plegat, i ho veig, però jo callo.
2: Clar.
1: Igual que moltes vegades si m'han enviat un llibre, jo m'espero que s'hagi publicat per dir, ei, me l'he llegit, és boníssim, aneu a la llibreria a comprar-lo. Clar, dic, també un respecte a la feina editorial, no? I trobo que està molt bé, insisteixo, eh? No vull posar-me, no, és que jo sóc l'única... No, jo no, a vegades fins i tot jo tinc dubtes i s'hauria d'estar parlant de llibres, però és un altre tema, no? Però penso que hauríem d'això, de parlar dels llibres que hem llegit, que ens agraden o que no ens han agradat i podem fer una crítica raonada de per què sí, per què no i tot plegat, no? I és això, no?, que volem fer moltes coses i volem parlar tota hora, però a vegades és millor a vegades el silenci. Jo, clar, soc bibliotecària, aprecio molt el silenci i no és dolent, per favor, aprecio el silenci tant en el sentit...
2: De totes les maneres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I si un dia... Jo, per exemple, jo a vegades hi ha dies que no dic res i, o que m'he llegit un llibre que m'ha semblat normalet. No dic res. I
2: o que
1: ja
2: et pot
1: no
2: encantar
1: res.
2: Un sí. Llibre i no dir res.
1: Sí, sí, sí.
2: És a dir,
1: sí.
2: Tenir una relació íntima amb el llibre, no? I ja està.
1: Sí, espero haver-me explicat bé, perquè ja m'he ficat en aquest tema alguna vegada i he sortit escaldada, però ho dic amb carinyo, eh? I és la meva opinió personal i no vol dir que sigui ni la millor, ni la més vàlida, ni res.
0: Doncs nous enemics de la Marta, ens podeu escriure a lapilaicat@gmail.com
2: i
0: ja us gestionarem nosaltres per
1: sí,
0: tu,
1: sí,
0: Marta.
1: Gràcies,
0: o sigui,
1: gràcies.
0: No et preocupis.
1: Sí.
2: Doncs també a nosaltres ens agradaria xerrar de tot el que està passant amb les biblioteques,
1: sí.
2: No? Que ha estat un tema candent en els últims mesos i no menys important. Com a bibliotecària tenies la sensació que érem molts usuaris i usuàries que no teníem ni idea del que estava passant fins que heu aixecat el braç? O creieu que era una mena de cosa assumida però que no havia estat reivindicada fins com ara?
1: Hi ha un tema que és que tu ara, si ara sortíssim aquí a la Diagonal i agaféssim a tres persones i li preguntéssim què et penses que es treballa en una biblioteca, tothom tindria una visió absolutament esbiaixada.
2: Clar.
1: La gent es pensa que estem allà molt bé, amb una feina molt tranquil·la, ui, tot el dia llegint. Jo tot el que llegeixo és de camí a la feina, perquè a més soc usuari de Rodalies, i és el meu temps. Algun cop sí que, a veure, no me'n diré, algun llibre infantil així, algun àlbum il·lustrat, sí que puc tafanejar-lo, però jo a vegades no paro. Jo a vegades no paro. Vull dir, jo vaig amb un rellotge d'aquests que et compta els passos i a vegades dic, o Déu meu, en dues hores i dic, ja, avui ja no cal que
2: Esport
1: vagi a la piscina perquè sí, no? I tenim molta càrrega de treball perquè seguim amb uns estàndards de plantilla de fa molts anys que no s'han revisat. Hi ha molta més feina. També tenim unes jornades una mica descompensades. Jo ahir, per posar un exemple, no visc no treballo al poble on visc i vaig sortir de casa a les 8 i vaig arribar gairebé a les 9.
0: Amb
1: una petita pausa per dinar, evidentment, però clar, està tot el dia i estàvem, clar, la calor que fa i tot plegat. Dius, sí, puc avançar molta feina, però és que arriba un punt que dius, ja no estic caçant mosques, no, ja no puc més, clar, aquests horaris, no? A més, nosaltres treballem dissabtes de maneres alternes i això fa que tinguem... Normalment moltes biblioteques parlem de la setmana curta i la setmana llarga, però jo sempre faig la broma, dic, per mi totes les setmanes són llargues, treballi dissabte o no, perquè hi ha dies que no pots més, no? I això són els horaris, nosaltres anem al revés del món, perquè nosaltres treballem les tardes principalment i algun matí. I clar, tema és una professió molt feminitzada, temes de conciliació, tot plegat, vida, és això, no? A mi em costa molt quedar amb la gent perquè no entenen que no puguis quedar un dimecres al vespre. Dic, ja, però és que jo plego al vespre i me'n vull a casa perquè estic molt cansada, bàsicament, no? I són moltes coses que hem anat passant durant la crisi. Vam patir retallades com tothom i jo crec que encara no s'han revertit, seguim igual, pressupostos ajustats, plantilles ajustades i arriba un punt que petes. Barcelona, la xarxa de biblioteques de Barcelona la ciutat ha sigut la primera, però ja comencen a haver-hi biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació i també de la Generalitat que estan començant a sumar-se a les protestes, perquè realment necessitem fer un replantejament de la feina. A mi m'agrada molt la meva feina, però les condicions podrien ser molt millors.
0: Ja ho vam dir al final de la temporada passada, que des de la Pila donem tot el nostre suport, evidentment, a aquesta vaga de les companyes bibliotecàries, i esperem que ben aviat se us escolti, que menys que se us escolti amb la feinada que feu. I ja que estem parlant de la vostra feina i t'hem portat aquí, Marta, per parlar d'aquesta famosa rentrée literària, m'agradaria que ens expliquessin una mica com afecta, no?, totes aquestes novetats editorials del setembre a la vostra feina. Si és una cosa que teniu molt en compte, si deixeu passar unes setmanes i dieu ja a l'octubre, al novembre, ja agafarem tots aquests llibres, no sé.
1: Clar, depèn del pressupost que tinguem. Nosaltres ens entren... Clar, tenim diferents vies d'entrada de llibres. Hi ha una cosa que són els lots de la Diputació de Barcelona, que cada mes ens ofereixen una llista de llibres, que a vegades no són les novetats més immediates, però a vegades tenim pressupost de l'Ajuntament o d'alguna subvenció, que sí que ens permet anar a la llibreria i dir, ei, mira, vull això perquè sí que de llonça. Sobretot acostumem a tenir, quan arriba Sant Jordi, perquè és això, no, ostres, és Sant Jordi, necessitem novetats. Triguen una miqueta en arribar, vull dir, a vegades no és immediat, també perquè han de passar un procés tècnic, no? S'han d'entrar al catàleg, catalogar és una cosa també que a vegades porta temps, un procés tècnic i tot plegat. La gent acostuma a tenir paciència. De fet, ja els grans hits, els llibres que diguéssim que si ara agaféssim la llista dels més venuts i els veiéssim a la biblioteca, hi ha gent que està en llista d'espera pel llibre per un any.
2: I ostres, gent que... en sèrio? Qui si tu el són?
1: Clar, per exemple, ara em ve al cap un fenomen que ha sigut un autèntic fenomen, que és el Passeig de Gràcia, del Roger Bastida, que un dia tafanejant, perquè havia demanat un usuari, i vaig mirar i dic, hi havia una biblioteca que tenia més d'un any d'espera. Hi havia molts exemplars, però clar, la gent té ganes de llegir, i després podíem entrar a la resta, no? L'Odissea de la Casa dels Clàssics ens està arribant, perquè clar, ha arribat molt quan ja estem a l'estiu, però comença a tenir molta demanda. Clar, és això, hi ha gent que té molta paciència, de dir, no, jo no tinc... Vull dir, el vull llegir...
2: No me'l compraré.
1: Sí, però a vegades hi ha gent que diu, bueno, mira, va, me'l compro, però hi ha gent que té paciència i diu, ja m'arribarà perquè serà per llibres, no? I clar, nosaltres tenim molts llibres per agafar i jo sempre els hi dic, agafeu i proveu, si no us agrada podeu tornar, vull dir, això és molt fàcil.
2: És que a més hi ha una gran quantitat de préstec, és a dir, jo al·lucino, vull dir, o sigui, les condicions com a usuària de biblioteca són excepcionals, o sigui...
1: I dues coses importants, si no tenim el llibre a la biblioteca on la persona va normalment, el podem demanar a una altra biblioteca, sempre quan estigui disponible per préstec, i després tenim la plataforma de llibres digitals, que és la Bibliodigital, que la gent pot llegir, si està en format electrònic, ho pot llegir, i hi ha molta gent que és usuària de llibre electrònic i realment en fa ús des d'aquí i està molt contenta.
0: Doncs ara, Marta, agafa't fort a la taula, agafa't fort el micròfon, perquè estrenaràs una nova secció de la Pila. Abans, per això, escoltem una cançó que creiem que t'agradarà.

0: Ja t'hem dit, Marta, que t'havia espiat, que t'he espiat. En aquest cas he estat jo en primera persona i he descobert que aquesta cançó t'agradava. Així que he decidit posar-te-la abans de preguntar-te, Marta, quin és el llibre de la teva vida, o que ens expliquis un dels llibres de la teva vida, perquè aquest any totes les persones que vagin passant pels micròfons de la pila li volem fer aquesta pregunta, no? També per sortir una mica dels temes d'actualitats que tractem i de més, anar una mica a aquests llibres que tenim sempre a casa i que tenen com un racó especial dins el nostre cor, i començarem amb tu, Marta, així que tot teu, digue'ns, quin és el llibre de la teva vida?
1: M'ha gustat, estava entre tres, però vaig agafar la cosa menys convencional perquè la resta, mira, ja està. Mira, són les cartes a Malta, de Màrius Torres, que va ser poeta, i la Mercè Figueres. Val? Això està editat per Club Editor. A veure, hi ha molta cosa en aquest llibre, vaig intentar ser el més sintètica possible.
2: Tant de bo ens poguéssiu mirar, perquè estem amb Marc i jo amb els ulls superoberts, sí, a què dirà.
0: Un segon, mira, Andrea, com se li ha il·luminat la cara a la Marta. Jo espero que sigui una cosa que passi sempre que fem aquesta secció al programa. Estic molt content.
1: És, com deia el poeta, no és amor, lo que tu sientes se llama obsessió.
2: Gran poeta.
1: Sí. Bàsicament, Màrius Torres va ser poeta, tenia tuberculosi i va estar ingressat a un sanatori, que era el de Puig d'Olena, i allà coneix a un altre pacient, que era la Mercè Figueres, i es fan amics. Què passa? Que al ser tuberculosos no tenien molt contacte físic, però un dia coincideixen i es comencen a enviar cartes gràcies a una monja infermera que hi havia allà, que anava fent l'intercanvi de cartes. Ai. Llavors, neix alguna cosa. Hi ha gent que us dirà que és amor, hi ha gent que us dirà que és amistat, i hi ha gent que us dirà que és simplement una relació de poeta barra musa. La mà alta dels poemes de Torres és la Mercè Figueres. Llavors, clar, poder llegir les cartes és fantàstic. A mi se'm posa la pell de gallina. Ahir, abans de venir, estava repassant algunes i dic, estic posant molt, molt, molt, molt tova. I clar, és això, no? El límit entre amor, amistat, desig. I hi ha un moment que ell li diu, no sé què sento, no sé si és amor, o si, no sé si m'he enamorat de tu, perquè és una paraula molt forta, però és que amb tu estic aprenent que és estimar, que estic sentint coses, no sé què, i dius, buah. Clar, a més, s'ha de pensar que ells estaven marcats per dues coses, la malaltia i sobretot una possibilitat de la mort, i l'aïllament per la guerra. Clar, tot això passa durant la Guerra Civil. I és com una mena de doble aïllament, no? Que ells no poden veure's molt, però es van intercanviant aquestes cartes, no? I és realment una preciositat, i supertendre i supertrist, perquè dius, primer, què hagués sigut de Màrius Torres si hagués pogut viure més anys? Què hagués creat, no? Quins poemes hagués fet, o quins gèneres hagués explorat? I de l'altra, quina relació haguessin tingut si tots dos haguessin superat la malaltia? És a dir, la Mercè Figueres sí que la supera, però el Màrius Torres no, i mor molt jove, no? I clar, em va tenir donant voltes a tots els temes que deia Onces. I després, una tafaneria, que en aquest duo entra una tercera persona, i que és ni més ni menys que Joan Sales, i té un paper important. Té un paper important en la vida de tots dos. No diré per què, perquè així és una manera que la gent vagi a buscar aquest llibre i el llegeixi, que ja té uns quants anys, però és que realment, és que no és ficció, és que això és la realitat, no? I també poder llegir a un poeta els textos que escrivia en la seva quotidianitat i veure que era poeta fins i tot per fer una carta...
2: Yeah.
1: És que a mi em vaig obsessionar molt amb Màrius Torres, i estic molt obsessionada amb Màrius Torres, i estic molt contenta perquè em sembla que a final d'any publicaran per fi la poesia completa, i espero que la gent s'acosti a la poesia, a les cartes i a tot el que va deixar a la seva curta vida.
2: Doncs has dit una cosa, bueno, primer de tot, abans de preguntar-te, aplaudiments, perquè o sigui, ens hauríeu de veure en Marc i jo escoltant la Marta amb els ulls oberts, sense parpellejar.
0: Sí, és sí, dir... has posat el llistó molt alt.
2: Sí.
1: Dóna'm
2: el teu llibre, sisplau. Te'l robo. No, o sigui, gràcies per aquesta introducció. No coneixia jo aquestes cartes. A dir, bueno, no coneixia aquest exemplar, sí que és veritat que coneixia la figura del Màrius Torres, la havia estudiat quan anava a l'institut com a poeta simbolista català, no? I tot el seu imaginari també, tot això de la tuberculosi. De fet, t'estava escoltant i jo pensava, creus que hi ha relacions que bàsicament s'expliquen que la seva condició de possibilitat és per la malaltia? No? Tu deies, quina hauria estat la seva relació? Doncs potser no hi hauria hagut. Perquè a vegades jo penso que els vincles entre persones, i a vegades sobretot en el gènere epistolar, és a través dels conflictes, és a través del vertigen de la vida a la mort. I això passa amb la malaltia, passa amb la guerra, passa amb separacions, i a vegades sembla que si no hi és això, no hi hauria, de fet, com aquesta idea d'anar a trobar l'altre, no?, a través de la carta.
1: Exacte, perquè és que, a més, aquí hi ha dues relacions, no? Una és la que haguessin pogut tenir... Clar, si no hi hagués malaltia, no s'haguessin conegut. Si no s'haguessin conegut, la Mercè Figueres no li hagués parlat del Joan Sales i el Joan Sales no hagués acabat editant Màrius Torres i no sé si l'haguéssim conegut, el poeta. Clar, no sabem, era una època molt difícil. Sí que venia d'una família important de Lleida i tot plegat, no? Però és que hi ha moltes coses, hi ha moltes capes en aquesta història. La principal que es veu aquí és sobretot la relació entre els dos pacients, no? Després hi ha un altre volum que són les cartes de Màrius Torres, que són les cartes entre el poeta i l'escriptor. Però clar, és això, que si no haguessin estat malalts, no s'haguessin conegut, no? Hi ha uns versos de Màrius Torres que m'agrada molt, que és, si no estigués tan trist, res no fora tan vell, no? Que és una manera de dir, ostres, si no hagués tingut aquesta tristesa, no hagués vist aquesta cosa maca. No ho deia per la relació, ho deia per una altra cosa, no? Però penso molt en aquests versos, perquè jo crec que a vegades des de la tristor, quan toquem fons o quan estem en una mala època, veiem una... neix una cosa maca, en aquest cas és una amistat o un amor, el que vulgueu dir, que bueno, van tenir, i com a mínim durant el temps del sanatori, penso que, ostres, es van fer companyia amb cartes, però es van fer molta companyia.
0: I com arribes tu a aquest llibre, Marta, recordes el moment?
1: Mira, tenia uns amics de Lleida que tenien un grup de música i van versionar un poema del Màrius Torres.
2: Quin grup?
1: Hòstia, té molts anys, eh? Es deien Escalivada, vull dir, era un grup de
2: col·legues. A MSK, no?
1: No, normal, ho escrivien normal.
2: Vale, dic el típic grup SK, així.
1: I arrel d'aquí vaig descobrir, ostres, hi havia van versionar un poema, que és La ciutat llunyana, que em va agradar molt, em vaig acostar al llibre, i ara no recordo si vaig ser jo o vaig ser ella, que parlant amb una professora d'un institut quan treballava, quan era de bibliotecària escolar, vam estar parlant d'això, o vaig veure que sortia i vaig dir, ostres, unes cartes del Màrius Torres, i em vaig, us ho dic, obsessionar amb aquest llibre. Recordo que la vaig agafar de la biblioteca i me'l vaig acabar comprant, dic, no, i el tinc aquí guixat amb anotacions i tot plegat, perquè em vaig obsessionar molt amb el llibre i amb la poesia.
0: Doncs espectacular estrena, jo crec, de la secció sí. El llibre de la teva vida. Moltes gràcies, Marta.
2: Acabes de crear dos possibles, no, segurs compradors d'aquest llibre. O sigui,
0: sí, seguríssim, ja 100%. I tots els que ens escolten.
1: Espero que sí, espero que algú s'acosti al llibre i a la poesia, perquè és d'aquells llibres que passa, saps, molt discretament. Sí. I és d'una col·lecció, que és la Cara Fosca de les Lletres, de Club Editor, que tenen moltes correspondències entre... Clar, la més coneguda és la correspondència entre la Rodoreda i en Sales, que és aquell totxo, i que hi ha molta cosa, hi ha molta xitxa. I aquest passa com desapercebut, també perquè Màrius Torres potser no és d'aquells poetes catalans que ens vingui al cap, sí que s'ha reivindicat amb els anys, però és com una figura molt, molt, molt discreta, i jo això espero que... Si hi ha una persona que després t'escolta la secció té ganes de comprar-lo...
2: Dues segurs.
1: I si hi ha una persona anònima per allà, em farà molt feliç.
2: I que escrigui a la Marta també, sí, per fer-la encara més feliç.
1: Sí, per favor.
0: Doncs rescatem un llibre i ara, Andrea, també rescatarem una secció de la temporada passada, que és la nostra preferida, sincerament, que és el Caixa o Faixa.
3: Caixa o Faixa.
0: Molt senzill, Marta. Et proposarem ara aquí 5 dilemes sobre la taula i tu has de respondre sense pensar-t'ho molt, d'acord? Sé que la resposta al llibre de la teva vida l'has pensat molt, sí, l'has portat molt preparada i t'ho agraïm, però ara has de fer absolutament el contrari, d'acord?
2: Aquest passi pel cap. Has botxarrat. Exacte. Hardcore.
0: Comencem fort. Comencem amb una pregunta hardcore. Jo crec que almenys ho serà per tu, Marta. Bibliotecària escolar o bibliotecària pública?
1: Fa mal dir-ho, però bibliotecària escolar.
2: Molt bé, la Marta es mulla, eh?
0: Sí, es mulla, ens agrada molt això.
2: Llegir llibres o xerrar sobre llibres?
1: Llegir.
2: Vale.
0: Però, tot i que està... tot i que està responent molt ràpid i molt convençuda...
1: Però que justifiqui.
0: No, puc dir, dins teu es genera un dubte, es genera un debat?
1: En aquest cas no. En el primer ha fet mal respondre.
0: Ha fet mal.
2: Home, sí.
0: Mira, la tercera és més senzilla, també. Jo crec que no et farà tan mal de respondre. Conduir clubs de lectura o participar en clubs de lectura?
1: Conduir clubs de lectura, ho tinc claríssim.
0: Claríssim.
1: Quan em jubili ja participaré, però ara mateix estic en una fase de la meva vida que els condueixo.
2: Aquesta jo crec que també es cou. Llegir novetats editorials o llibres de fons?
1: Uf, aquesta és diferent.
2: Exclusivament.
1: Fons.
2: Uau! Marc, no llegiré el teu llibre, el teu nou llibre, que surt ara al setembre.
0: Ah, mira, ho hem dit, jo pensava que no ho diríem.
2: No ho havies dit la temporada passada?
0: Sí, però no ho havíem dit avui al programa d'avui, ah, vale. Saps? Perquè he decidit que el primer programa no volia fer spam, o sigui, que hauria quedat una mica lleig, però bueno, ja l'has fet tu per mi, així que jo encantat.
2: I no parlem entre setmana, per tant no està consensuat. Recordem que el Marc i jo no parlem entre setmana.
0: I l'última pregunta que això faixa és molt important, Marta, o sigui, aquesta te l'has de pensar molt bé perquè pot, de fet, trencar la relació entre l'Andreu i jo. Qui té més pinta de tornar fora de termini un llibre a la biblioteca? Oh. L'Andrea o el Marc?
1: L'Andrea.
2: Ho sabia!
0: Toma, toma! És que jo també ho sabia. És que
2: ho sabia!
0: Està claríssim. Home, és que dones unes vibes, Andrea. De ser la típica persona.
1: Després hi ha un perfil que és la gent que ho fa i no es disculpa, i la gent que ve, hola, vinga, torna un llibre amb retard.
0: Que pateix moltíssim.
1: Havia de tornar ahir, el torno avui. Dic, home, no passa res per un dia, per favor. I després ve gent que, un any de retard, i hola, torna un llibre. I clar, yeah. et surt la vista, ostres, i tu mires la quantitat de dies i mires la cara i veus que la persona està, però, com si res, I en canvi, la gent que torna tard un dia un llibre...
0: Angoixada.
1: Bé, sí, com sembla que ja amb les mans ja es posa, em truca als Mossos i que em vinguin a detenir,
0: I l'Andrea, quin dels perfils creus que és? Ja que estem
1: L'Andrea
0: aquí.
1: És la d'un dia.
2: Sí. Ah. A veure, he de dir que un dia crec que serien tres, però és veritat que sí que explico la meva vida per demanar clemència. O sigui, t'explico la meva vida, t'explico jo que sé, doncs que el meu gos l'he dut al veterinari, és a dir, jo crec que ja la persona de la biblioteca em mira de... ja amb cara de, no és que no passa res, que no m'importa, saps?
0: Doncs, moltes gràcies per dir el nom de l'Andrea, en primer lloc, Marta, i en segon lloc, evidentment, per aquesta conversa, que ha estat fantàstica, per iniciar la segona temporada de La Pila. Estem molt contents de que hagis estat tu la primera convidada d'aquesta nova temporada, i res, molt agraït, i esperem trobar-te de nou en algun programa en el futur.
1: Gràcies, aquí estic, pel que calgui.
2: A tu.

0: inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer, vint d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers, vint del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits, vint dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes, potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamàs a l'argila roja, la pedra seca, la font secreta, vint d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Pena i també de la festa. Les portes
1: i entrem a la recta final del programa amb una nova recomanació literària, i en aquest cas us la farà l'Andrea.
2: Doncs sí, jo aquesta vegada duc una novel·la gràfica.
1: Ah, mira que bé.
2: Doncs mira, he de dir, perquè jo a l'estiu, Marc, intento llegir coses que no acostumo llegir durant, diguéssim, el curs escolar.
1: Està molt bé, això.
3: Sí. El curs escolar,
2: el curs escolar.
1: En 35 penso... anys que tenim ja, i encara dividim el món en curs escolar.
2: Sí,
1: l'any
2: sí,
1: comença
2: sí,
1: al setembre,
2: sí. És que sí, és sí, que bueno, no t'ho dono agar, eh? Sí. Mm-hmm. Llavors, tot el que és, jo què sé, poesia, teatre, còmic, novel·la gràfica, com li vulguis dir, doncs, és per mi doncs, una oportunitat, no?, per apropar-me a aquest tipus de formats i també tenir la sensació de que m'apropo a la lectura, però no des de la productivitat o no des d'aquesta cosa més, més laboral, no? Llavors, parlaré avui d'un còmic, d'una novel·la gràfica, perdona, que es va publicar a l'abril i es tracta de La mort d'en Guillem, publicada per l'editorial valenciana Sembra Llibres, i és obra del guionista César Martí i el dibuixant Daniel Olmo. Com podeu intuir pel títol, doncs tracta de l'assassinat del jove Guillem Agulló, militant i compromès amb la lluita antifeixista. Aquest any, aquest 2026, ha fet 33 anys que el van assassinar d'una punyalada a mans d'uns neonazis, d'uns joves d'extrema dreta que es feien dir Marxalenes Quart Reig, del barri de Marxalenes de València. És un còmic que a mi m'ha agradat moltíssim. Per què? Doncs perquè es tracta, com bé diu el títol, de la lectura del diari d'en Guillem Agulló. És a dir, des d'un pretext fictici, la germana d'en Guillem Agulló troba el diari del seu germà una vegada es mort. És a dir, avui dia, en el 2026. I a partir d'aquí, doncs,

0: moltes víctimes de delicte d'odi de la lluita antifeixista i antiracista, no? I sobretot en aquella època. Llavors, clar, és una espècie d'homenatge que juga entre la ficció i la realitat, perquè, insisteixo, aquest diari no existeix, tot i que la família està assabentada, òbviament, d'aquest pretext narratiu, perquè, clar, li ha proporcionat la informació tant al cronista i a l'il·lustrador, i també, doncs això és un homenatge que ens permet, alhora, també tenir una perspectiva actual de com han canviat les coses, perquè, clar, el que és interessant és que es llegeix el 2026, per tant, què passa? Que surt que el local on anava Guillem Agulló de festa ara és un speciality coffee, no? També surt com el moviment polític de l'ultradreta ha anat creixent avui dia. Llavors, clar, perquè el llegeix en clau actual, la germana. Llavors, clar, doncs, diguéssim que és una metalectura i hi ha dues línies temporals i, per tant, és una proposta molt interessant per això. A més, que també crec que és molt interessant apropar-nos a figures polítiques, no des de l'assaig més convencional o des del pamflet o des del documental més explícit, sinó a partir d'una novel·la gràfica, perquè al final doncs, són altres formats que arriben, per tant, a més gent, a gent diferent, a gent amb altres hàbits de lectura o fins i tot gent que no tenia ni l'hàbit de lectura.
1: Més trobo molt interessant perquè el gènere del diari personal és un gènere molt viu, que parla molt des del present, no? Que també és una forma d'agafar la figura del Guillem Agulló i dir que encara és present, que encara està aquí amb nosaltres, malgrat el seu assassinat, així que trobo que és una tria molt, molt encertada.
0: Sí, a més és un diari que quan comença a llegir-lo la germana en aquesta proposta comença des de l'any 90. Clar, nosaltres veiem com un adolescent es va cada vegada doncs, construint en base a la seva simpatia per aquests moviments de militància antifeixista, no? És a dir, no trobem un Guillem dies abans que el matessin en aquella acampada de Setmana Santa que va fer juntament amb els seus amics i companys de la militància. El trobem des de una descoberta molt, molt, molt més abans. I això també és molt interessant, perquè al final les figures polítiques o els emblemes polítics normalment doncs, com que els mirem des de lluny i d'una forma molt consagrada i molt ja feta, i sempre han estat nens que desconeixien molts conceptes que després acaben interioritzant i defensant. Això també és molt, molt, molt interessant.
1: Doncs fantàstica recomanació de l'Andrea, que se'n va directe a la meva pila. Hem començat forts la temporada,
0: sí,
1: perquè ja s'està començant a acumular els llibres a la pila i jo crec que ben aviat començarà a tocar el sostre la cosa. Avui hem tingut una nova secció amb la Marta Cava, que ens ha explicat quin ha estat el llibre de la seva vida, i ara vindrà la segona nova secció d'aquesta temporada, Andrea, que per la teva cara de circumstàncies diria que no et fa molta il·lusió, però a mi és que me'n fa moltíssima.
0: És que sóc un conillet d'Índies.
1: Ets un conillet d'Índies, exactament.
0: Un no sé. Hardcore conillet d'Índies.
1: No ho hauria pogut dir d'una forma millor, perquè és que aquest any, estimats oients, he decidit que acabarem cada programa amb un minijoc. Un minijoc que jo li prepararé a l'Andrea, que ella no tenia idea
0: que...
1: del que està per venir. Així que veurem com funciona el primer. En què consisteix aquest minijoc, Andrea? Jo ara llegiré 5 frases d'una novel·la i tu m'has d'encertar quina novel·la
0: no,
1: és. Sí.
0: És que quedaré fatal, Marc, tio. No em trauràs nòvio d'aquí. O sigui...
1: Les primeres frases són més difícils, les últimes jo crec que et dona més pistes, més algú
0: tu
1: tan
0: diu,
1: coneixedor
0: Marc.
1: De la història de la literatura com tu.
0: Marc.
1: Si ho passes molt malament no repetirem. Però anem a fer la prova, Andreu, hem de
0: sí.
1: provar. No ho saps com anirà.
0: M'acomiadaran de tots llocs.
1: Comencem, vale? La primera frase que t'he triat d'aquesta novel·la és la següent. Una frase alegre, ja veuràs. Avui ha fet un dia trist, plujós, sense ni un raig de sol, tal com serà la meva bellesa. Alguna idea d'on pot anar
0: Kafka?
1: Una cosa? Kafka? No és Kafka, però sí que és un clàssic. Això no ho he dit, sempre seran grans clàssics de la literatura, eh? No t'agafaré un llibre qualsevol que he trobat tirat a un contenidor.
0: Font.
1: No. Pues no és Kafka, però bé, no va mal tirada. No va
0: una
1: mal tirada,
0: pista,
1: Andrea.
0: Una pista.
1: La pista és la segona frase. Beneïda sigui, noia estimada, perquè no m'ha rebutjat de seguida, perquè ara ja puc dir que almenys he viscut dues nits a la meva vida. He viscut dues nits a la meva vida, preciosa la frase, m'encanta. Molt silenci. Sí, els silencis del Caixó Faixa ara els portarem també a aquesta secció de minijoc, que no ho he dit, es diu Nus i Desenllaç.
0: És que tu ets un cabró!
1: Es diu Nus i Desenllaç, aquesta secció, que encara no tenim la veu. Però el minijoc es diu Nus i Desenllaç.
0: Un moment.
1: Que estàs buscant a internet?
0: Sí!
1: No, això és trampa. Deixa internet, deixa el ChatGPT. Et llegeixo la tercera frase.
0: Ostres!
1: Jo crec que la tercera frase et pot donar més pistes, perquè és molt pròpia de l'autor. Mira, la pista que et dic és que és un autor, no és d'una autora, la

0: novel·la. Ser estimat significa consumir-se en flames.
1: A veure, aquesta pista la diu qualsevol persona sensible que escriu.
0: Pensa, has dit Kafka, t'he dit que era un autor, t'he dit que Kafka, o sigui, no és ben bé el però que estem buscant,
1: però... és de l'est, no?
0: És de l'est, molt bé.
1: És de l'est. És de l'est, i és, clar, és de l'est, clar, és de l'est, i és un és que es martiritza molt, no?
0: És un tio molt martiritzat, sí.
1: Rotllo Milan Kundera o no...
0: Més. Jo, mira, llegeixo la quarta frase.
1: Joder, jo crec que... és que jo estic dient paraulotes.
0: Jo crec que amb aquesta ho pots saber, perquè hi ha una pista molt clau en
1: és
0: aquesta
1: que,
0: quarta frase.
1: És que no ho encertaré.
0: A Petersburg, Nastenka, vale. Per si no ho sap, hi ha uns racons prou estranys. És Dostoyevsky, yeah! Molt bé. Bueno, vale. Primer pas, ara hem de saber quina novel·la és.
1: Nits blanques, no.
0: Sí, és les Nits blanques. Has vist?
1: Que ha recuperat la intel·ligència.
0: Ara explica als nostres oients. Explica als nostres oients per què has sabut què és les Nits blanques de Dostoyevsky.
1: Doncs parlo de les dues nits.
0: Les dues nits i Petersburg, no?
1: I Petersburg, òbviament, sí,
0: les
1: sí,
0: nits
1: sí,
0: blanques
1: sí, sí, sí.
0: De Sant Petersburg. Sí. Jo sabia que amb aquesta quarta pista ho endevinaries.
1: Ja t'imagines, és que si no em foten fora, Marc?
0: Ja, tenia una mica de por que amb aquesta quarta frase no haguessis endevinat perquè realment hauríem d'aixafar el programa perquè hauríem demostrat que no som experts.
1: Que estiguis
0: ensenyant
1: estudis literaris, m'haurien tret el títol.
0: I la cinquena frase que havia escollit és la primera de la novel·la, justament, que comença així, Nits blanques, de Dostoyevsky. Feia una nit meravellosa, d'aquelles que potser només es donen quan som joves, estimat lector. Bona primera frase, sí, del sí, senyor sí, sí, sí. Dostoyevsky. Doncs mira, primer nos hi desenllaç, primer encert de l'Andrea.
1: Ho he passat molt malament. Un moment, la meva autoestima, o sigui, es pot veure en un pou, és a dir, la meva psicòloga es forrarà.
0: I precisament per això seguirem amb la secció, perquè és molt radiofònic, ens has donat un moment de molta tensió, de molta alegria, d'eufòria. M'han agradat molt les dues noves seccions que hem fet al programa d'avui, així que estic molt content amb aquest primer programa de la segona temporada de La Pila. Així que respiro una mica, Andrea, perquè ara ja anem cap al final del programa.
2: La Pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: Veig que la nostra telepatia, Andrea, segueix intacta, perquè sense tu saber que jo he triat Les nits blanques de Dostoyevsky, tu sí que has triat aquesta cançó en rus, que és una cançó més perfecta per sentir mentre llegeixes a Dostoyevsky. És meravellós.
1: És que...
0: hem tornat a tope, millor i tot, que la temporada passada.
1: Millor i tot, la distància. És com aquelles parelles que duren un temps i tornen reforçats, La distància ens ha anat bé.
0: Ens han fortit la distància. Andrea, anava a dir de repassar els llibres que hem anat recopilant al llarg del programa, però només han estat dos, realment. Jo he recomanat Solenoide, de Mircea Cărtărescu, que m'ha fascinat. 850 pàgines de deliri literari que us recomano llegir moltíssim. I tu,
2: I
0: Andrea?
2: I jo la novel·la gràfica El diari de Guillem, del César Martí, Daniel Olmo, a Sembra Llibres. Exquisit per aprofundir sobre aquella imatge més humana de la persona del Guillem Agulló.
0: Doncs ja ho tenim. Anem tancant el programa. Només vull recordar, abans de marxar, que aquest any volem molts mails a lapilaicat@gmail.com. Expliqueu-nos el llibre que heu llegit aquest estiu. Expliqueu-nos quina novetat editorial d'aquesta rentre literària us ve de gust llegir. El que vulgueu, però volem llegir el que ens tingueu a dir, perquè llavors ho comentarem aquí al programa.
2: I tant, sí, molaria.
0: I fins i tot
2: també podríem convidar algú.
0: Ah, doncs mira, sí.
2: Mira.
0: Entre tots els mails que rebem, anirem triant algú de tant en tant per venir...
2: El més eixerit.
0: Per venir a la Pilar. Apa, doncs ja sabeu, teniu deures, més enllà de llegir, escriure a lapilaicat@gmail.com. Dit això, Andrea, bona nit i bones lectures.
3: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Escoltes iCat.

No sé si sóc jo només o a vosaltres també us passa el mateix, que hi ha com una certa sensació de nostàlgia en el món de la música. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Tot sona com a èpoques passades. Això es deia Right Son, Lonesome, i és l'última cançó que ha publicat Beck Hansen, un home que ja fa molt temps que va llogar, i és d'aquest 2026, d'aquesta setmana passada. I la veritat és que té una sonoritat que si l'hagués publicat fa 20 anys o 30 anys enrere, ens ho haguéssim cregut igual. A mi ja m'està bé, perquè hi ha èpoques passades, musicalment parlant, que van ser molt millors. Políticament, no. Però musicalment hi ha algunes que sí. I la veritat és que hi ha una certa nostàlgia. No és que tirarem avui de nostàlgia, ja que tot el que escoltarem serà nou. A l'aparador del programa avui, el Delicatessen, hi posarem una cantant mallorquina que em sembla extraordinària, tot i que també veu d'algunes fonts del passat, com és la Júlia Colom, que ha fet un disc meravellós, i també escoltarem algunes coses noves d'aquí i d'allà, com per exemple l'últim àlbum de Cash McCombs.

Doncs aquí teniu un altre exemple, una altra d'aquelles bandes que també tiren, com a mínim, en aquest últim àlbum de la nostàlgia. Això es deia Jenny Seid, de l'últim àlbum dels Yardak, una banda de Leeds, són britànics. Ara fa cosa de 3 o 4 anys van publicar el seu primer àlbum i van resultar ser una d'aquelles revelacions que gràcies a la premsa britànica i a l'impuls d'alguns d'aquests influencers mediàtics ara que estan proliferant com els bolets. Per cert, diuen que hi ha bolets, eh? S'ha d'estar al tanto. Doncs proliferen molt perquè realment cada vegada són més aquesta gent que surten per les xarxes recomanant els seus discos favorits. No saps qui són, no saps d'on venen ni quin bagatge tenen, però ells es planten allà i tenen molts seguidors i van influenciant a la gent, que d'això es tracta, de ser influencer. El disc es diu You're Gonna Need a Little Music. Necessitem, doncs, música petita i és d'aquelles coses que tant ens agrada també recolzar aquí des del Delicatessen. Yard Act. I més coses noves. Hi ha nou àlbum també flamant, nou àlbum de Kurt Weill.

0: Cançó, aquest Rock of Stone, que la podria fer durar 3 dies i no passaria res, perquè va donant toms a la mateixa idea i realment el resultat és fantàstic. Hi ha nou àlbum de Kurt Weill, com us deia, un disc que està publicat en aquest 2026 i un àlbum que algun dia farem passar l'aparador, que es diu Philadelphia's Been Good to Me. Philadelphia, que és la ciutat on viu el senyor Kurt Weill i a la qual li dedica bona part d'aquest àlbum. I com us deia, avui a l'aparador ens anem fins a Mallorca.
1: Pedrinha, miudinha de Aruanda,
2: Delicatessen.
1: Lagedo tão grande, pedrinha de Aruanda,
0: Fins a Mallorca per descobrir el nou àlbum de la Júlia Colom.

apareixíem una certa tendència. Està passant molt a Mallorca. El cas més flagrant segurament seria el de la Maria Jaume, de cantants que han començat amb un perfil més de cantautora i que han anat derivant cap a un terreny més de música ballable. Insisteixo, potser el de Maria Jaume és el cas més evident, però també el cas de Maria Hein, tot i que amb un terreny potser no tan ballable, però sí amb utilització d'electrònica, i en aquesta cançó de Necessit de la Júlia Colom també es fa aquesta evidència. És el nou àlbum de la Júlia Colom, que es diu Paradís. Em sembla un disc sensacional, ja us ho dic ara, un àlbum en el que jo crec que es mostra l'evolució clara del que és aquella música mallorquina que vam començar a conèixer els que ja tenim una certa edat, de la mà de gent com la Maria del Mar Bonet. Una Maria del Mar Bonet que continua en actiu i que crec que ha de sentir-se plenament orgullosa de veure com les noves generacions l'admiren i en certa manera la segueixen, tot i que evidentment adaptant les coses cap al terreny que toca avui en dia. Una illa per tu i per jo és la segona de les cançons que us he triat d'aquest nou àlbum de la Júlia Colom.

tal com estan les coses, no sé si és una bona idea això de fer proclames, perquè vull que vinguis a la meva illa. Ella és de Valldemossa, Mallorca. Ja sabeu que a Mallorca últimament no estan massa contents amb els turistes, que som tots, Els que venim de Barcelona també som turistes que anem a les illes, o sigui que almenys si hi aneu o si hi anem, doncs a deixar les coses tal i com les hem trobat. Una illa per tu i per jo, evidentment, que parlava no de turistes sinó que parlava d'un altre tipus de persona a qui volia convidar a la seva illa, la Júlia Colom, amb una veu extraordinària, amb un registre realment magnífic i cançons extretes d'un àlbum, insisteixo, que es diu Paradís, en el que hi ha dues col·laboracions. Una l'escoltareu ara. Una és la de Wineta i l'altra és aquesta cançó que es diu Samadona, al costat de l'Astarta Relena.

Jo és del més tremendo que he sentit darrerament. Aquest últim àlbum de la Beth Orton, The Ground Above. El dia 13 de novembre la tenim a Barcelona, al Poble Espanyol. O sigui que... imperdible, de totes, totes. Beth Orton, per mi un dels discos de la temporada, sense cap mena de dubtes. Seré molt pesat amb això de la Beth Orton perquè realment és que és espectacular. Canvi de registre, hem sentit algunes coses noves, les volia posar ahir, vaig embolicar molt xerrant, com sempre, i les posaré avui. Coses noves catalanes, per exemple, aquest nou single que ha publicat Guillem Roma.

Guillem Roma no para de treballar, realment, perquè té un últim àlbum. El vam posar a l'aparador del programa, un disc publicat en aquest 2026 que es diu Ritual d'Expropiació, però aquesta cançó, que s'anomena Coses de la meva terra, no està inclosa a l'àlbum i és un single a part. Desconec si és una versió, perquè la cançó en el títol també està reescrita, diguem-ho així, que en portuguès, Coses de miña terra. Desconec si és una versió, però ja me n'assabentaré. Guillem Roma, més coses noves d'aquí. Ja sabeu que aquesta considero que és una de les bandes que pot aportar-nos coses molt interessants dins del món de les guitarres. Es diuen Quitus, són de Sabadell.

Doncs tremenda veu i tremendes guitarres. Què hauria passat? És el tercer single. Només tenen tres singles publicats. Es diuen Quitus, com us deia, són de Sabadell. I a mi és una banda que em mola. I molt, i us ho dic així. I m'estic quedant sense veu. Haurem de pagar aires i haurem de tornar al refugi climàtic. Això es diu Amazona, de l'últim àlbum publicat per Le Coq, amb la complicitat ni més ni menys que de Roger Mas.

Lecoq. Ja us vaig dir, des de la primera vegada que el vaig veure, crec que va ser al Mercat de Música Viva de Vic, que és un tipus que s'ha de veure si el teniu anunciat a prop de casa o si és lluny i teniu ganes de fer quilòmetres, perquè realment val molt la pena. Amazona, cançó de l'últim àlbum de Lecoq, i amb complicitat, com us deia, el Roger Mas. Tenia previst avui, per anar acabant, aquesta cançó de Joan Miquel Oliver i, evidentment, doncs, tot recordant el Joan Roc, el baixista dels Antònia Font, que ens ha deixat aquest estiu. I l'altre dia vaig pensar que seria bo de recordar bona part d'aquests artistes que ens han deixat a l'estiu, i aquest dijous ho farem els dijous. Ja sabeu, habitualment sempre fem programes així una mica especials, monogràfics o parlant de festivals, i volia recordar, evidentment, Glenn Hansard, evidentment, Bonnie Tyler, evidentment, tants i tants altres que ens han deixat, el propi Joan Roca o no sé, és que n'hi ha tants, n'hi ha moltíssims, els tenia tots al cap, la Dolly Parton, evidentment. En parlarem de tots ells en aquest programa especial que farem el dijous, però ara ja t'adorms, de Joan Miquel Oliver.

0: Camino ja distret i relaxat.
1: Doncs ja ho tindríem per avui. Em vaig a recuperar una mica la veu. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem a la mateixa hora.
2: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

viure dins de mi. Guess I'm

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.